Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre...

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

try. Laying on creases in my mind.

0: no sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós a agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
5: Diverses ONGs, però drets humans, critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: El cantant de música country Garth Brooks estudia vendre el seu catàleg musical per una xifra que podria arribar als 2.000 milions de dòlars.
1: L'operació inclouria tant els drets de les seves composicions com els de les gravacions. Segons el Wall Street Journal, l'artista ha mantingut converses amb possibles inversors que valoren el seu catàleg clarament per sobre dels 1.000 milions de dòlars. Si es concreta, superaria els 1.000 milions que Sony va pagar fa 2 anys pel catàleg de Queen. Brooks, de 62 anys, és un dels pocs artistes que no té la seva discografia disponible a plataformes com Spotify, cosa que fa més atractiu al seu catàleg. Aquest tipus d'operacions permeten als artistes obtenir de cop una gran quantitat de diners a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
0: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
1: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
0: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
1: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les 2 pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Llançar el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la

0: Carlos Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar amb bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones
2: que
0: mai rep una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També. Molt bé, també. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls, em sap greu, pels animalistes defensors dels mosquits, però intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo soc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que a 2 del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, que no li has
0: explicat. El veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, si el sento.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? No m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil, o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres, en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura, i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és, haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això.
2: T'imagines? El Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro.
0: No m'estranyaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que s'obre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat. O sigui, la ruta...

0: sencera del Papa una setmana abans per veure com respiren, com la preparen i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
1: Benediccions, Maiol Roger.
0: I bé, no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
1: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
0: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
1: Amb només dos minuts arribem a un quart de sis del matí. Què tal, Àlex Bosch?
2: Molt bé.
1: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema que ja a primera hora va ser protagonista...
2: Tim Paine.
1: ...del món de Tim Paine.
2: Nosaltres portem...
1: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
2: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial, jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0. I a més, algun gol es veu que és atribuïble a Tim Paine, que es veu que no ha jugat massa bé, tampoc.
1: Pobre Tim Paine.
3: Però
1: era
3: titular,
1: però està nerviós, està pujadet, està pujadet.
2: Se sent,
1: Massa estrella.
2: Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
1: Què ha passat al moment mentre dormíem?
2: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de mig quilòmetre per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera...
1: Claro que sí.
2: ...mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de un super 24 hores,
1: sí,
2: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
1: Si els estava dient a la poli a la cara, ja hi ha droga, és
2: que... la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
1: Home, si ho fas bé.
2: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
1: Sistema de wifi alta 2 per escoltar música.
2: Sí, podria ser.
3: Només falta això.
1: És una estranyeria.
2: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
1: Clar.
2: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
1: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
2: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
3: Ah, m'encanta això.
2: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
1: Clar.
2: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CSI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
1: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja, per 4 dòlars de res.
2: Ja tenia estar aire condicionat.
1: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
2: Fins ara.
1: Fas un minut d'un quart de sis del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
1: Què et passa, Lara?
3: Dic que faig
1: Vinga, arrenca, arrenca, Lara, va, que ho aconseguiràs.
3: Que faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
1: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable
3: el tema. En qualsevol moment em cau un ull. T'ho dic, no, li donaràs pas i estarà badallant.
1: Ah, això segur.
3: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
1: Bé, en tot cas...
3: Tot això pot ser, val?
1: Sí, no.
3: Quedes avisat.
1: Sí, clar, i què faig jo?
3: Recollir-me l'ull, posar música. Recollir-me l'ull.
1: Ara que està tossint.
3: Ara no està tossint ningú. L'ara parla perquè si no... no sóc jo, eh?
5: Jo només badallo, no tinc ni forces per tossir.
1: De veritat.
3: Estem...
1: Ah, no, home, no.
3: No passa res. No, només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
1: Sisplau, tu també.
3: Vinga, va. Molt malament avui.
1: De què parlarem poc, Marta?
5: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma de Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, entonces yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido. ¿Cuánto?
7: Ganaste 3.500.
6: ¿3.500? Me sabe mal, Cristiano, no, 3.500. Te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
5: S'han jugat tot a cara i creu.
1: Caramba.
5: I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de Lamine Yamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92 o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. Se vol cars, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre.
1: A mi lo de l'antorxa m'encanta.
5: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
3: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
5: L'antorxa mola.
1: Què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
3: A la nit no encens la llum.
1: Tira't. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Val, ara, sisplau.
3: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí.
5: Està bastant ben aconseguit, aquest,
1: sí.
5: Trobo.
1: Sí, sí.
5: És dels millors.
1: Què passa a Girona?
5: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
1: S'ha de parlar.
3: És que la veritat,
5: sabem tot.
3: Això ja és un abús.
5: Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges a la ciutat es cataloga com a moderat.
1: M'encanta el concepte moderat quan estem
5: moderat
1: en una època que ens acabarem tots vivint a un, sí, càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim al diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi els pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
1: Doncs vinga, bones notícies també per als habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 6:15 del matí i alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
5: Doncs batega amb Marta Sánchez.
1: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
5: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs, sí, estètics,
1: no,
5: diu.
1: Va, per favor.
9: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo, sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting, que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit.
1: ¡Hala!
9: En Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. ¿Mm? Bueno, perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
1: ¿Dónde masajes?
5: A ver, yo, Udiu... que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diré, és que a veure...
1: I a veure, jo crec que està una mica... que cadascú faci el que li doni la gana,
5: evidentment, però no ho neguis.
1: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
5: Home, sí.
1: Ara estic mirant les fotografies i dic, home...
3: passa res, no ho neguis, ja està.
1: Escolta'm, si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
3: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
1: No sé.
3: No me la crec.
1: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez.
3: Petons.
1: I el cor també batega amb Esther Espósito. A veure, què passarà amb Esther Espósito?
5: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quim Quim.
10: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
1: ¿Sí?
10: Sí.
11: ¿Eras de las que mirabas así en los botellones, claro?
10: Me miraban más de un show, ya era como... Ya era muy chula.
3: Levantaba la cabeza así.
11: Eras de las que decía, ¿qué estás mirando?
10: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, antes me meto en una pelea y me graban o me denuncian al público y todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan... A nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puño. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
1: Muy merecido.
3: Muy merecido.
1: Puño, caramba. Carai, la pitbull de...
3: Me la imagino de... tant.
5: Sí, 100%.
1: Sí. Ah, per ser un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Hi ha nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquesta artista.
3: Vinga.
1: Això que ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantes mejor que jo, li diu Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
3: Sí.
1: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
3: Però és que aquesta nena és molt viral, eh?
1: S'ha fet viral, eh?
3: Ja ho era,
1: aquesta
3: cantant.
1: Aquesta
3: nena... Sí? Sí, però... Els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
5: És incòmode, és això.
1: Repelentet.
3: Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent.
5: Així està guardat el tall.
1: Sí, el tall estava guardat així.
3: Nena.
1: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
12: On els adolescents és una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
1: Som els matiners de Catalunya Ràdio, amb 5 minuts, 5:45. I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
3: Pau i amor.
1: A veure.
3: I és important avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra mestra Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
1: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
1: Lara, qui bufarà espelmes avui?
5: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Mayol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
14: De 5 a 6, a Catalunya Ràdio, el matiner. amb Xavi Canalies.
1: Vinga, va, que fem camí ja cap a 4:45 del matí. Els Catarres tenen nou èxit. És una delícia que es diu Diumenges sense drama.
15: Ja comença a fer

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'èbola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijóo li va respondre qualificant de poc seriós una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias, ¿no?
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijóo, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que estan haciendo està vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
2: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir, reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
3: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
2: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
3: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè Ja tenim aquí les plagues.
3: Que bé, eh?
2: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
3: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
10: Bon dia.
2: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
10: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
9: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
10: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
2: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
10: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
9: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijóo tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
9: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijóo al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
10: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
9: Tot i això, el Mundo considera que Feijóo es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
10: La polèmica pel poc ús del català gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
9: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
10: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
2: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
9: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del Pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
2: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
10: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
2: Jo vaig estar treballant en un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
10: Doncs mira, com aquí.
2: No cal anar a punt. Aquí també n'hi ha.
10: D'acord. Apuntem-ho.
2: Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
9: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però en aquest cas ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
2: Qui és gent de paraula?
10: El Marc Jurado i una servidora, Canalies,
2: nosaltres. Mira, molt de paraula. Sou notícia.
10: Ahir vam dir que avui sentiríem una altra cançó d'en Naïm.
2: Home, sí, per favor. Sí.
10: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir vam portar el cargol Ja no treu banya, avui et portem en Mohamed ha matat el Patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí,
2: amb els dos amics.
0: Fan, són molt divertits, eh? Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, eh? Una barreja d'humor, de crítica social, també, i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, eh? Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, sí, sí, tant.
1: Què t'estima més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem
2: ja
0: tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: som
0: de...
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. Oh, de fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol, amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
1: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, a la capital catalana. Amb les soles una mica i després m'agafes fort. La cintura
0: preparida o la nena del teu cor. Soc el teu peri, peri, peri, peri. I és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetleg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound que arrenca, doncs com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada de Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pep i Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005. Aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor a Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
3: És que s'ha declarat l'incendi a 11:45 de la nit. Les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
4: Sí, lo lógico que es continúa bajando, que al final todo el revestimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece ser que más lejos, y que se quede el armazón. El armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest edifici, aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
5: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Butcha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaya, l'antiga capital, i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Mallol.
6: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval, també, que ens explicaran doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Cambrians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ocell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
6: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Estava pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que, escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
6: M'apunto a la teva proposta, a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: Acaba d'entrar a l'estudi Lara García, aquí de moment...
7: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
7: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va d'allà i estan a punt de casar-te els ulls, avui.
7: M'he fet un cafè.
6: Si el trobem per l'escala, ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
7: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
7: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba, buf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
6: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por. També convidem a participar als a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
6: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijó i Junts, dades sobre mocions de censura.
0: Això...
6: Això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona, eh?
6: No, bé.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està.
6: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, tota la història de la democràcia.
6: Sí.
0: Val.
7: Tampoc
0: que no digués els últims 10 anys. No, home, no. Ja ho sé.
6: Bueno, si em dius la dada...
7: Perdó.
0: Quantes mocions?
6: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés
7: sí,
6: més a la dada.
7: Sí,
6: a
7: veure, sí, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps
7: flipats.
0: I estem informant els oients.
6: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
7: Doncs no moltes, no.
8: 3.
0: No, més, home, jo diria que 10. 10? No, no tantes. 7.
7: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
7: Bueno, doncs 4.
6: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías.
0: Voleu aplaudir-me, sisplau?
7: No!
6: Espera que Feijó faci el pas, se n'han presentat...
0: Gràcies, Oriol.
6: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra Felipe González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya, quantes n'hi ha hagut? Ràpid, Catalunya.
0: Dues,
6: 3 i mitja.
0: Sí.
6: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadet hem estat avui, eh?
6: Avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
7: No podíem dir mil, tampoc ens treguis mèrit.
0: Bueno, un rem a
7: favor
0: nostre,
7: de quina part
0: d'estàs. Tots de com no.
7: Si no guanyo jo, em fa ràbia.
6: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir, ahir la xifra era 55.123. És més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
7: S'ha de premiar els encerts.
6: Tu has dit...
0: Molt bé, Lara.
6: Tu has dit més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia d'aquest programa farem la contradada, aviso. Vols anar a concert?
6: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants contes de les Maiol Roja tot dic 10 anys?
7: Molt bé que està deueta. Molt bé que està deueta.
6: No, ja, vosaltres avui teníeu dada fàcil i així ja es coneu, molt bé. Ja veureu demà.
7: No, sisplau.
6: Demà
7: pillarem tant.
0: Buah. Oients dels... No, Maiol, no
7: demà
0: siguis així.
7: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
7: sempre
0: us convidem
7: demanes el mateix.
0: Puc seguir?
7: Sí.
0: Gràcies, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932017474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, a Ana Torroja. Per un públic més jove podeu anar a veure la Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932017474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
7: Qui serà?
0: Qui serà? Qui serà? Ho descobrim d'aquí uns moments.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: I m'he comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
7: Sempre anava a burra.
6: Una burra, els penjadors...
7: Però és que ja estava fart... Ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com... Ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
6: No! Home, se'l tardis d'alta baix del balcó, eh?
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, tenint uns dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
10: Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
11: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
12: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: Els matiners.
2: Volia compartir amb vosaltres un so que sento al capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure...
2: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
2: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que, en realitat, l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Fem una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
13: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. Un aplaudiment pel Jordi. Jordi!
7: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
13: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
13: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
13: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
13: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, molt. Que sí. Suposo que és passional, no?
13: I tant, molt. En plena molt. Realment són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
13: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
13: Mira, ara fa un any.
0: Un any?
7: Un any.
0: Sí. I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig?
13: Fantàstic, fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
13: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: O sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari... Un horari... tancat i...
13: Sí,
0: i
13: fantàstic.
0: Amb
13: sí,
0: les teves
13: sí.
0: hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
13: Correcte, correcte.
0: Bé. Sí, escolta'm, sí. Jordi, a veure una cosa. Sí. Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, Els Atrapassomnis... Què aniràs a veure, tu, al Festival Vallviva?
13: Si pogués, Antonio Orozco.
0: Home, per favor, doncs mira, a veure, sí. Si la Sara m'ho confirma, Sara m'ho confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
13: No.
0: Fliparàs, Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, t'ho passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
13: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Apa, quin regalasso.
7: Maria. Quin bon pla.
0: Ella està dormint a aquestes hores?
13: Sí, està dormint, doncs, amb aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
13: Sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
13: Gràcies, macos.
0: Adéu. No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, com a l'Eloi, sí. Pobre, sempre li demanem... És que a la muntanya passen moltes coses.
7: No l'hem d'obligar, tampoc.
0: No. Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Boss. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Heart.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, Marc.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què passa, Eloi?
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: Llavors, sí, sí, sí. Sí.
0: Millor dormir amb pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc-cloc.
1: Ja fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Cloc-cloc-cloc. Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hosti, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. I al cap d'un moment el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint a aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
1: Sí,
0: una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Que així, clec, clec, clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això
1: clac,
3: ho has de descobrir,
0: Eloi. A veure si tens algun niu d'abelles per allà al voltant.
3: Compte que són avespes. Que tenen un niu per allà.
1: Li he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, un
3: xot. No se li ha de preguntar, això.
1: No.
0: Provat, Clara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui, gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta,
0: vinga,
4: sí.
0: Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 3. Escolar-se a l'asfalt.
1: Mira que he hagut de deixar el cotxe tan lluny. Ja em manava a mi posar-me en aquest embolic. I és clar, com que tota la resta del poble estava tancat, doncs vinga, més amunt de l'església. I ara, pujada cap dalt, que no ha estat res. Si ja li ho deia jo a ma mare, tots aquests capellans i gent de missa devien estar en plena forma amb tanta ermita dalt d'un penyal. És clar que llavors ells no devien haver de carregar ni un mac, ni una teula, que tot ho feia el poble a les ordres del cap d'obra. Ad maiorem gloriam Deo. N'he vist pocs de capellans vinclant l'esquena per fer de paleta. Això és només dels anys 60 cap endavant. Els capellans rojos i la teologia de l'alliberament i tot això. Però aquí, la majoria, a viure com uns senyors. Així que mira, no em sap gens greu si ells i els feligresos han de fer tota aquesta pujadeta per venir a dir missa. Mira, com a mi no podran negar que són cada cop més a prop de Déu. Perquè mira com s'enfila tot això. El més sorprenent és que no hi hagi hagut algun editorial a qui mitja parada se li n'hagi anat en orris amb tanta pendent. Però vaja, em sembla que tampoc no han vengut gaire els pobres. Jo mira, m'he quedat després del meu acte a fer una mica de sopareta amb els amics i he enganyat el Raül i així hem pogut parlar una mica, que sempre anem atrafegats. Em sembla molt interessant el que fa. Quina llàstima que jo ja no faci gaire periodisme, perquè això de la Casa dels Clàssics podria ser ben interessant per intentar explicar a la gent. Un reportatge ben fet. Però si ho penses bé, ja el llegiria avui dia, que així són les coses. I ja ho veus, aquí em tens, tronet amunt i parlant sola. O per a mi, o com li vulguis dir. Que a casa em diuen que mira, que mentre sigui a Girrai, que mentre no em contesti... Ha estat bé, això de poder anar a fer una hamburguesa i unes patates a la mossegada. Que de tant en tant ja m'agrada poder fer un sopar així. Una mica més de batalla, com quan era jove i quedàvem amb les amigues per anar al Frankfurt de Can Vallès. Que ara és de les poques coses més o menys assequibles que encara queden a Barcelona. I ja sé que no he de pensar així, que si no, la de parellada em renya. Però és que és veritat que els escriptors, quan tenim quartos, ja ens agrada viure bé. Però que quan ens fem grans, també hem de saber guardar una mica. Que mai no sabrem quan ens farà falta. Que ara només busquen noies joves, aquests de les editorials. Bé, si no és que ha estat sempre així. Hòstia, mira, el cotxe. A la fi, ara sí, cap a casa, que ja hem passat tot el dia fora i demà al matí m'hauré de posar a escriure d'hora, si vull que tot rutlli. Que si no, ja em diràs quin negoci.
2: Quin mal! Què és això? No, no, sisplau!
3: Digui!
4: Et sento fatal, què estàs fent?
3: Preparant el sopar.
4: Quin sopar?
3: El sopar de primavera del local de la gent gran. Tinc vida social, jo, a més d'anar perseguint gent dolenta pel carrer a costa del contribuent.
4: Molt graciós. Hauries de venir cagant llets.
3: I deixar tota aquesta gent sense el sopar? Ni de conya. És diumenge a la nit, tenim 50 persones a taula. Mira, si és tan urgent, vine tu, t'afegeixes a la festa i m'expliques què està passant que no puguis parar demà.
4: D'acord, en mitja hora sóc aquí. Quin és el menú?
3: Bunyols de bacallà, braves, seitons fregits i torrades amb escalivada de primer. I arròs a la marinera de segon. Crema catalana i ratafia per postres. Espectacular, eh?
4: I tu ets el cuiner?
3: Un dels cuiners. Però sense mi no hi ha arròs. O sigui que el plat principal depèn de mi.
4: Quina por que em fas.
3: Per passa, sergent? Buscarem un lloc discret per atipar-nos força.
5: Pel que veig, aquests s'atipen com a lladres. Demà seran tots a urgències a cal metge.
3: Això passa cada cap de setmana. El diumenge es fa el ball social i el bingo, i es mira el futbol, i n'hi ha que passen tota la tarda aquí com si no hi hagués un demà. I és clar, dilluns, tots a la cua de la Seguretat Social a queixar-se i a buscar remeis per estar perfectament per al proper diumenge. I així anar fent. Cada vida només n'hi ha una i la majoria ho han passat ben puta.
5: Doncs mira, a gaudir-la.
6: Per cert, aquesta rosa està de puta mare. No sabia que cuinaves tan bé.
3: Jo només executo el que la meva mare em va ensenyar. Però suposo que no has vingut des de Figueres un diumenge al vespre per menjar rosa a la marinera, per molt bo que sigui. O sigui que ja pots anar cantant.
5: Crec que el nostre home ha tornat a actuar.
3: No fotis. On? Què ha passat? Perquè portem una bona estancada en aquest cas. No hem fet res més que seguir vies mortes.
5: Sí. Mira, han trobat el cadàver de l'escriptora de Castells molt a prop de la plaça de l'església de Cabrils. Dues punyalades al costat, que li han tocat el cor i que li han provocat la mort quasi a l'instant, segons les primeres diligències. I justament l'han trobada poc després que hagin plegat els paradistes editors, que havien anat a participar en aquesta edició de la Vila del Llibre, la segona que es feia a la vila.
3: Si no m'equivoco, Cabrils és província de Barcelona. Aquest mort no ens toca a nosaltres.
5: No siguis purista. Segur que estaran encantats que ens el quedem nosaltres, aquest cas. Podem demostrar que estan vinculats. L'inspector ja hi està d'acord. I sobretot, els de Barcelona tenen una llau de feina i van tan de cul que ja ho han autoritzat.
3: Veig que ho tens tot pensat i que avui a la nit em perdré el ball.

0: La investigació sobre l'extrema dreta francesa no ha arribat enlloc, després d'haver generat unes certes expectatives. Però no hi ha hagut cap complot ni cap excusa per fer-ho. Tothom tenia coartades excel·lents. Les càmeres dels comerços no han enregistrat res, perquè era temporada baixa, i les apaguen per no fer-les malbé enregistrant vols de gavians. Les de l'Ajuntament de la zona controlada al taxi només mostren la Vila del Llibre. I el nostre home ben content en una taula d'un dels restaurants amb un grup d'amics hores abans de morir. Una altra pista fallida. De fet, si ho pensem bé, les càmeres de seguretat són una merda. Perquè no són càmeres de seguretat, són càmeres recaptatòries. La immensa majoria es fan servir només per posar multes de trànsit, no pas per fer realment res important pel poble en qüestió, ni per alertar la policia local, ni a nosaltres. I a més, en molts de casos, tampoc no serveixen en un judici, o sigui, una puta enganyifa.
1: I després hi ha la nostra cagada. Ens posem a seguir les pistes d'uns xats on suposadament hi ha amenaces contra en Joan Daniel Bessonov, i resulta que després de perdre no sé quant temps buscant-ho i d'haver anat a trobar el lloc amb la IP des d'on es van emetre, ens hi plantem i resulta que era un xaval de 14 anys, fill d'una llibretera.
0: Sí, i que havia fet la piulada per defensar la mare en un fil on escriptors, editors i llibreters se les tenien per culpa de les fires literàries, uns defensant-les i els altres criticant-les. La criatura es va alegrar de l'amor de l'escriptor i de qualsevol que anés a les fires, perquè, segons la mare i el que ell havia sentit a casa, això estava acabant amb el comerç local i amb les llibreries, i havia decidit donar més força a l'assumpte des d'una identitat falsa.
1: I nosaltres, pensant que podia ser el nostre assassí, ens plantem a casa seva amb la nostra discreció habitual, li esbotzem la porta, ens l'emportem detingut i ens apropiem del seu ordinador, que a sobre no era ni seu. Era el que els adonen a l'institut perquè puguin fer els deures. La tallota a la premsa, i amb raó, un crio amb ansietat. Una denúncia més per brutalitat policial i mira, els pares que hauran pogut canviar el pany de la porta gràcies a nosaltres.
0: He de dir que aquesta vegada no faré autocrítica. Es va aplicar el procediment correcte i no sabíem a què ens enfrontàvem. Qui podia saber que era un xaval de 14 anys? Si hagués estat el nostre home, ara ens haurien ascendit i no estaríem anant cap a Cabrils a trobar-nos un altre escriptor assassinat, ara una escriptora. I jo podria estar començant una bona gresca amb els amics del centre de la gent gran.
1: De vegades penso que tens un cor enorme fent tot això que fas per aquesta gent.
0: Només hi ha dues coses que odio molt al món. La gent que fa mal als nens i la que en fa les persones grans. Potser sí que algun vell s'ho mereix, no et dic que no, i més si mires la seva vida. Però molts són gent molt més digna que la majoria de nosaltres. S'han fet un fart de pencar per donar-nos una educació i oportunitats i han hagut de callar tota la puta vida. Com a mínim, que es diverteixin, que s'afartin com lladres ara que poden després d'una vida de misèries. Que com a mínim siguin una mica feliços ballant els diumenges.
1: Nosaltres potser no tindrem ni això.
0: Jo sí. Em penso jubilar i passar-me els dies que faci bo anant a pescar i tocant el banjo. I els dies que plogui llegint. Potser fins i tot escriuré algun llibre amb els nostres millors casos, que això de la novel·la negra es veu que està molt de moda. I potser em conviden a algun festival literari o guanyo pasta per complementar la pensió.
1: Jo ara mateix em conformo amb que la nena creixi sana i poder pagar els bolquers, que no és poca cosa.
0: Exacte. Ja et vindré a tocar el banjo de tant en tant.
1: Però ja en saps.
0: No, però tindré tota la jubilació per aprendre'n. I no deu ser tan difícil, no? És molt més difícil atrapar aquests fills de puta, eh? I bé que ens hi escarrassem cada dia.
2: Deu ser això, morir-se? I allò que deien que veies passar tota la vida davant dels teus ulls? Jo no veig res, només fosca. Però és que no puc ni obrir-los. Em pesa molt. Com si tingués unes grans ganes de dormir. I ara ja no sento ni tan sols dolor. Només molt de fred i alguna cosa que em mulla la roba i que suposo que... Ara que hi penso, deu ser sang.

0: Deu ser la meva sang escolant-se sobre l'asfalt. Hauria de cridar, de dir alguna cosa. Aviam si algú em sent. Ho he d'intentar, malgrat aquest cansament. Ostres, quin mal que em fa intentar cridar. És com si et clavessin milers d'agulles a la part de dins del cos, com si m'estiguessin esquinçant. I, en canvi, no he pogut dir ni fava, absolutament res. Només m'ha sortit dolor i una nova glopada de sang pel costat. La poca que em deu quedar, ara que la vida se m'escola. I no puc pensar en res. No puc moure la mà per intentar tapar-me els dos forats fondíssims que em noto a la carn. Enormes. Només tinc unes ganes enormes de dormir. I sento molt lluny una veu que crida el meu nom i que corre i que crida, però no entenc res. I, de fet, ja no vaig sentint res més que una son molt gran i una pau i una foscor tan negra que és impossible no estar-hi molt a gust i esdevenir no res.
1: Agent Sánchez, sóc la sergent Antònia Siquier, de la Brigada d'Investigació Criminal de la Comissaria de Figueres. Ens han assignat el cas perquè hi ha sospites fonamentades que pot estar vinculat amb un altre homicidi que estem investigant a l'Escala. Aquest és el meu company, el caporal Estanislau Baireda.
2: Gràcies per venir. Ja ens estranyava que triguessin tant.
1: Havíem de venir des de Figueres, se n'ha de fer el càrrec.
2: Ho entenc perfectament, per descomptat. De moment, els companys de la unitat científica de Mataró ja han arribat. I també ha arribat la jutgessa Badia.
1: Vostè la coneix?
2: No gaire. Només de dues investigacions sobre narcotràfic. És expeditiva i va per feina. No sol posar gaires entrebancs si les sospites estan justificades. Va ser una de les signants a favor de la Constitució catalana. Pot ser per això és el jutjat de Mataró i no el de Barcelona. Però no faci cas. Només li estic dient el que es comenta una mica al cos.
1: Molt bé. Suposo que ens entendrem si és de les que no posa pals a les rodes a les investigacions. Faci'm un favor. Posi al dia el caporal Baireda de tot el que pugui necessitar.
2: D'acord, així ho faré.
1: Em sembla que tenen vostès el més semblant a un testimoni, oi?
2: Sí, és la persona que va trobar el cadàver. Segons els sanitaris, quan van arribar, encara era viva. Però ja no hi van ser a temps ni de pujar-la a l'ambulància ni de fer la reanimació. Segurament, encara que haguessin arribat 10 minuts abans, hauria mort igualment en el trajecte cap a l'hospital. No hi havia res a fer.
1: Gràcies, jo parlaré amb ell.
3: Sergent, hauria de venir un moment. La jutgessa vol procedir.
4: D'acord, vinc de seguida. Alguna cosa interessant de moment?
3: Ara t'ho explico tot. Sembla que els companys de la científica han trobat la possible arma homicida.
4: Despatxo amb la jutgessa i ens posem al dia. Fa un puto vent de l'hòstia. Hauríem de mirar de trobar algun lloc on ens puguin fer un cafè.
3: Jo me n'encarrego.
1: Aquesta vegada començo jo, d'acord?
3: Com vulguis.
1: Vaig primer per la jutgessa. Tal i com ens havia anticipat l'agent Sánchez, no ens posarà cap mena de problemes a tot el que li demanem. L'objectiu és sempre el mateix. Atrapar-lo com més aviat millor i amb el mínim ressò mediàtic possible. Tot i que em sembla que això serà difícil, perquè la víctima era una escriptora molt coneguda.
3: Em sap greu, però un cop més hauré de fer els deures. Ja veus que això de la literatura contemporània ho porto força malament. A mi m'agraden els clàssics d'una banda i els thrillers de l'altra. Què hi farem?
1: Doncs em sembla que en aquest cas acabaràs fent una bona immersió en la literatura catalana contemporània. Sigui com sigui, demà, quan això transcendeixi, ja tindrem les primeres pàgines als mitjans digitals. I després vindran les de paper. I potser fins i tot la tele, que Cabrils ja és més a prop de Barcelona. El cas és que la jutgessa ens autoritzarà a fer tot el que calgui per caçar l'assassí com més aviat millor.
3: Perfecte. Molt bones notícies, doncs. I com ha anat amb el mig testimoni?
1: Bé, tot i que estava molt nerviós. És molt vàlid perquè ens ajudarà al context i a la reconstrucció de les últimes hores. És en Raül Garrigasait, que potser el coneixes, és el director de la Casa dels Clàssics.
3: Sí, aquest sí. Vaig veure un documental del que feien i em va semblar molt interessant. De fet, em vaig comprar la Ilíada en la versió que han tret ells, tot i que poc abans me n'havia comprat una altra que havia tret a Desiara.
1: Sí, com sorprens, ara.
3: No et sembla al·lucinant que una cultura com la nostra sigui capaç de treure dues versions modernes de la Ilíada i que les dues tinguin força ressò i fins i tot lectors?
1: El que em sorprèn és que tu les hagis comprat les dues i les llegeixis. No sé com tens paciència.
3: Home, són els nostres orígens. I és clar, sempre és molt millor llegir sobre la ira d'Aquiles i els fets de Troia que no que algú pateixi la meva d'ira després d'un dia de feina. Ja et dic que a mi els clàssics em relaxen i els thrillers i la novel·la fantàstica també.
1: Mai deixaràs de sorprendre'm. Doncs això que et deia. Es veu que la víctima i en Raül havien coincidit en una taula rodona organitzada per la Vila del Llibre. Però com que feia molt que no es veien, havien dit que mira, que podien anar a fer un Frankfurt en acabar i que així ja tindrien una feina feta. Que si feien un berenar a sopar en arribar a casa, ja només els caldria menjar un iogurt abans d'anar a dormir i llestos. I que així es podien posar una mica al dia. Els dos els anava bé. En Raül feia temps que volia parlar amb ella per si li venia de gust fer la introducció a un llibre que estan preparant. I la víctima li havia proposat participar en un cicle de conferències que estava organitzant.
3: O sigui, un sopar d'amics que va ser un sopar de feina.
1: Exacte. Van sopar aquí mateix, on som nosaltres ara. Que es veu que ja té la fama de ser un bon lloc per menjar tot això. Bé, la cosa, que ara no ve el cas, la carta de l'establiment. Varen demanar unes hamburgueses, unes patates, alguna cosa per beure, i es van posar a parlar tranquil·lament fins l'hora de marxar. Llavors, va ser quan la víctima li va dir que tenia el cotxe prop de l'església, perquè quan havien arribat ja no hi havia cap altre lloc, i que li feia molta mandra, però que no quedava més remei que anar cap allà, i es van acomiadar.
3: I llavors, com és que ell hi va anar al darrere? També havia aparcat per allà? Pot ser sospitós d'alguna cosa?
1: No, no pot ser sospitós de res, el pobre home. Ell es va quedar una estona més perquè volia acabar de corregir uns textos abans d'anar a la feina. I va pensar que si esperava fer-ho en arribar a casa, li faria molta mandra. I va ser quan es va adonar que ella s'havia deixat una bossa amb llibres i que dins hi havia les claus del cotxe.
3: Així que suposo que ja havien pagat abans per repartir-se el preu del sopar com a bons germans i en adonar-se que ella no podria marxar sense la clau, va sortir darrere seu.
1: Exacte. Primer va provar de trucar-la, però a la bossa també hi havia el mòbil que va sonar quan ell va trucar. Així que no li va quedar més remei que anar pujant cap a l'església. Tot i que no sabia tampoc exactament on era que ella tenia el cotxe. Així que va anar trescant i quan ja faltava poc l'anava cridant, però no sentia res. Va ser quan va arribar a la plaça de l'església que la va veure a terra al mig d'un bassal de sang. Llavors va trucar als serveis d'emergències, que varen venir molt ràpid, i el que ja sabem. Per descomptat, en arribar no va veure ni va sentir res sospitós. I durant tot el sopar i el temps que van estar junts, ella va estar ben amable i ben contenta, sense expressar cap preocupació especial, ans al contrari. O sigui que tampoc no ens pot donar cap pista de per què algú podria haver-la volgut matar.
3: Segur que quan ens posem a furgar ja trobarem algun motiu. Tothom té motius per matar algú altre i per la mateixa regla de tres, tothom pot ser víctima d'algú que cregui que té motius per pelar-la.
1: Deixa la filosofia per quan no estiguis de servei i posa'm en context.
3: D'acord. Aquesta és la segona vegada que se celebra la Vila del Llibre a Cabrils. De tot el circuit que munta l'empresa organitzadora d'aquests festivals literaris, és la segona de l'any, i en aquest municipi hi tenen preeminència els temes socials. De fet, l'any passat es va dedicar als feminismes i enguany a la crisi climàtica i la sostenibilitat. El mercat editorial s'ha situat en aquesta pujada i les vendes, pel que em diuen, han estat fluixetes. Però, en canvi, hi havia un programa d'actes molt complet i en alguns hi havia fins i tot força gent. La xerrada que feien ells dos era sobre la presència de figures femenines que podrien desaparèixer amb el canvi climàtic, com per exemple les dones d'aigua o l'home de les neus, que segurament duria ser d'allò més interessant i que servia d'alguna manera per veure com els mites clàssics sempre s'acaben readaptant. L'han feta de 6 a 7. Ha començat una mica més tard, i després de signar alguns llibres, han marxat a quarts de vuit. Suposo que és després quan ha vingut a sopar aquí. Tenint en compte l'avís al 112, que ha fet el mateix Raül, podríem establir que l'atac s'ha produït cap a quarts de nou del vespre. Tu has arribat al centre cívic a les 9 i poc, i el temps de menjar una mica i baixar cap aquí, cagant llets.
1: I què han trobat els companys de la científica?
3: Anem a veure-ho ara mateix. Però és un ganivet gran de busseig, de la marca Cressy, amb 18 centímetres de fulla. El forense ha arribat fa poc i està examinant el cos. Però sembla que han estat només dues ganivetades. Segur que ara ho podrem confirmar. Estan buscant-hi empremtes. És possible que l'home hagi sentit els crits del Raül buscant la víctima i hagi hagut de fugir corrents i ha pensat que era millor fer-ho sense el ganivet. Segurament coneixia bé la zona i ha pogut marxar a peu sense cridar l'atenció. Com a mínim és el que jo hauria fet, marxar per l'altra vessant de cap a algun aparcament i després agafar el cotxe mentre tothom estava entretingut intentant auxiliar la víctima.
1: Sí, té tot el sentit del món. Anem-hi i m'ensenyes. I potser així ens podem fer una bona composició del lloc.
3: Perfecte. Collons, no para de bufar. Quina nit que ens espera.
1: Sí, això tampoc no deu anar gaire bé als científics, oi?
3: No, segur que això contamina tota l'escena del crim. Mira, el forense sembla que ja és a punt d'acabar. El que jo et dic és que té lògica que si sentia els crits s'hagi desfet d'alarma i hagi baixat per aquest carrer allunyant-se de la zona. Ho he comprovat i al final del carrer hi ha un aparcament a l'aire lliure que el diumenge és gratuït. És probable que hi tingués el cotxe o que, si no, hagi marxat a peu des d'allà cap on vulgui. Tothom, la policia local, l'agent Sánchez i companyia, han vingut per on hem pujat nosaltres a peu, que és el camí més curt. L'assassí, doncs, deu haver aplicat la lògica per marxar.
1: Torno a pensar que no és algú que estigui fent això com per casualitat. Ara veurem com ho podem relacionar tot plegat.
3: Sí, comença a ser complicat.
2: Caporal Vaireda, sergent Siquier, sort que els trobo. Han de venir a veure això. És molt important. Ho acabem de rebre ara mateix al correu dels Mossos i dona prou detalls com per saber que és el nostre home.
1: Ja ho llegeixo jo en veu alta per a tots. Ja en portem dos i això no pararà. La millor manera de potenciar la literatura catalana és fent que se'n parli. Jo sóc el missatger de la mort. A cada festival literari algú palmarà i així la literatura catalana s'anirà fent gran, tothom buscarà un assassí i algú parlarà de llibres. I perquè vegin que sóc jo, els puc dir que he deixat el meu ganivet al lloc dels fets i que el vaig comprar la setmana passada en alguna botiga de Cabrils, en efectiu, és clar, per no deixar pistes. Ens veiem al proper festival.
3: Cago'm la mare d'en Tano!
5: Heu escoltat Escolar-se a l'asfalt, capítol 3 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Ada Castells, Abel Font, Cris Cantal i Joan Brugués. I al capítol següent s'obre una mica de llum sobre els dos assassinats que acumulem, Joan Daniel Bessonov i Ada Castells, que semblen clarament relacionats. La investigació es complica i obre diferents fronts. Serà el capítol 4 de Mar Negra, Americans.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: La creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de bloqueig creatiu. Moltes vegades pot semblar que les persones creatives no tenim bloquejos, que el nostre dipòsit de la imaginació sempre té idees a punt per crear coses noves. Doncs no és el meu cas. Jo sí que pateixo bloquejos creatius i a vegades quan menys em convé. Per això m'ha ensenyat a buscar solucions i he fet una llista de remeis per si et pot ajudar, perquè potser tu en algun moment també et passa. O sigui que pren nota. Mira, si tens un bloqueig creatiu, et diria que el més important és parar. Sempre parar. No ens quedem amb aquell bucle infinit que no trobem mai la sortida. Parem el que estem fent i, és important, moure't. Surts a que et toqui l'aire, camina, balla, salta. Una altra cosa que va molt bé també és canviar l'entorn. Sí, no tens opció de sortir fora amb una cafeteria, pots provar anar a una altra habitació, al balcó, al jardí. Una altra fórmula que va molt bé també és escriure a mà, en paper. Sobre el tema que t'has bloquejat, comences a escriure, però tot el que se t'acudeixi, encara que et sembli que són tonteries i no té res a veure, tu escriu, escriu, escriu, escriu. Això és una teràpia per buidar i segurament quan ho tornis a llegir pots trobar un fil conductor que et portarà a bona fi. Una altra cosa que va molt bé és fer una meditació. També pots parar i mirar alguna revista, llegir algun llibre, mirar algun vídeo del tema que estàs tractant, escoltar música. I mira, aquesta és molt important i a mi em funciona molt bé. Reformular el problema. Per exemple, et fas la pregunta d'on estàs bloquejat i preguntes què faria un nen de 5 anys en aquesta situació. Preguntes també què faria una persona de 95 anys en aquesta situació o què faria la meva veïna, per exemple. I d'aquesta manera tindràs diferents visions del mateix problema i a partir d'aquí pots veure altres perspectives. Doncs bé, jo tinc una llista més llarga encara de remeis, però em sembla que si proves algun d'aquests, segur que te'n surts. Doncs vinga, salut i creativitat!

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
2: Aquaducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
3: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, i sobretot ens hem de quedar amb la idea de, doncs, de què és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra, revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable no és un aqueducte, és un pont per sobre del qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes a Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant, malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, Si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
1: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
3: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionades. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no n'és ni massa poc a poc ni massa ràpid. No? Si va poc a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
2: El pont d'Armentera i el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
0: Ramó de Pedra.
1: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
3: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? On hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes. O sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles i Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, els van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta tres aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
4: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es nota molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer tres aqueductes, vull dir, hi ha tres aqueductes. Un és el que surt del Pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des de allí mateix del Catllat, tenia d'haver-hi, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos, doncs, durant aquesta temporada passada.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
4: Sí, bé, jo, això ho porta, doncs, l'arqueòleg doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi veuen més quatre ulls que dos, no? O que sis, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí, doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan el Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava, portava l'aigua des del Pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra. Una aigua que baixava per la conca del Gaià la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, passa... del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
5: I era visible o estava colgat per la terra?
4: No, ja hem trobat, bueno, ara no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor, doncs, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, doncs, i fa elaborar un projecte per a veure si es pot reaprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, esclar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un pla molt... d'uns 6 metres de llarg, que, bueno, molt detallat, que diu, totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més fenya. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí, doncs, van amb una diferència d'un metro, 1,50 m, van seguint al mateix nivell del romà fins a Tarragona, en el segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs, no? Hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament, quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica amb detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
3: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou en el mateix lloc, no? Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final... també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és néixer, bueno, néixer Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser la gran, una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
3: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, agafant, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua a una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan, tan sumptuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no?, i té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no?, i per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no?, que agafaven el Catllà i la feien baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot, no? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre aqueducte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. L'aqueducte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va per Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també. I és possible que d'Altafulla neix també els munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no?, tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no?, que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
0: Ramó de Pedra.
1: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
6: Sí, devia ser important, i també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que s'han trobat 3 o 4 d'aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrego. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també, com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs al riu també se li manllevava capacitat de, no, d'irrigar pel seu territori natural.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
2: A Santa Coloma de Queralt hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill. Surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la séquia major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70 encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament, a tocar del Molí del Mig, de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
6: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també. Per tant, també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes. O sigui, que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdurat en el temps, com aquest d'aquí, que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII, s'ha modificat, però encara el tenim aquí. Però, clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasoll, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A la sala del Catllà, no? I aquí dalt, també a prop d'Ardenya, mateix a darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no? I que va més enllà de l'època medieval.
1: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Turlit. Burginus o edicnemus.
7: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
2: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
7: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
2: Estornell comú. Sturnus vulgaris.
7: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la xarxa audiovisual local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: és que...
1: Els primers reports de vespa asiàtica a Espanya es remunten al 2010. L'agost d'aquell any es registra la primera població a Amaiur, Navarra, i es detecta també a Guipúzcoa. Després d'aquestes àrees comença la invasió. El 2012 ja apareix a la resta d'Euskadi, a Galícia i a les províncies de Lleida, Girona i Barcelona. El 2014 acaba de colonitzar tota la cornisa cantàbrica. El 2015 ja era present a La Rioja, a Burgos i a l'illa de Mallorca. I el 2018 va colonitzar Tarragona. El 2019 ja havia envaït Lleó, Zamora, Palència, Valladolid, Osca i Saragossa. L'any 2021 ja ocupava Salamanca i Àvila. Les estimacions indiquen que entorn al 2029 probablement hi hagi colonitzat tota la península Ibèrica. Ha arribat per quedar-s'hi. Tot i que ara mateix el seu avenç té l'aspecte d'un front que es desplaça de nord a sud a raó de 100 km l'any, si ens fixem en les primeres fases a la península Ibèrica, es pot observar que hi ha hagut almenys 3 focus d'entrada de vespa asiàtica. Un des d'Euskadi i Navarra el 2010, 2 més des de Galícia i Catalunya al 2012, tots 3 sense connexió entre si. Totes aquestes poblacions procedeixen, però, de França i van entrar, en els casos basco-navarrès i català, per terra ferma, vorejant la barrera biogeogràfica dels Pirineus. Pel que fa a l'origen del focus gallec, no és clar si procedeix d'una instrucció amb vaixell des d'altres punts d'Europa o si es va donar una ràpida dispersió per la cornisa cantàbrica sense que s'haguessin reportat casos. Al cap i a la fi, de vegades els animals es mouen sense que l'ésser humà se n'adoni.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
4: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs problemes.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Si ets una persona que està treballant davant de l'ordinador moltes hores en una postura asseguda i no tens molta possibilitat de moure't a l'espai que tens, segurament tinguis molèsties a la zona cervical o notis que els braços te pesen una mica més al final del dia. L'ideal seria aixecar-se i trencar aquest sedentarisme, no? Perquè dintre de la teva feina de 8 hores estàs molt estàtic i el cos el que te demana és moure't. Llavors, important, que intentem posar-nos unes petites alarmes d'una hora, hora i mitja durant la feina, si és possible, i en aquell moment t'aixeques, fas una miqueta de volta durant a l'oficina, tornes i seus, o t'aixeques i fas una miqueta d'exercicis amb les cames i amb els braços, i faràs que el cos estigui molt més agraït durant tota la jornada laboral.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciades als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia. I això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, Tabal, Masses, Guites i Gegants Vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere al passacarrers. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui dimecres amb dues incidències actives a la xarxa viària catalana. Totes elles són avaries. Parlem de la primera, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, on hi ha un quilòmetre de lentitud en sentit sud cap a Barcelona. També tenim una altra avaria, en aquest cas un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre doncs, també talla un carril, en aquest cas però en sentit nord. Per altra banda, parlem de retencions habituals, destacant en l'ús de la Trinitat, que a hores d'ara doncs, rep moltes retencions per la C58 en sentit sud, però també en sentit nord al punt de Cerdanyola. També tenim retencions per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, com dèiem, però també la C31 al terme de Badalona, que en sentit sud circula amb un quilòmetre de lentitud i tot plegat de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès, la AP7 circula ja amb retencions en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà, i recordem que l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papa. També tenim lentitud en sentit nord a les vies costaneres com la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, un dimecres que ha de ser de temps ben tranquil. De fet, sí que aquesta nit passada i encara en aquests moments queden núvols més gruixuts en alguns racons metropolitans i també s'hi ha produït alguna pluja local, però tot això va de baixa, el temps acabarà sent serè al llarg d'aquest matí i amb vent, especialment cap a l'Ebre, al Pla de Lleida i també cap a l'Empordà. Una temperatura que ha refrescat un palet respecte a ahir. En canvi, la tarda acabarà sent de calor, no desorbitada, per tant, una calor força més habitual per les dates, i aquesta tarda amb alguns núvols escampats per les comarques interiors de Girona, també al voltant del Montseny. Aquesta tarda amb més vent tossut, la veritat, a la costa i prelitoral. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que de ben segur no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
5: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
4: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
6: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.

0: Y el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: Mentrestant, a Catalunya, el president del govern català, Salvador Illa, se sotmetrà aquest dijous a la sessió de control del Parlament de Catalunya. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu català va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè assegura hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
2: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara solucionado. Y también aprovecho para... Estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Us ho destacàvem en els titulars. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
3: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
4: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
5: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
4: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
5: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
4: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: Encara en aquest context, però fora de polèmiques, us expliquem també avui que 2 artesans del Camp de Tarragona estan confeccionant el bàcul amb què s'obsequiarà el papa Lleó XIV en la seva visita aquí a Catalunya. La peça, de més de 2 metres de llargada, vol ser un homenatge a l'univers d'Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic. El bastó mesura 1,60 metres i està fet amb fustes dels 5 continents. El pom és de 48 centímetres i reprodueix diversos elements característics de l'obra gaudiniana i també incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica. La incògnita serà si el Sant Pare el voldrà utilitzar en la missa a la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Això ho explica un dels artífecs d'aquest bàcul, l'artesà i joier Joan Serramià.

0: A veure, el regal l'acceptarà segur. Per gentilesa, un regal s'accepta, no? Llavors, ell serà l'última decisió seva utilitzar aquest bàcul. Però hi ha molta il·lusió, fins i tot sé que a les altes esferes de l'Església catalana també els hi fa molta gràcia, això. O sigui que jo em penso que se n'en sortirem de que el porti. Però jo, fins que no el vegi dalt del Papa Mòbil amb el bàcul aquest, no m'ho creuré.
1: Falten 2 minuts per arribar a 7:45. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzen almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic d'aquest barri de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats, deia, i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. I el judici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, ara fa 15 anys, ha començat aquest dimarts en un espai inèdit, el menjador de l'antiga presó del centre de Tarragona, ara seu dels serveis territorials de justícia a la ciutat. El gran nombre d'acusats i de testimonis previstos inicialment, més de 200, ha fet que la causa s'hagi traslladat en un espai fora de l'habitual. Una altra de les causes ha estat la coincidència de 2 grans macrojudicis, el d'Innova de Reus i el de la cooperativa Brenca. Està previst que l'últim s'allargui fins a finals de mes de juliol i no es pot descartar que aquesta circumstància es pugui pròximament coincidir amb altres casos. Tot plegat abans que les obres del futur fòrum judicial avanci per posar fi a la manca d'espai i a la seu judicial tarragonina. Ja s'han incorporat els 4 nous agents municipals de Sant Joan de les Abadesses. L'objectiu és ampliar el servei de vigilància i seguretat, també en horari nocturn. Els agents disposaran del vehicle de la policia municipal i treballaran de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra. Amb aquesta incorporació, Sant Joan torna a disposar d'un servei de vigilància municipal després d'un any arran de la jubilació de l'últim policia local. És una informació de Laura Segú des de Televisió de Ripollès.
2: Després d'un any, Sant Joan de les Abadesses torna a tenir un cos de vigilància, de seguretat i de l'ordre públic. Aquest dilluns s'han incorporat els 4 agents de la Guàrdia Municipal. 3 d'ells són de la comarca, l'altre prové de l'Alt Empordà. En Gorka és la que té un vincle més directe. És fill de Sant Joan de les Abadesses, encara que durant un temps va marxar a Girona. La seva voluntat és poder tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre públic i el civisme.
3: Sí, exacte. Tornar a casa, tornar a connectar amb la gent de la vila i intentar que es mantingui l'ordre i es mantingui el control que sempre ha funcionat aquí.
2: Amb la incorporació dels 4 guàrdies s'ampliarà el servei de control i seguretat també algunes nits. Ara bé, encara els faltarà un mes de formació a l'acadèmia, a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La Guàrdia Municipal és un cos de vigilància i seguretat que actuen com a agents de l'autoritat. A Catalunya hi ha uns 500 agents per a 150 municipis.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. I encara en aquest àmbit sanitari, l'activitat de donació i transplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels transplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. A Catalunya, els neuròlegs calculen que hi ha unes 2.700 persones amb miastènia, una malaltia neuromuscular poc coneguda que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, d'origen desconegut, i els afectats reclamen atenció urgent. És una informació de la Maite Polo.
4: Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. Són algunes de les fotografies exposades al vestíbul de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per ensenyar allò que consideren una malaltia invisible. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral.
5: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla, i això afecta moltíssim. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà.
4: 16.000 persones formen part de l'Associació Miastènia a l'Estat i demanen més difusió perquè metges i metgesses la puguin detectar abans i l'entorn, inclosos amics i familiars, els comprenguin millor. La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí, l'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. També hi afegeix els aproximadament 100.000 adolescents que no poden rebre una beca menjador durant el curs perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Aquests són alguns testimonis de famílies que expliquen aquestes circumstàncies.
6: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar, ya no semanal, sino podría ser mensual.
7: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
8: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá. A mi hijo pequeñito, por ejemplo, le encantan las croquetas. Nosotros no comíamos croquetas.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà dijous a les 12 del migdia i ja ha votat un 36% del col·lectiu. Ahir, la protesta la van seguir els docents del Barcelonès que es van manifestar pel centre de la capital catalana. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
9: Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Ingrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
10: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
11: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat. I també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
9: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
12: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Dario Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
13: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Eso ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de la ciutat. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'aquest dimecres, al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els berguedans i berguedanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
2: Teatre, música i dansa. Ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda. Música. El cor femení Vox Alba presenta A Capella en Femení. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
3: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 7:45 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 3 de juny. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Tot seguit hi connectarem en directe. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny sobre la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo. Dels esports destaquem que el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I de la cultura, avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 3 minuts i mig de 7:45 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada s'inicia amb dues incidències a la xarxa viària. Una avaria a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat i provoca 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Una segona avaria a la C25 a Santa Coloma de Farners també talla un carril en sentit nord. Circulació intensa també a aquesta hora cap al nus de la Trinitat en direcció a Barcelona i a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i en sentit nord de Sant Cugat a Cerdanyola. També us hem d'informar avui d'una incidència a Rodalies, problemes ara mateix a la línia R2 Nord. Un intent de robatori de coure entre les estacions de Mollet i Sant Fost fa que els trens circulin a aquesta hora amb mitja hora de retard de mitjana. I pel que fa al temps, ens espera un dimecres tranquil, tot i els núvols que es mantenen a aquesta hora i alguna pluja local. Temps serè aquest matí i amb vent cap a l'Ebre, el Pla de Lleida i també l'Empordà. La temperatura ha refrescat una mica respecte a ahir i la tarda acabarà sent de calor, però l'habitual per a les dates. També hi haurà núvols escampats a Girona i al Montseny, més vent a la costa i al prelitoral.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona a l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
3: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
4: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
2: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Sáiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
5: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: A Catalunya, mentrestant, el president del govern, Salvador Illa, se sotmetrà demà a la sessió de control del Parlament. Ahir, des de la reunió del Cercle d'Economia, el cap de l'executiu va apostar perquè el govern central esgoti la legislatura, perquè, assegura, hi ha temes que encara estan a mig fer. Una d'elles seria fer efectiu el desplegament de la llei d'amnistia aprovada ara fa 2 anys, però també l'oficialitat del català a nivell europeu.
6: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Ayudaría que todos colaboraran en ello, que quedara asociado y también aprovecho para... Estamos aquí presidentes de 3 comunidades históricas con lenguas propias, que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Anem en directe a la capital del Maresme, on hi tenim el Jaume Dormois i a la Clara Sánchez de TV Mataró. Bon dia, Clara. Quin és el balanç d'aquesta nit d'aldarulls?
7: Molt bon dia, Helena. Doncs com veus ara mateix aquí al carrer de la Gatassa es respira tranquil·litat després d'aquesta nit que, com explicaves, s'ha viscut força tensa i plena d'aldarulls. De fet, aquí darrere nostra veiem un dels resultats perquè, com deia, s'han cremat diversos contenidors, també s'han provocat danys al mobiliari urbà i, doncs, finalment, fins al que podem saber per fonts de Mossos d'Esquadra, s'han produït 5 detencions per desordres públics. Totes aquestes persones menors d'edat, excepte un d'ells major d'edat. Aquest dimarts al vespre hi ha hagut un ampli desplegament policial a la zona, amb unitats dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra patrullant i dispersant la concentració de gent. També s'ha hagut de tallar l'avinguda Gatassa perquè l'atenció s'ha concentrat en els principals vials d'aquest barri. Tot plegat arribava aquest dimarts a la nit, després, com comentàveu també, d'un desnonament que ha tingut lloc a l'avinguda Gatassa d'una família amb 4 menors i aquest desnonament es va viure també amb molts moments de tensió. En aquest cas es van detenir 3 menors més, per tant, en conjunt durant el dimarts es van acabar detenint un total de 8 persones i també hi va haver un balanç de 5 dones ferides i diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits perquè hi va haver, doncs, per part de les persones que volien evitar el desnonament, llançament de diversos objectes cap als agents i també, doncs, els Mossos van dispersar aquestes concentracions que també es van traslladar després a serveis socials, doncs, amb porres i amb pistoles de foam. Tot plegat, al vespre va acabar amb una assemblea del Sindicat de l'Habitatge al Parc de Can Tunyí per tractar aquesta situació habitacional que viu al barri i, com apuntàveu, aquest mateix matí de dimecres hi ha previst un nou desnonament també al barri de Cerdanyola. I recordem, per acabar, que fa una miqueta més d'un any, el mes d'abril del 2025, també hi va haver diversos episodis d'atenció aquí al barri de Cerdanyola, amb danys al mobiliari, amb contenidors també cremats i que va acabar amb la detenció de 4 menors. També afegir que l'alcalde David Bote, l'alcalde de Mataró, ja ha expressat a través de les seves xarxes socials que el govern està a sobre amb aquest dispositiu policial que s'ha anat desplegant en diversos moments aquí al barri de Cerdanyola de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Doncs estarem pendents també del que pugui passar aquest matí amb aquest nou intent de desnonament, de nou llançament aquí, en aquest barri, al barri de Cerdanyola de Mataró. Gràcies, companys, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
8: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal, el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè, doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
1: De fet, el govern considera que la visita del papa a Catalunya ja demostra per ella mateixa la seva estima i respecte pel país i treu ferro el poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi troba receptivitat. Ens ho explica Lamont Carvajal.
9: El govern assegura que la visita del Papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
10: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
9: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
10: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
9: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
1: El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el proper 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. És una de les notícies destacades del dia. Aquest estiu, altre cop, tornem a topar amb el mateix problema. 214.000 infants a Catalunya es quedaran 80 dies sense beca menjador. 85.000 no poden menjar proteïna cada dos dies i un de cada tres no farà ni una setmana de vacances. Són dades que avui alerta Educo, una ONG internacional amb seu a Barcelona, que fa més de 30 anys que treballa pels drets dels infants. En parlem amb Guiomar Tudó. Ella és la directora general adjunta justament d'aquesta entitat. Senyora Tudó, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
11: Bon dia, Helena. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos en ressò.
1: Ho deia jo ara, aquesta dada, 214.000 infants es queden 80 dies sense beca menjador. Què passa a casa seva quan desapareix l'únic àpat complet i nutritiu que tenen garantit durant el curs?
11: Doncs ens podem imaginar què passa, no? Passa que nens i nenes en unes edats crítiques no tenen garantida aquest àpat saludable al dia i, per tant, estem posant en risc, no?, una alimentació saludable i, per tant, el seu creixement. Estem, també passa, no?, que estem tenint nens i nenes que es quedaran sense poder tenir lleure en aquestes vacances, sense poder sortir com a mínim una setmana de vacances durant aquests 80 dies que dura l'estiu. Per tant, també estem violant el seu dret, no?, al lleure, que segurament passaran calor perquè són habitatges que no estan preparats. En definitiva, passa que com a territori, com Catalunya, com a estat, a Espanya, no estem garantint els drets dels infants.
1: El govern ha anunciat, però, un augment de beques menjador per al curs vinent. Però l'estiu, insistim, continua sent el gran forat. I una més, ho torneu a denunciar. Quina és la baula que falla sempre? On es trenca el sistema cada estiu perquè tants infants quedin desprotegits?
11: Doncs falla perquè no tenim polítiques públiques que facin que aquests infants no necessitin beca menjador, falla perquè no tenim garantides, no?, l'accés a com a mínim 15 dies de lleure educatiu gratuït en els quals aquests infants puguin tenir aquest àpat garantit al dia. Falla, en definitiva, no?, polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. I és una xifra que arrosseguem des de fa més de 10 anys. És una xifra inacceptable i és una xifra que ens combina a demanar polítiques públiques que realment siguin transformadores i acabin amb la pobresa infantil. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
1: Molt ràpid, acabo ja, Guiomar Tudó. Vostè ho deia ara, molts d'aquests infants que no tindran ni una sola setmana de vacances i, per tant, es quedaran sols a casa perquè les famílies no poden pagar casals o colònies, ni que sigui en forma de titular. Quines conseqüències té això en el seu desenvolupament i en la bretxa educativa?
11: El lleure educatiu té un impacte directe també, en l'educació dels infants. Primer perquè ho és educació no formal i té un impacte directe en l'educació formal. Però, a més, insisteixo, violant un dret, tindrà conseqüències en el seu benestar. Se sentiran diferents dels seus companys quan tornin a casa, a classe, al setembre, perquè no hauran tingut aquestes vacances. I, com dic, durant aquests 80 dies estaran molts d'ells sols a casa. Hem fet una enquesta on posem damunt la taula que a Espanya, durant aquest període, uns 120.000 nens entre 6 i 10 anys passaran estones llargues a casa sols i, per tant, estem, insisteixo, posant en risc els seus drets i el seu benestar i, per tant, el seu desenvolupament.
1: Guiomar Tudó, gràcies per atendre'ns aquest matí i per posar negre sobre blanc aquest dèficit per als nostres infants. Que vagi bé.
11: Gràcies a vosaltres.
1: I avui, nova jornada de vaga de professors i mestres, en aquest cas a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, concretament, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i ja han votat un 36% del col·lectiu. Parlem ara d'economia perquè el maig tanca a Catalunya amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Ens n'informa la Carina Bellvé.
12: El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats, s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
13: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
12: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
14: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
12: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
1: Encara en aquest àmbit, una notícia d'última hora. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Rummer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
15: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
1: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Murcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara, la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. La Universitat de Vic ha tancat els campionats de Catalunya universitaris amb un acte que ha servit per oficialitzar el relleu a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició. La competició d'aquest any, que s'ha pogut seguir a la xarxa Més, ha reunit prop de 14.000 esportistes. Ens amplia la informació des del Nou TV, Marcel Puig.
16: L'edició ha incorporat novetats com el kàrting i ha recuperat disciplines com l'esquí alpí i el triatló. A més, el 17 de juny la universitat acollirà una competició internacional universitària d'hoquei patins.
17: Ha estat un honor doncs, poder també posar èmfasi, posar accent en dues disciplines. Som un territori de moltes disciplines esportives, però en especial del món del motor, amb aquesta celebració del Campionat de Catalunya Universitari de kàrting i també doncs, en l'hoquei patins, territori d'hoquei.
16: Els campionats han inclòs 14 modalitats individuals en diverses seus, mentre que les competicions per equips s'han disputat en 4 municipis anfitrions, entre ells Vic, Manlleu i Taradell. Sant Cugat del Vallès serà la nova vila esportiva universitària del curs 2026-2027, prenent el relleu de Vic. Pel que fa als resultats esportius, la UVic s'ha proclamat campiona en futbol i rugbi. Els campionats es van iniciar al febrer i les primeres entregues de premis es van celebrar al març.
1: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, ja va iniciar la festa amb l'anomenada Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Durant la jornada d'avui dimecres al migdia, el tabaler i els 4 gegants, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, seran els encarregats de satisfer els bergadans i bergadanes. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere per fer les passades i els passacarrers.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 3 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el proper 17 de juny contra la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
2: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant el mes, durant els mesos d'estiu.
1: Dels esports, el Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg a la festa ja s'ha deixat notar en les darreres hores amb la Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És hora punta i, per tant, volem saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i li preguntem a la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
3: Hola, molt bon dia, Elena. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions als accessos del Vallès a l'autopista AP7, com cada matí, circulació força complicada en el tram entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, a la mateixa autopista AP7. Més endavant també hi ha aturades entre Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal, també, com dèiem, en sentit sud. De les accessos del Vallès, també complicacions aquest matí a la C58 amb aturades entre Terrassa i Sabadell en sentit Barcelona i també complicacions entre Montcada, Reixac i Ripollet en sentit sortida, en sentit Sabadell, arran d'un accident que ocupa el voral. També destacarem de la zona del Baix Llobregat situació viària amb aturades a la B23, amb aturades entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i més endavant a Esplugues de Llobregat per accedir a la Diagonal de Barcelona. Acabarem situats a la Ronda de Dalt amb complicacions a l'altura de Vall d'Hebron, on hi ha un accident que talla dos carrils en sentit Trinitat i també aturades en sentit Llobregat des del nus de la Trinitat arran d'un vehicle avariat que ja ha pogut ser retirat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
1: Doncs també avui hi ha problemes al transport públic. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda. Hi ha retards que superen els 30 minuts a l'R2, la R2 Nord i la R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert servei alternatiu per carretera en tota la línia. I pel que fa a la previsió del temps, connectem aquesta hora amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tenim per davant una jornada sense entrebancs. Està clar que parlem del temps, perquè els entrebancs poden sortir d'un moment a l'altre. Lluís Miquel, bon dia.
4: Bon dia, Helena. Així és, des del punt de vista meteorològic, des del punt de vista social o productiu o de cues de trànsit, ja veiem que n'hi ha molts entrebancs com cada matí. Però almenys avui l'atmosfera estarà més calmada, més tranquil·la i com a mínim deixem enrere les molt fortes tempestes que hi va haver ahir en algunes comarques. No a tot arreu, lògicament, però ahir, déu-n'hi-do, les calamarsades que van caure en alguns indrets entre Osona i també la comarca i les comarques de Girona. Aquest matí ja ha despertat més tranquil i més fresquet. Hem de destacar això, que la temperatura és una mica més baixa que dies enrere, necessitem una jaqueteta a moltes comarques i, a més, accentuada aquesta fredor per una mica de vent que està bufant cap a l'Empordà, també als cims del Pirineu, comarques del Pla de Lleida i també les de l'Ebre. Aquest vent de mica en mica anirà de baixa, també als núvols, fa poca estona encara plovia, per exemple, al Maresme, tot això es retira, i la tarda no portarà tempestes, simplement alguns núvols decoratius a les muntanyes de Girona. Aquesta tarda amb un vent tossut a les comarques de la costa i prelitoral, i amb una calor, de moment, suportable. El temps d'avui s'haurà d'aprofitar, Helena, perquè demà a la tarda tindrem traca de xàfecs. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 7, tanquem portada i comencem. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijó per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijó que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. És una crònica d'en Jordi Casino.
5: Alberto Núñez Feijó feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
6: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
5: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de...

0: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials. Una Elma Saiz deia que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
1: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte del 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
2: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat. No hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari. Simplement que hem de pensar 40.000 coses que no les havíem pensat perquè el papa no ve cada dia i perquè doncs, són coses que nosaltres les donem com perfectes i per molt normalitzades.
0: De fet, el govern considera que la visita del papa en si mateixa a Catalunya ja demostra la seva estima i respecte pel país i treu ferro al poc ús de la llengua catalana que en principi farà Lleó XIV. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància del català i diu que hi ha trobat receptivitat. Ens n'informa Lamont Carvajal.
3: El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
3: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
4: Mostrar a nivell internacional que som capaços d'organitzar aquests esdeveniments que ens situen en el focus i en el reconeixement internacional i que, a més, ho podem fer amb la normalitat del dia a dia de les persones.
3: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa, batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17.

0: 7 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que l'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix 8:45 del matí. L'estació del nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del nord de Barcelona hi hem enviat en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
1: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? Doncs per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants, hem parlat amb els usuaris i la satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
2: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
3: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo, bien cómodo. Sí, todo bien bueno.
4: La estación bien, yo la veo bonita, sí, muy remodelada, ¿sabes?
5: Bien, yo creo que está muy bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy, ayer estuve mirando en internet los horarios y tal, y he venido directamente al horario, yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
6: Ha cambiado todo para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
1: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans. Així que l'estratègia de remodelar aquesta estació del nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans. Un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
0: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el sumum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
7: Falla, en definitiva, no, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador.
8: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar.
9: Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, su fruta.
10: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
0: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia, i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
11: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. El balanç s'ha presentat a l'espai Francesca Bonmeson, on s'ha evidenciat la demanda creixent d'aquest tipus d'actuacions en el món local, per exemple, en l'àmbit escolar. Ho ha explicat Marc Serra, diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
12: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, quan venen aquests mesos de maig, no?, que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
11: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
0: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9 a 10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Roemer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
13: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
0: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina Marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques, que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vila-sana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell. Ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
14: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vila-sana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vila-sana en la seva etapa al Gijón.
15: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien, con temas fichajes. Porque al final, como jugadora, como una persona competitiva, pues quiere estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
14: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
0: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els 4 gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Nova jornada de tensió aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors, i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. En parlarem tot seguit amb en Joan Maluquer i Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny per la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
7: falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no? Aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant els mesos d'estiu.
6: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar, però, en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho destacàvem suara en el sumari. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. Ens ho amplia en Jordi Casino.
8: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
9: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
8: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
10: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
8: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris popular i socialista a l'Eurocambra.
6: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez és cordial. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
11: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
6: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El sindicat d'habitatge de Mataró assegura que van perdre la vivenda arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. També us hem destacat en titulars que el Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara, a l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. L'ONG Educo alerta que, amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
7: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada 3 infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador.
12: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos 1 o 2 veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, su fruta.
13: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
6: I si parlem d'infants i escoles, també ho hem de fer de la nova jornada de vaga de professors i mestres que avui fan els docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i a hores d'ara ja han votat un 36% del col·lectiu. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. Pel que fa al transport públic, atenció a la mobilitat a aquesta hora. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda i hi ha retards que superen els 30 minuts de mitjana a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Més coses. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva, han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any, que va viure fa uns 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament, és l'esquelet juvenil de tapir més complet trobat fins ara a Europa i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament i la biologia d'aquests animals del Pliocè. Un equip especialitzat s'encarregarà de netejar i estabilitzar les restes perquè, més endavant, puguin ser estudiades en detall i permetin obtenir nous coneixements sobre aquesta espècie extingida. En uns minuts arrenca a Granollers, al Vallès Oriental, el MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, que en aquesta edició, la número 27, se centra en el comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Anem, doncs, cap al recinte Roca Umbert de Granollers per conèixer més detalls d'aquest certamen i ho fem amb la Judit Anguera i la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió. Bon dia, Ruth. Tot a punt perquè arrenqui el MAC?
14: Molt bon dia, doncs sí, aquí a Roca Umbert està pràcticament tot a punt perquè arrenqui el Mercat Audiovisual de Catalunya. Una trobada que reuneix professionals del sector per parlar del present, però sobretot del futur dels mitjans de comunicació. Enguany s'ha posat el focus en una pregunta clau. Quin paper tenen avui els mitjans per la ciutadania? I per conèixer tots els detalls estem amb el Lau Delgado, el director del Mercat Audiovisual de Catalunya. Bon dia, Lau. Bon Explica'ns pràcticament tot a punt ja per començar.
15: Sí, estem a punt de començar. Ha estat tot un any complicat, no?, d'organitzar, i res, esperem ara obrir portes d'aquí mitja hora, imminentment.
14: Expliqueu què es trobaran els professionals que visiten avui al MAC.
15: Bé, els professionals que vinguin avui al MAC es trobaran una línia de conferències, taules de debat, demostracions vinculades a tots els temes del sector, més un focus, una línia de continuïtat de contingut, que és el tema de les audiències, no? Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
14: En grans trets, en quin punt es troba actualment el sector audiovisual?
15: Bé, el sector audiovisual evoluciona amb força, està en un procés de creixement alt, l'únic que està també en un nivell també molt alt de transformació, com altres sectors vinculats en el món digital. Hi ha la irrupció d'una sèrie de tecnologies que estan canviant el mapa i que hem de saber quins són els escenaris futurs per poder-nos recol·locar i ser el més competitius possibles.
14: I en tot aquest debat, no?, quin paper és el que juguen els mitjans de proximitat i els mitjans locals?
15: Els mitjans de proximitat tenen un petit avantatge amb tot això, doncs, que tenen una sèrie d'especificitats que no tenen els altres. Hi ha un punt en el món de la digitalització i de les tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial que és que necessiten patrons i bases de dades molt altes, normalment digitalitzades. Llavors, tot aquest volum d'informació funciona molt bé a nivell global i a nivell universal com a patrons estàndards, però quan poses el focus a espais més petits, més micro, la informació ja flueix d'una altra manera i les fonts d'informació no són tan generalistes, i aquí és on tenim l'avantatge dels mitjans de comunicació de proximitat.
14: Podem parlar de xifres d'aquest any, no sé quants professionals s'han inscrit per formar-hi part.
15: Sí, normalment fins que no acaba el MAC no ho sabem, perquè durant el dia apareixen nous inscrits, estem prop dels 900 inscrits que ahir la nit. En tot cas, el que a nosaltres ens interessa no tant és el número d'inscrits, que evidentment està creixent molt, crec que fa 3 anys eren 500, o sigui, estem pràcticament a punt de doblar, sinó la pluralitat d'aquests inscrits. Venen de diferents procedències, diferents camps del sector visual, això és el que ens interessa, no? Que l'oferta sigui prou diversa i que no ens quedem amb un sol subsector, sinó que els puguem anar ampliant.
14: Genial, Lau, doncs moltíssimes gràcies. Veurem, doncs, aquí a Roca Umbert quins debats deixa i quines conclusions deixa aquesta nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tot just està a punt de començar. Arrencarà ara a les 9 amb la cerimònia d'inici a la nau B1 d'aquí de Roca Umbert.
6: Mm-hmm. I quan passen 2 minuts de 3:15, és moment per als esports. I avui amb la Marta Casas de cap a la piscina. Marta, perquè, bon dia, el Mataró és el campió de la divisió femenina d'honor de waterpolo.
16: Doncs sí, bon dia. Van imposar-se les del Maresme a la Sant Andreu per 9-10 en el partit de desempat de la final d'aquesta lliga femenina de waterpolo. En una piscina Pere Serrat que estava plena a vessar, les andreuenques no van aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart van permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador Dani Ballart destaca el mèrit de ser campiones.
17: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
16: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a partir de 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau on demà els blaugranes ja podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
18: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Pues somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
16: Avui serà el torn del Joventut, que debutarà al play-off a la pista del Baskonia. A partir de les 9, els badalonins encetaran el Bues Arena a la sèrie dels quarts de final. Amb la baixa d'Ante Tomic, alguns jugadors, com l'acabat d'arribar Yanis Moren, estan cridats a fer un pas endavant. És una informació d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
19: El Baskonia és un dels equips més físics a la Lliga. Omoruji, Diakité o Sedekerskis, per exemple, són jugadors interiors polivalents que han posat un mur a la zona. Un poder físic que ha ajudat l'equip basconista a alçar-se amb el títol de la Copa del Rei a València. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat la pintura amb el francès Yanis Moran. 3 partits per ell amb la samarreta verdinegra amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex al Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes.
20: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centres més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
19: El Joventut no pot comptar encara amb Ante Tomic, que es troba en ple procés de recuperació de la seva lesió als isquios. Així que Moren farà parella amb el suec Birgander en el joc interior.
16: S'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. El president del circuit, Miquel Samper, reivindica que la cita amb els monoplaces és ja una tradició de país.
2: una oportunitat per projectar el nostre país en el món, a la mar d'aquest any que us deia, any Gaudí, que és tan i tan important per nosaltres. Cultura, patrimoni, esports, i el que és, crec, de justícia avui és recordar 3 dècades, no és poca cosa, 3 dècades que venen a més d'abans, Terramar, Pedralbes, Montjuïc, i això és la tradició d'un país.
16: El Barça és el club que aportarà més jugadors al Mundial de Futbol amb un total de 16 internacionals. La selecció espanyola és la que compta amb més representació, amb 8 jugadors. 2 d'ells, Dani Olmo i Ferran Torres, han parlat en les darreres hores de l'evolució de la lesió de Lamine Yamal i de com afronten la cita.
21: Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros.
22: Que hay presión, no lo vamos a negar, representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros pues es desde que somos niños lo hemos soñado, entonces pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta.
16: I ja feia temps que era un secret a veus i ara ja s'ha fet oficial. És el nou destí de Michel Sánchez. El tècnic serà el nou entrenador de l'Ajax neerlandès. Després de 5 temporades a la banqueta del Girona, culminades pel descens a segona divisió, el madrileny ha signat amb el club d'Amsterdam fins al 2028. Substitueix a la banqueta el català Òscar García Junyent, que ha tancat el curs amb el conjunt d'Amsterdam a la 5ª posició de l'Eredivisie. Michel compta amb tota la confiança del club, com ha remarcat el director tècnic Jordi Cruyff. Doncs era una notícia que estàvem pendents que s'acabés de confirmar. Ara ja ho sabem. Haurem de tenir un ull posat també a veure què passa a la Lliga neerlandesa a la propera temporada.
23: Home, Amsterdam també és una bonica ciutat.
16: I tant, de Girona a Amsterdam, d'un lloc maco a un altre.
23: Molt bé, Marta, fins demà.
16: Adéu.
23: Que vagi bé. Pel que fa a la cultura, avui arrenca oficialment la Patum de Berga i ho fa, com sempre, amb les tradicionals passades per el barri vell, pels carrers del barri vell de la ciutat. De fet, us direm, però, que ahir, justament, ja es va iniciar el que és l'anomenada Patum de la Llar, que protagonitzen persones amb diversitat funcional. I avui, al migdia, el tabaler i els 4 gegants marcaran el ritme, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu. I ara us apropem una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Ens en dona tots els detalls en David Navarro.
24: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
25: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
24: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
26: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb 4 dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
24: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
23: La Ciutadella de Roses ha iniciat una nova actuació per millorar el monument. En aquesta ocasió vol recuperar la seva imatge més imponent. Acaben de començar unes obres als fossats del monument per retirar tot tones de terra acumulada i deixar a la vista la seva grandiositat. L'objectiu principal d'aquest rebaix és aconseguir la recuperació visual del volum dels murs i posar en valor tot el conjunt monumental. També a Mataró, l'Ajuntament ha anunciat la compra d'una casa per destapar un nou tram de l'antiga muralla de la ciutat que data del segle XVI. La intenció del consistori és obrir definitivament aquest vial. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt i final. Que vagi molt bé el dia. Fins demà a les 7. Adéu.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En uns minuts arrenca a Granollers la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, una edició que girarà entorn al comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Escoltem Lau Delgado, que és el director del MAC.
2: Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans a l'audiència humana i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
1: Durant tota la jornada s'organitzen debats, taules rodones i conferències sobre quin paper tenen avui els mitjans de comunicació en la ciutadania. I en clau política, Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I nova jornada de tensió al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar els grups desvalotadors i a l'última hora de la nit es comptabilitzaven també contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105 treballadors. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord també inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans de finals del 2028. I Metges de Catalunya també convoca una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals del col·lectiu mèdic previstes entre el 12 i el 19. El sindicat manté les protestes per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Vinga, va, que són les 9 i 3 minuts. Bon dia a tots i benvinguts, com cada dia de cada dia, fins les 11 en punt del matí amb tots vosaltres. Avui farem un programa una mica estrany, canviem l'ordre d'algunes coses. Ho dic perquè habitualment els dimecres és quan fem l'entrevista política de 10 a 11, però avui la farem de 9 a 10 perquè és molt millor sempre fer-ho en directe que no fer-ho enregistrat. I la veritat és que avui fer-ho de 10 a 11 era enregistrar i fer-ho de 9 a 10 era fer-ho directe, per tant, escolta'm, no hi ha problema, capgirem les coses, però respectem el dia. Per cert, un dia que ha plogut, un dia que ens ha caigut un ruixadet així com molt tonto al vols de les 7 del matí, i de qual ara en parlem, amb qui ens acompanya, que és l'alcalde Stanis Forç. Molt bon dia, alcalde, com estem?
6: Bon dia. Doncs no sabia que havia plogut. Sí. I quan he anat a recollir els cubells, dic, mira, he pensat que havien baldejat, perquè estava al carrer com tot molt moll, i m'he pensat que havien regat, que havien netejat alguna cosa, perquè he vist el cubell de l'orgànic que estava obert, doncs tenia una miqueta d'aigua.
5: Estava dormint i ha sonat el despertador, era a les 6, i he obert un ull i dic, hòstia, dic, està plovent.
6: Oh, que bé.
5: I, sí, i he sentit com passava un cotxe, i quan passen els cotxes senten les roderes, i dic, hòstia,
6: de fet, ahir tothom tenia una mica de mal de cap o una mica de nyunya, i és amb aquest canvi de temps. Jo ahir vaig tenir moltes reunions, i va haver una reunió d'última hora del matí, que és allò quan acabes de dinar un diumenge que estàs tip que et ve aquella nyonya de 5 minuts, la vaig tenir i vaig pensar, ho notaran, perquè tenia ganes de badallar i després, van ser 5 minuts i he posat passa i no saps,
0: sí,
6: van ser 5 minuts terrorífics d'aguantar despert. A més, era molt interessant. Era una reunió sobre la mediació.
0: Home.
6: Des de fa 10 mesos tenim un servei de mediació a l'Ajuntament de l'Arenys de Mar, que a més em va agradar molt, perquè jo la veritat és que no sabia les dades i resulta que han passat més de 150 persones i 56 casos en 6 mesos, perquè els primers mesos va ser d'assentament i de funcionament. I estan en el Calissai, estan a la segona planta,
0: sí,
6: i és un tema que ens agradaria, que vaig pensar que hauríem que donar-hi més difusió amb aquest tema de la mediació, perquè resolen molts dels temes i ajuden molt, i que la mediació la podíem tenir en moltes i moltes coses, eh? I sobretot, doncs, explicaven això, que tots aquests temes de entre veïns, el problema de la convivència, sí, i d'aquests petits, bueno, doncs que saben com canalitzar les coses i que puguin anar bé, i que hi havia això, 46 casos amb 155 persones implicades i que els estava funcionant molt bé. I vaig pensar, doncs, tenim que fer més difusió que la segona planta del Calissai, i aquesta mediadora, que ve 3 dies a la setmana, que té un horari i que es pot anar i demanar hora i intentar, doncs, solucionar els temes abans d'anar amb un jutjat, amb un veí o amb alguna cosa.
0: Doncs mira, ja fa uns dies ens estem intercanviant correus. Això és una feina que tinc pendent, amb la Mar, que és, sí, és la mediadora. Sí, sí. Ens estem canviant correus i la primera proposta que no hem tancat i que tinc la pilota a la meva taulada és poder fer alguna cosa demà, precisament, que no sé si serà possible, però és poder fer alguna cosa demà, precisament que vingui aquí, que ens expliqui tota aquesta feina que fa, qui té accés, bueno, totes aquestes coses que realment són interessants, són importants. L'altre dia parlàvem amb l'Ortigosa i em explicava que la policia local, des de fa ja unes setmanes, coincidint amb l'arribada de la calor, reben moltes trucades de sorolls, de veïns que no s'entenen, de locals, de, bueno, coses que de vegades hi va la policia i s'arranjarien, s'arreglarien probablement amb una mediació, no?
6: Sí, doncs és això. O sigui, és veritat que vivim en una societat, vivim enmig d'una vila, doncs que a l'estiu tenim les finestres obertes i que se sent molt, i llavors volem un silenci.
0: Sí.
6: Llavors, tenir un negoci, un bar, qualsevol cosa, doncs molesta. Temes de llums molesta, sorolls, motos. Ahir, per exemple, que vaig tenir, doncs, que vaig estar una hora en directe parlant, doncs hi havia veïn que em deia, què podem fer perquè no amb els sorolls de la moto de la Nacional 2? Difícil pregunta, eh?
0: Sí, sí, molt
6: posar
0: molt difícil.
6: De tant en tant un radar d'aquests terapèutics que t'hi poses, que pots controlar, però la Nacional 2 passarà en moto sempre.
0: Sí.
6: I clar, que passi una moto que ve de Canet, que se'n va cap a Mataró i faci més soroll del compte, doncs també és difícil enganxar-ho, no? El tema ara, quan aquest any, per exemple, que ens venen catarres i que ens venen doctor Prat i que hi ha barraques, hi haurà veïns de Platja Casaca es queixaran de que tenen soroll a la platja aquells dos dies. Si fem, quan fem les festes de Sant Zenon aquí a la part alta de la Riera, hi ha gent que truca dient vostès celebren Sant Zenon però jo treballo igual, no? I arriba un moment que, clar, si tu ja no un concert de la Salvatana o de la Maravella o dels Montgrins fins a les 2 del matí, quan és festa major, truques a la policia queixant-te que baixin la llum perquè tu treballes, és molt, com molt difícil, no? Llavors, clar, som un poble turístic on passem de 18 a 30.000 habitants i hi ha soroll, hi ha vegades, però estem parlant de veïns, per exemple, un que té un gos i que el gos, doncs, fa pipí al balcó,
0: sí,
6: i cau els orins, doncs, a sota. Estem parlant també que hi ha veïns que han d'aguantar de veïns que són molt raros.
0: Bueno,
6: i hi ha veïns que són malalts mentals, que les nits es dediquen a cridar i a escridassar, i que el pobre veí l'únic que pot fer és avisar la policia, i quan arriba la policia poden estar una estona tallats, però després tornen. I llavors, tu truques a la policia, que és la teva eina primera que tens,
0: clar,
6: però algú que té una

0: que callin, però i això és un constant, i que et trenquin la teva rutina de son quan tu treballes o això, doncs és molt fotut tenir un veí. I clar, la llei a mi em donaria doncs, que algú obrís la porta i que un sanitari s'enduguessin aquella persona en un centre, perquè segurament aquestes persones o no prenen la medicació adequada i no tenen un seguiment, o potser prenen alguna cosa doncs, que els fa tenir aquestes al·lucinacions.
1: Davant d'això, i no és ràpid, però és l'únic sistema, és denúncia judicial al jutjat, demanar, posar-se en mans d'un advocat i demanar que aquesta persona sigui tutelada per la justícia, i és l'única manera. Clar, aquí em quedo amb això...
0: No us espereu començar amb aquests dos temes avui, Això és ho bo del directe, sí, que clar, no hi ha res preparat.
1: És la gràcia, clar.
0: Sortim un tema de medicació i un tema de salut mental.
1: De salut mental que... No, i de sorolls, perquè... Deixa'm quedar-me amb una cosa que jo crec que és important. I aquí hi ha dos aspectes. Un és... I ja sé que el veí que ho pateix, ara amb això em malaire els ossos i dirà aquest, doncs que vingui aquest tio a viure a casa meva, no? Però jo crec que s'ha d'entendre que els que viuen a la plaça de l'Església o davant de la plaça de l'Església, els que viuen aquí davant del Calissai, doncs els hi toca, no? Ja malauradament, però són actes comunitaris on hi participa molta gent i això no treu que no tinguin també el seu dret a descansar.
0: La línia vermella és molt fina, clar, i tothom té la seva part de raó. Aquest any, per primera vegada... hem tingut veïns de carrers de Flors d'Arenys que s'han abraiat entre ells perquè hi ha carrers que durant dos dies no s'hi ha pogut passar amb el cotxe i que, per tant, qui té garatxos ha tingut que saber, perquè ha estat anunciat que entre divendres i diumenge fins al vespre no podria, doncs, sortir el cotxe. I hi ha veïns que s'han enfrontat entre ells, hi ha veïns que han sortit del pàrquing i han destrossat una part dels mobiliari que els veïns havien treballat i llavors, clar, quan nosaltres ens agrada molt anar a veure Girona amb flors, els ciutadans de Girona n'hi ha que durant 10 dies no poden sortir. Quan nosaltres ens agrada anar a veure el Canet Roc, clar, els veïns de davant del Canet Roc tenen la circulació tallada durant 24 hores. Quan nosaltres anem a veure la volta ciclista no sé on, doncs
1: bueno,
0: també...
1: Ara el Tour a Barcelona...
0: Hi ha un tour... aquest any la volta ciclista Catalunya femenina... passa per la nostra Nacional 2 i tindrem durant dues hores tallat un dia d'aquests la... Però això és encara poqueta cosa, però és veritat que quan tots ens agrada que vingui Sant Roc i fer la pesta, però hi ha uns assajos de la pesta amb uns sorolls. Hi ha veïns que es queixen de perquè han d'aguantar un mes uns assajos d'uns tambors o d'uns crits o d'algunes coses. Per tant, ens agrada molt anar a veure els jocs, coses i fires i coses, però no volem que quan ens toca a nosaltres fer allò de... Bueno, jo crec que els carrers aquest any, el carrer Margarita, el carrer de la Parera, el carrer de l'Església, la plaça del Tossol, el carrer de la Torre, estaven preciosos i espectaculars. Però, clar, els veïns no van poder fer servir els seus garatges durant uns dies. I llavors, això va portar conflicte.
1: S'està redireccionant, l'Arenys de Flor, que va començar sent una proposta molt d'ajuntament, botiguers i veïns, i que el tema veïns perd petjada, però guanya molta força el tema carrers. Sembla que la gent ho vol fer més en comunitat que no pas individualment.
0: Bueno, és que jo crec que hi ha carrers que la gent és molt activa, ja ho veus en moltes coses, i per tant, jo crec que... I fa veïnatge, almenys alguns que es poden enfadar, perquè tens els veïns del Turó que es queixen doncs, que els del carrer de la Parera hi han de deixar la brossa a la riera. Bé, hi ha coses que passen quan has de fer aquestes coses... i per tant, doncs, ha d'haver-hi una mica de solidaritat i de convivència, I hem de ser més respectuosos amb el tema de la convivència, escoltar tothom, i potser des de l'Ajuntament fer-ho millor, i potser amb aquells que tenen un cotxe i no volen aparcar la riera durant dos dies, sapiguels i donar una alternativa, Jo dic que tot és millorable, Però sobretot que si volem que es facin coses a la nostra vila, sempre hi ha algú que en un temps determinat, segons quin carrer, doncs, igual que fan una festa de carrer.
1: Sí, sí.
0: Les festes de carrer, que ara ja en tenen moltes,
1: no?
0: Ara comencen amb el Tossol, clar, tu durant dos dies talles el carrer, moltes vegades hi ha veïns que, doncs, no volen que tallis el carrer ni pel seu sopar de carrer.
1: Ha dit una cosa, Arenys és una vila turística. Aquesta és una cosa que no es diu sovint i jo crec que no sé si en som conscients de que som una vila turística.
0: Bé, arriba un moment que molts de les viles i pobles i ciutats que ens envolten són ciutats que quan arriba el cap de setmana o l'estiu perden ciutadans, no un guanyen. O sigui, difícilment trobaràs un poble de costa que comences pel nostre nom de Montgat, ja no dic Badalona o Sant Adrià, però de Montgat fins a Mataró, jo crec que tots els pobles perden.

0: Una altra cosa és que els damunt, Tiana o Tallà, puguin tenir algú de segona residència. Però jo crec que Arenys comencem a ser d'aquells pobles que comencem a tenir molta més gent els caps de setmana, és estiu, i ho mantenim, i això ens fa una vida que no sigui... No som una ciutat dormitori, la gent li agrada venir a viure aquí perquè veu la vida social que tenim i que nosaltres ens hi aboquem. I a part, que últimament sabem mirar molt més al mar, posant molt més serveis al port, que els restauradors que s'hi posen, l'activitat, l'entitat del REM, del Club Nàutic, de la Cofradia, del Club de Pesca Mar Esport. Hi ha tantes coses que s'estan fent que jo crec que estem mirant molt més al mar que abans, i crec que amb aquesta aposta de la Generalitat i de Ports de la Generalitat, doncs, a fer tot aquest canvi d'escenari amb els pàrquings i amb tot això que volen fer servir. Perquè ara és veritat que nosaltres anem a la platja, justament jo no hi vaig gaire, però la gent que va a la platja, passes el túnel i després has de passar com tu vestit amb la teva tovallola per un parc, enmig d'un pàrquing.
1: Sí.
0: I a vegades queda com una mica estrany, eh? I llavors es vol com fer aquesta zona més amable i que aquesta pàrquia directament, doncs, ja estigui tota plena d'arbres i que tu passis i que ja no hagis de pensar que tens cotxes entre mig o com perquè surts a la sorra i directament tens un pàrquing, no? I crec que hem de ser més amables amb aquesta zona, i Ports ho està fent molt bé amb aquest projecte que té.
1: Parlem d'aquest projecte. Quan, és a dir, els hi han presentat, crec que n'han pogut parlar i posar algun això sí, això no, això ens agradaria d'aquesta manera i tal. Això quan es farà?
0: El projecte aquest, el planell no l'hem vist encara.
1: Val.
0: És el que sí que ens han dit, és el que volen és unificar. És veritat que nosaltres ens hem acostumat a que nosaltres, si anem amb cotxe pel port, veiem una zona d'aparcament de zona blava i verda, veiem una plaça d'aquesta forma com una mica triangular, sí, la plaça de les Palmeres, que és on podem jugar una mica, i després tornem a tenir un pàrquing que ho tenim delimitat amb unes valles de fusta, i després tenim un camí i així. Ells diuen, és millor tenir tota la zona d'aparcament junta, i potser aquest vial que nosaltres coneixem i la plaça de les Palmeres els podríem ajuntar on fos la zona de pagament, amb les places verdes lliures pels aranyencs i aranyenques igual, i la part que ara és el pàrquing que entres amb la barrera,
1: sí,
0: potser seria el moment, doncs, que sigui la part que sigui lúdica.
1: Val.
0: I per tant, jo també entenc que si tu vens a la platja, una platja on tens les guinguetes, tens els jocs pels nens petits, tens el camí aquell, que després tinguis allà, doncs, un sky park, el que vulguis, no? Hi ha la zona de pícnic i aquesta zona. Per tant, és una zona que encara no està definida, però que sí que es vol començar aquest mateix any a fer les coses.
1: Que és una zona que en principi ha de transformar-se quan es donin les concessions, transformar-se o ampliar-se, eh? Quan es donin les concessions als locals que ja s'han presentat les propostes i que estan en aquests dies deliberant-ho, això sí, un dia o altre ho sabrem. Després hi ha els frigorífics, que s'han dividit en tres naus i sí, que també s'han posat a concurs, i el pòsit, que queda ja també. Sí.
0: Home, és important que aquella part... tenim un port molt maco, aquest allargament que pots anar fins allà baix, que toques, diguéssim, veus aquella figuera emblemàtica que surt d'entre enmig i que quan vas a caminar i veus aquelles que veus al fons mirant cap a Girona, veus l'església de Sant Jaume, l'ermita de Sant Jaume, i l'altre cantó pots veure el port de Barcelona,
1: sí,
0: és un lloc, jo crec que molt bo, i a les nits s'hi està molt bé passejant. Però veure aquells locals buits, doncs, dona com una mica de pena. Hi ha quatre locals, s'han presentat 10 propostes, ells mateixos han dividit que dues siguin de menjar i dues siguin no de menjar, i sembla que la gent ha respectat això i ha fet propostes de tot. Per tant, en breu, sabrem qui són, però, segons he parlat amb algú dels restauradors i dels que volen muntar negocis, el seu funcionament estaríem parlant de passar Nadal.
1: Va, okay.
0: Mentre ho arregla, no podem passar ni d'aquest estiu, s'han d'arreglar tot i s'han de fer molts arranjaments. Jo crec que vitalitzarà molt. Si a sobre trobem algú que també es vulgui posar en el restaurant del Pòsit, que ja no és que sigui més complicat, però el Pòsit el que hem de fer, la inversió és tan milionària que s'ha de fer, que entendràs, diré que és algú que faci una bona inversió i que no pagui un cànon d'impostos fins al cap de molts anys. I com deies, allà on hi havia els frigorífics gironès, que també qualsevol empresa ara s'hi vulgui posar. Per tant, jo crec que està molt bé i quan tinguem aquest pas més maco que va fins al port, que hi puguin anar en cadira de rodes i mobilitat reduïda i així, doncs jo crec que tot funcionarà millor.
1: Aquest pas que en principi es comença a construir ara la part de ports,
0: sí,
1: i després nosaltres l'any vinent construïm la nostra part. La pregunta és, ara, però és, no es podia fer a la vegada això?
0: Es pot fer a la vegada, però nosaltres hem de tenir diners. Clar, nosaltres potser la ciutadania, i jo ho repeteixo molt, i veig que moltes vegades la gent no té per què, però no tothom escolta la ràdio, ni escolta la web, ni escolta el seu alcalde, ni escolta ningú, o ni llegeix una revista, o no s'assabenta, però l'Ajuntament d'Arenys de Mar des del 2024 estem en un pla econòmic financer que fa que l'any 2025 i 26 no puguem fer servir els diners que nosaltres tenim. I això per què? Doncs perquè hi ha una llei, ja l'he explicat moltes vegades, que delimita que la llei és bona, però que tenia que haver-hi com allò, un asterisc que digués aquells ajuntaments que no tenen deute i, per tant, no han de pagar deute ni estan endeutats, podien fer servir els diners, perquè això fa que no podem, doncs, això. Si nosaltres en aquests moments no estiguéssim un pla econòmic financer, aquests 700.000 euros que li toca pagar a l'Ajuntament els posaríem dels nostres impostos i ara, quan fessin l'obra, les faríem les dues al vegada. Ara hem de mirar si de cara a l'any que ve o amb el romanent de l'any que ve ho podem fer-ho. Perquè, a més, és un espai, si nosaltres tenim tot l'espai i tot el pas de vianants, la plaça on hi havia la Guàrdia Civil, doncs sí, ja la pots fer que estigui, la pots fer tota maca i pots fer una zona per infants, i els pisos que es volen doncs edificar doncs estan esperant quina serà la quota, perquè clar, tot clar, depèn molt de com quedi, i per tant estem esperant i ens agradaria, però estem amb aquest pla econòmic financer.
1: Per tant, que això del pla econòmic financer ho he explicat moltes vegades i tal, però hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer. Per exemple, podem jugar al Casal Sant Vicenç, per això preguntes de que sí, fa la gent, vull dir, que rebem aquí i que en taula rodona a vegades algú truca i pregunta, no? Però com pot ser això, no? Que es pugui fer, per exemple, jugar un nou espai o fer determinades qüestions, no? I en canvi no es puguin fer determinades altres.
0: Un pla econòmic financer el que et delimita és la despesa que tu pots fer i sobretot les inversions. Les inversions és capítol 6. Per tant, llogar no és inversió. Capítol 6. Llavors, si tu tens uns diners, el capítol, tu els distribueixes i, per tant, tu pots fer aquest lloguer. Les inversions queden anul·lades, però tu has de mirar, tu tens un pla econòmic financer, però la quantitat de diners exacta que pots gastar té a veure amb la quantitat que et vas gastar l'any anterior. Per exemple, l'any 2023 va ser un any de canvi de govern, i per tant ni el govern que va entrar, el que sortia, va tenir temps de fer servir cap romanent, perquè més o menys el romanent el tens el mes de maig-juny, i el nou govern que vam entrar, en aquest cas nosaltres, entres a mitjans de juny, mentre entres al govern, està l'agost entremig, quan tu entres al setembre pots fer coses. El romanent, que són els diners que t'han sobrat dels anys anteriors, sí, els pots fer servir sempre amb actuacions que s'acaben aquell any.
1: Ah, d'acord.
0: Per tant, quan tu comences
1: al setembre
0: tens poca cosa per poder fer. Tot i així, vam fer alguna cosa, però potser ens vam gastar 2 milions d'euros en total entre els dos governs diferents. L'any següent, any 2024, aquest govern té molts projectes que fer i fa, i ens gastem 5 milions d'euros de romanent, perquè, com que ja ens teníem que gastar tants diners per les clarisses, Intervenció va dir, escolta'm, tu petaràs, per tant, si tu petes, peta tu amb gran, perquè així, i és quan vam poder fer doncs, totes les obres al Calissai, vam poder fer la gespa del camp de futbol, i mil coses que vam fer que la podríem detallar. Que potser un quan ja és el 2024 ja no se'n recorda, bé, això és el que passa amb un govern que va fer coses que semblaven que fossin d'abans de campanya l'any 2024. Tot allò ens vam gastar per un valor de 5 milions d'euros. Per tant, la llei et diu, vostè l'any passat havia gastat 2 milions, ara n'ha gastat 5, vostè ara només se'n pot gastar 2,5. I aquests 2,5 majoritàriament han de ser, si fossin un moment, 2,5. Molt bé, dius, tens 2,5 milions. Clar, però tenim les clarisses. Llavors vam tenir que posar 1.800.000 euros per les clarisses el 2025. Val? I, per tant, vam tenir un marge de fer 500.000 euros per gastar coses. 500.000 euros és, sembla que sigui molt, però no per un ajuntament no és gaire. No és val? Doncs l'any passat ens vam gastar tot el que teníem que gastar en coses que vam fer, però, en canvi, de les clarisses, només vam executar una part i, per tant, vam deixar d'executar 800.000 euros. Per tant, aquest any, l'any 2026, que seguim amb són dos anys de pla econòmic financer, diu, vostè ja no té aquells 3 milions de marge. Clar. Vostè té 3 milions menys els 800.000 que vostè no es va gastar. Per tant, té 2.200.000, val? Doncs tens 2.200.000. Sí, però de les clarisses, com que em diu que posar més diners, aquest any n'hem de posar 1.800.000. Per tant, 3 milions menys 800, 2.200.000. Si les clarisses val 1.800.000, vostè té 400.000 euros per romanent. Jo tenia una carta als Reis, als meus regidors, de més de 5 milions d'euros per fer obres necessàries, perquè la gent diu, com pot ser que tinguem l'espai de gossos dels, del tanatori, com tenim l'espai de gossos del Fèlix Cucurull, com és que no fem el carrer Sant Pere, com és que no fem el carrer Sant Graviel, com és que no... És que no tenim marge. Llavors, a part d'aquests diners, tu has de mirar que tinguis diners que, si t'entren per subvencions, no computen.
1: Vale.
0: No, tu pots gastar-te. Jo he anat a buscar i per això hem pogut acabar els Països Catalans, perquè hem trobat una subvenció de la
1: Diputació.
0: De la Diputació. Aquí, al carrer Sant Narcís, també és una subvenció. I del carrer Bonaire, que ara començarem, hem trobat una subvenció de 200.000 euros. Per tant, hem hagut de posar els 40. Però el president espanyol, Sánchez, a l'octubre de l'any passat va dir, escolteu, aquells pobles, ciutats, qui sigui, us donarem un marge, a part del que podeu gastar, per poder gastar en sostenibles.
1: Vale.
0: Amb sostenibles s'entén posar plaques solars, s'entén temes de reducció de l'aigua, s'entén temes d'aprofitament d'aigua, s'entén temes d'escombraries, i ens va donar un marge de 400.000 euros.
1: Val.
0: A l'octubre del 2024. Clar, a l'octubre del 2024, mentre surt la llei, s'hi posa, el 2000... Això ens va sortir l'any passat, eh?
1: Sí.
0: I, per tant, ara nosaltres, quan això ho tinguem lligat, que ara, comença el mes de juny, ho posem amb el mur del Pla dels Frares.
1: Val.
0: Ja sap que fa molts anys que aquell mur està caigut, que les valles estan a terra, que els veïns perden 7 o 8 llocs d'aparcament i que hi havia un problema perquè aquells terrenys eren cedits de l'Ajuntament a la Generalitat, a l'Educació, i per tant no podíem actuar. Això ho hem revertit, els hem demanat, ens els han donat, i ara començarà aquesta obra d'aquesta. Per tant, és una molt bona notícia perquè ja no tan sols recuperarem uns espais, sinó que aprofitem per fer 25 places més d'aparcament.
1: Allà a la zona del Pla dels Frares.
0: Allà a la zona dels Pla dels Frares. Però la bona notícia és que ahir el senyor president del govern, aquell decret que va fer l'any passat, l'octubre-novembre, el va fer ahir.
1: Val.
0: I per tant, ara ens hem de... Jo en seguida vaig trucar a la interventora i vaig dir, escolta'm, acaben de sortir... I a veure, quina quantitat podem gastar? Si són 500.000 euros més, vol dir que aquest any podríem
1: gastar
0: 500.000 euros més que no doncs computen amb la regla de despesa. Per aquí està. Si nosaltres hem de seguir pagant les clarisses i fer aquelles coses, si no trenquem la regla de despesa, l'any que ve ja som lliures. Per tant, l'any que ve ja podríem fer tot el que volguéssim. Si la trenquem, són 2 anys més de trencament. Per tant...
1: aquest any no s'ha de trencar.
0: No s'ha de trencar. Però si l'hem de trencar, doncs ja també trenquem aurant per tenir cada vegada més marge. Per tant, nosaltres, l'Ajuntament, tenim tot de pressupostos de coses que sigui inversions al geriàtric, inversions que es tenen que fer a esports, moltes inversions de carrers, que clar, tu no pots començar a fer carrers de cap i volta, perquè s'ha de licitar i tot, però sí, per exemple, que el carrer Sant Ramon, que és un carrer, la part que arriba des de l'església fins als Seràfics, que tenim el projecte, ho podríem fer ja.
1: Val.
0: O podríem ja encarregar el projecte doncs de les lloses de la Riera, d'aquí, d'aquesta part, que s'estan movent totes des del carrer. Per tant, estem molt pendents de rebre subvencions i de veure com què podem fer.
1: Però des d'ahir tenim 500.000 més d'euros, en principi...
0: Com a mínim.
1: Com a mínim, que podrem gastar amb obra pública.
0: Amb obra pública.
1: Mm? Això és una bona notícia.
0: Des d'ahir la tarda. Ha sortit el BOE i, per tant, ens els hem de mirar.
1: Deixa'm preguntar-li per les clarisses, ja que n'hem parlat i ja que ens condiciona tant. L'altre dia li llegíem una entrevista al Punt Avui, on deia si fos per nosaltres, això ho haguéssim fet diferent, i no ho haguéssim tirat d'aquesta manera.
0: Les clarisses, el que hem dit és que hem tingut motius per tirar-les enrere.
1: Exacte. Teníem més d'un argument per abandonar les clarisses i no ho hem fet.
0: Nosaltres, quan durant aquests 2 anys i mig hem tingut les clarisses que penjaven d'un fil perquè semblava que no ens en sortíem, perquè les empreses marxaven, perquè cada vegada hem hagut de fer un projecte nou, teníem prous motius per dir, escolti, si perdem les subvencions, escolti, més val no tirar endavant, perquè això... I hem cregut en el projecte. I això no és... La decisió política és de tirar endavant, però tota la feina de fer un projecte nou, de reunir-se i de tot, això, evidentment, són els tècnics. I, per tant, nosaltres, dins d'aquests 2 anys, hem hagut de fer un projecte... Se'ns ha marxat la segona empresa, que és la que tenia que posar les instal·lacions.
1: Sí.
0: Hem hagut de fer uns decrets a través de secretaria, doncs, que dient que per motius d'aquests que, si no, perdim les subvencions, la mateixa empresa que té el lot 1 es quedarà lot 2, que això... ja hagués anat molt bé fer-ho des del primer moment, i això estaríem d'acord, aquest govern i l'anterior, perquè la llei va marcar fer aquestes coses, això tampoc va ser una decisió política del mandat passat, sinó que se li va venir així, i per tant s'han fet les coses, i per tant és una obra, que és una obra d'una gran ciutat, i per tant una obra d'una gran ciutat requereix doncs això, una precisió absoluta. Jo ja no vull dir, ja no m'hi vull pensar, escolti, hem de mirar el futur. Aquesta biblioteca sembla que el 31 de desembre tindrem tot el que és l'estructura acabada i per tant que podrem justificar tots aquests diners, que ara quan s'aprovi els pressupostos de la Generalitat ens vindrà una sèrie de milions que vull agrair jo a la Generalitat i al Departament de Cultura i de Biblioteques, perquè ens donaran aquells diners que vam tenir que revocar, que aquests diners potser ens en donen uns quants més subvencions que hem trobat, més coses, podrem pagar perfectament aquestes obres, i més ara si ens venen aquestes sostenibles, que el que ens fan les sostenibles, ho podem posar-ho amb el Calissai i podem alliberar aquests diners que hem de posar nosaltres al nostre pressupost per fer altres coses.
1: Correcte.
0: Per tant, jo crec que l'acabarem veient, que les coses han tardat molt, que sí, que potser tindrem un any i mig de retard, però la qüestió és que tindrem la millor biblioteca de la comarca i la cultura sempre és un plaer tenir-la, i a partir d'aquí la podem fer servir i serà el centre neuràlgic de la nostra vida.
1: Per tant, la tindrem a final d'any, confieu, ho llegia l'altre dia a la web de la nostra, a la web de la ràdio, al final d'any en principi això d'estar...
0: Sí, després caldrà doncs, omplir-la i comprar tot el mobiliari, i llavors hi haurà com a mínim hem d'estar 3 mesos sense biblioteca, perquè a baix, per fer un trasllat són 3 mesos, Va. Per tant, jo calculo que aquest trasllat pot ser l'estiu de l'any que ve.
1: Per tant, hi haurà un període... hi haurà biblioplatja, si és l'estiu de l'any vinent.
0: No sé com gestionarà la gent de la biblioteca tot aquest tema, Però sí que durant 3 mesos difícilment pot haver-hi un servei.
1: Correcte. Anem a altres grans projectes, vaig saltant, Tema Vareu. Va venir el director general de l'ACA i va dir, potser ens hem de fer la idea de que això del Vareu no ho podrem fer perquè és molt car, però en canvi ahir, que estava crec que va ser ahir, que estava va fer a l'Instagram, o li escoltava o li llegia, que confia que això del Vareu ens ho donin aviat i que per tant això tirarà endavant.
0: Jo crec que tothom té clar que el Vareu s'ha de fer alguna cosa, que la solució és complicada, perquè si no fos complicada no haguéssim passat ja 15, 16 o 17 anys des de que es va voler posar el primer pas i es va ballar i tot. La qüestió està que tothom té clar que quan més cap a baix del Rial del Vareu, més problemàtic és. Sí. I que el gran problema és aquell, la part on lliguen el canal amb la via del tren, amb la carretera. Sembla que després... primer va haver-hi... Va quedar un projecte. Aquest projecte nosaltres li fem al·legacions. Li fem al·legacions de manera externa, perquè nosaltres no tenim una persona en l'Ajuntament que sigui prou competent per dictaminar això. I que d'aquelles observacions que els hi fem, l'ACA se les queda, i que aquí la universitat, sense que és l'UPC, doncs són els simulacres, i que finalment fa 15 dies o un mes els nostres arquitectes i el regidor d'urbanisme se'n va veure aquest simulacre per veure clar que les coses poden funcionar, i ho fan, i a sobre se'n donen compte que la bocana de la riera, el tros aquell més petit, es pot enxamplar perquè tots els passos de cablejat doncs estan més enfonsats del que s'esperaven. Per tant, això és una bona notícia, i per tant, en el moment que... És una bona notícia que ja no et diguin, mira, això no es pot fer. Es pot fer. Val. Ara cal que des de Barcelona, des de l'ACA, ens diguin, el projecte és aquest i val tants diners. En comptes de 4, m'ho invento, comptes de 5, com que han passat 3 anys, val 6. Va. Vostès estan disposats a posar el 20%? Sí. Doncs, vinga, a partir d'aquí, doncs endavant, s'ha de licitar i s'ha de fer. Si nosaltres no estiguéssim en un pla econòmic financer, aquest milió i pico també es pot posar. I si, no, si el pla econòmic... Però això també és sostenible. Per tant, part d'aquest IVA que tu has de posar, doncs també són temes sostenibles. Per tant, jo crec que si ha de fer alguna cosa, perquè el Vareu ja sap que la part alta ja ha crescut molt, que creixerà més, tant perquè hi ha uns terrenys que ho ha comprat un particular fa molt de temps i que vol edificar, com que Metrocessa doncs té... està ja venent aquells pisos de protecció, però de compra, que aniran davant dels pisos que s'estan fent ara. Per tant, tot allò, sí que tot allò està edificat, i sí, el que creiem és que d'allà cap amunt, fins a arribar a... L'autopista, que ara no me'n recordo, això és Tronqueu Salines, però que arriba fins a Vallvidrera, doncs tindríem que... Hem fet una suspensió d'un any, que s'ha de fer un estudi de què fer, que es pot allargar aquesta suspensió, però que tindríem que tenir clar que hem de soterrar des de dalt de tot, que ja que l'aigua que baixi ja no sigui per amb un rial, i això té uns diners, i hem de decidir si aquests diners l'Ajuntament els posa o si edifica una part, fa una línia.
1: Clar.
0: En comptes d'edificar... Tot és edificable fins a Canet, doncs fer una sola línia i allò doncs, genera uns ingressos, que és el que ha de servir per pagar en tot o en part doncs, aquesta part.
1: I decidir com connectem tota aquella banda més Canalies, que cada cop és més continu urbà, amb la zona centre de la Riera, que és un dels problemes que tenim ara mateix.
0: Bé, ja sé que nosaltres estem fent aquest projecte que ens han d'entregar ja de l'ascensor, que seria d'aquí des del carrer Professor Castelló i que pujaria directament a davant del Paraís, i que, per tant, nosaltres hi tenim molta fe, i que és un tema que s'hi parlava fa molts anys. És un compromís de la Diputació de cara a l'any 2027 doncs, donant-nos aquests diners, i la veritat és que estic molt content de prendre la decisió de que no ens ho donguessin el 2026, perquè ara estaríem patint, perquè encara no ens han donat el projecte, diríem que licita l'obra i els diners estarien que tornar abans d'acabar l'any, perquè aquestes subvencions nominatives que un aconsegueix trucant a la porta de la Diputació s'han de fer el mateix any, si no, no computen.
1: Per tant, serà aquesta la connexió, i viàriament suposo que per dalt, és a dir, fer el camí de ronda, és a dir, els cotxes d'alguna manera han de poder connectar.
0: Els cotxes, ja no sé quin és el tècnic de mobilitat, quina és la direcció, però sí que el breu ha de ser només o de pujada o de baixada, i Canalies ha de ser de doble direcció.
1: Correcte.
0: Per tant, ens interessa molt arreglar aquests dos carrers, que són l'artèria important de Llevant.
1: Parlant d'aparcaments i zones blaves i rieres i tal, la Riera, primer, Interparking. Aquests diners que ens devia, els ha pagat, els pensa pagar, els pagarà? En quin punt es troba tot això?
0: Ara, Interparking té unes obligacions que estan, i a vegades doncs, que l'administració, doncs, per deixadesa, pel que sigui, no els hi va demanar, i que la tresorera nova quan entra diu, escolti'm, si aquesta gent té una obligació de pagar una part de benefici. Quan se'ls hi demanen, al final, això, per saber quina, la part dels beneficis, l'empresa... t'ha de donar unes dades. Ha tardat moltíssim. Hem hagut d'agafar una auditoria. Aquesta auditoria, les dades les hem donat en compte gotes. I al final s'ha decidit una quantitat. Aquella quantitat la vam transmetre i ells la van rebatre amb el tema de l'amortització d'una sèrie de coses. I es va quedar xifrada en gairebé 500.000 euros. Aquests 500.000 euros encara no han estat pagats a l'administració, però sí que s'ha fet un fons de previsió. I això vol dir que anirem a judici, però que ells ja ho tenen posat allà. La bona notícia és que s'entén que l'empresa ha donat per bons aquest càlcul, perquè per la liquidació del 2025 ha fet servir aquesta fórmula i ha ingressat els diners, no sé si ha ingressat o no, però ja ha fet valer que, m'invento, que aquest any tenia que posar 80.000 euros, ho ha fet servir la mateixa fórmula. Per tant, si tu fas servir per un any la fórmula que anteriorment han fet servir l'Ajuntament, entens que la veus com a vàlida.
1: Correcte.
0: Per tant, jo crec que acabarem després d'aquest judici doncs cobrant aquests diners i que cada any tindrem uns diners que, a més, si tu ja tens una mitja d'uns diners, els pots posar en el pressupost com a ingressos, i això el que et fa és que directament l'Ajuntament d'Arenys de Mar ja pot disposar d'aquests X diners de més.
1: Correcte. Per tant, a partir del pressupost vinent...
0: Clar,
1: doncs...
0: ja es posa una quantitat que Interparking posa pel cànon del tant per cent de beneficis que li toca pagar.
1: Ha parlat dels aparcaments que es faran amb aquesta obra del Pla dels Frares.
0: Sí. Seran lliures.
1: Seran lliures.
0: Lliures.
1: Hi ha tota una problemàtica sobre aparcaments a la nostra vila. Anem buscant aparcaments. El Caçà, el Pla dels Frares, ara el de la Guàrdia Civil el perdrem, perquè no ho podrà conviure, però anem gratant.
0: A veure... Nosaltres, en els últims 20 anys, a mi m'agradaria veure de quins solars hem sapigut trobar un parc, i ha estat molt difícil. Llavors, trobar que aquesta obra d'aquí del cantó del Paraís, que hi viu a més molta gent, Santelm, la part alta de l'Olivar, puguis trobar 25 llocs d'aparcament i guanyis els 8 o 9, que ara no pots, són 33 aparcaments més. Però aquí el pati del Caçà ha estat un èxit. ha estat un èxit perquè la, tot aquell veïnatge, fins i tot hi va gent del carrer Sant Pere, tots van allà, però és que quan tu vols anar al tanatori o vols anar al cementiri o fins i tot al camp del futbol a veure el teu fill, és que no hi havia lloc. I ara, amb aquestes obres que estem fent, tindrem 60 places d'aparcament, que també són, entre cometes, són momentànies, perquè si algun dia hem de fer el camp de futbol o hem de fer una piscina descoberta, allà no ho haurem de fer. Però és que de moment ens funciona molt bé. I per tant, jo crec que allà seria un bon lloc perquè alguna empresa d'aparcament fes un soterrani a baix i nosaltres a la part de dalt poguéssim fer totes aquelles coses, perquè es demostra la nostra riera està entre dos turons, per tant no ens podem inventar coses i nosaltres ja hem intentat, per exemple, amb el CAP doncs poder fer un aparcament, però escolta, el CAP ens han dit lligar el que és tota l'estructura d'un CAP amb un pàrquing se li atrasa l'obra 2 o 3 anys més. I jo crec que estem prou saturats al cap d'Arenys, escolti'm, tirem endavant i ja, quan hi hagi l'obra, quan tinguem la biblioteca feta, tota aquesta part que no és biblioteca, doncs intentarem fer un pàrquing o alguna cosa també allà. Però jo crec que... jo sempre penso en intentar que alguns se'ns presenti un projecte de fer un pàrquing, però és que no hi és. A la sota, la plaça de la Sardana, hi ha molts jocs per poder fer un pàrquing, però és que ningú s'hi posa.
1: No hi ha empreses interessades i, per tant, no ens en sortim. Parlant de cotxes, rotonda, sota l'autopista, això ho veurem o no?
0: Sí, ja sap que ja han començat doncs,
1: les plaques.
0: Aquestes obres han començat les plaques, però també aquestes... senyals pal·liatives perquè la gent... Que la veritat és que funciona. Són com molt grosses, eh? Ja t'ho posa. Tot i que jo tinc que dir que jo l'altre dia baixava amb cotxe i va haver-hi una furgoneta que no va respectar l'estop i vaig pensar... M'he quedat a 100 metres de que algú m'aixafés el cotxe. A nosaltres aquesta setmana que ve tenim una reunió, Arenys de Mar, Arenys de Munt, i per aquest projecte de les rotondes que hi van fer unes al·legacions, perquè Arenys de Mar i Arenys de Munt estem d'acord en que no pot ser que nosaltres, els Arenys de Mar, per anar a Girona, sortim directament, i els Arenys de Munt també. Ho hem de ficar amb una sola sortida, al igual que per anar a Barcelona, no és la mateixa els que entrem per Arenys de Mar que per Arenys de Munt. I, per tant, si unifiquem amb un sol cantó, en aquest cas, el cantó pujant a esquerra, el cantó dret, el de Vallvidrera, ens quedaria lliure, i, per tant, podríem tenir una vorera que ens enllaçés directament a Arenys de Mar amb la JUP, i, per tant, podríem anar-hi caminant sense tenir que passar per sota un pas de peatons, que és una mica perillós, ni, com fa alguns, doncs, corre aquell trosset, si no entra un cotxe que es vol incorporar a l'autopista cap a Girona, doncs surts corrent una mica, no? Per tant, jo crec que sí que veurem aquesta rotonda. Vale. Sí.
1: I ara que parla d'Arenys de Munt i de posar-nos d'acord amb coses, lo de l'aigua, què?
0: Ho de l'aigua estem esperant doncs, que la Generalitat doncs, digui la seva amb això de que ells no veien clar que el seu lloc de bombament d'aigua quedés just davant de Can Gelpís. Arenys de Munt ja està d'acord. El que vol és que hi hagi una solució amable i que no els hi posi davant d'un lloc emblemàtic com és Can Gelpí, doncs un mamotreto de metros allà. És com si nosaltres davant del Calissà i ara ens posessin aquí un armàrit. També protestaríem. Per tant, s'ha de ser solidari amb el veí.
1: Correcte. Per tant, això estem pendents. I ja en clau aigua i Arenys amunt, ja que em vaig a tema, tot el tema de mancomunar el servei d'aigua i entrar a la Busam i tot això...
0: Bueno, aquesta setmana passada vam tenir una reunió, els serveis tècnics i el nostre cap d'arquitectes ho està estudiant i estem buscant fórmules alternatives a la Busam. Formes alternatives a la Busam que hi estan treballant i fins i tot incorporació d'Arenys de Munt a lloc. Vull dir, aquesta setmana passada van haver-hi reunions que es va obrir el ventall de possibilitats davant de que incorporar-se a la Busam potser davant de secretaria o d'intervenció d'Arenys de Munt no ho acaben de veure clar i per tant hem de desencallar el tema i potser hi haurà altres solucions que haurem de fer.
1: Potser és una pregunta tonta, eh? Per què no en fem nosaltres una d'empresa?
0: Clar, podríem.
1: Val.
0: Però sempre es pensa un que si pot agafar el que tenen vols altres, doncs no cal. Crear una empresa vol dir agafar un gerent, aquestes coses. I tot això és com molt complicat políticament, perquè has de posar un gerent. Aquí poses, no? És que poses els teus, no, escolti'm. Jo no tinc que... No volia passar per aquest pas, però si s'ha de fer, s'ha de fer. Ho important és la municipalització, perquè a més entenc que empreses com Sorea el que fan és que et ningunegen, perquè tenen l'obligació de fer uns serveis que no fan. Aquí, quants carrers tenim valles de Sorea des de fa mesos que no acaben les seves feines? Sí. Doncs moltes. Els hi demanes que volem a l'organització Vilaplana fer el tema de l'aigua o el cònsol, i és que, escolti, faci'ns un projecte. Ja. No, per tant, tenen unes obligacions d'inversions que costa molt fer-les, i per tant, jo crec que la municipalització és una bona opció. Escolti, i si amb els anys es dona que no és la municipalització, és tan fàcil com licitar i que es presentin les empreses externes que vulguin.
1: Res fixa, tot es pot revertir. Va, anem al tema, o un dels temes, els contenidors nous. Sí. Que aquest és un dels temes que els darrers dies...
0: Molt fàcil. Aquest govern, aquest alcalde amb els tècnics de Medi Ambient han fet més de 450 reunions. Fruit de les reunions amb els veïns, el que s'ha vist és que cadascú té una problemàtica diferent. I cadascú té unes coses a dir. I què ens hem donat? Duedes és una zona molt altament poblada. Ho és igual que, que Passeig de Ronda o carrer Barcelona... Però, a diferència d'aquests carrers, la vorera de pujant a Duedes és molt estreta. Uh-huh. Tan estreta que no hi ha cap comunitat de veïns que pugui tenir, ni a la seva vorera, ni just a baix, on hi ha els cotxes, uns penjadors. Per tant, la solució que es va fer al començament és posar-la a la vorera de davant. Però, clar, els veïns de la vorera de davant ja s'han de menjar les seves brosses i les brosses dels veïns que tenen davant. Per tant, el que vam pensar era fer una àrea d'emergència pròpia només per aquests veïns que han d'aguantar la brossa del veí, perquè no tenen més manera. I llavors, la solució la vam pensar en Duedes en dos llocs, entre el carrer Montserrat i carrer Montal, perquè allà són els veïns del 30, número 34 i 36, aguanten les bosses d'un bloc molt gran que hi ha de Montserrat, que Montserrat també no té vorera, té una part que són cases unifamiliars, que no hi ha problema, l'altra és el Condis, però la part que mira cap a mar, hi ha l'últim que són, 25 habitatges i no tenen vorera. Aquella gent va allà, però és que els veïns del 1, 3, 5, 7, 9, 11 també van allà. I per tant, hi ha un veí que viu en un baix que ha d'aguantar tots els cubells a un metre i mig de casa seva. I això no passa en els altres llocs. Per tant, també vam creure oportú fer aquestes ecoisles que es diuen. Només són per... Les podies fer servir per tot. Aquí les fem servir per orgànica, que tenen els mateixos dies que tots els aranyencs baixem, dimarts, dijous, dissabte i diumenge, entre 7:45 del vespre i 8:45 del vespre, tenen 3 hores per obrir amb la seva targeta, que ha estat... I si tu no tens... Ets d'aquells blocs, no? Perquè diuen, el carrer Duedes... No, el carrer Duedes no. Hi ha 5 blocs per un cantó i 8 o 9 blocs per l'altre, doncs que poden fer servir la targeta. No la poden fer servir ni els dilluns, ni els dimecres, ni els divendres, ni la poden fer servir al matí, ni abans a 7:45, ni més tard a 10:45. Jo hi he estat la setmana passada, és un èxit total. Primera, perquè la gent baixa i ho baixa bé. Dos, perquè la gent és molt respectuosa amb l'horari i deixa el seu cubell verd, les seves bosses de cartró, plàstic o rebuig. Està molt bé, la gent està contenta, i llavors ara, la setmana que ve, aquestes àrees, aquestes ecoisles, es porten a Madrid amb una fira que hi ha la més important de l'Estat, perquè és una cosa innovadora, això no s'ha fet a gaires llocs així, amb la nostra imatge d'Arenys, sortirà la nostra platja, el nostre... Perquè jo us dic que els veïns de Duedes... Ara veieu la platja d'Arenys, perquè la imatge de les ecoïsles és la platja. Dic, és Duedes Beach, ara, això, perquè tu estàs a Duedes i veus la platja d'Arenys, que fins ara no la veien. Llavors, anem a ensenyar com una novetat. Ja estarà exposada una setmana, i per tant, a finals d'aquí més, arribarà justament al carrer Horta Matanzas, que també en posarem una, perquè passa el mateix. Els veïns de Sagrada Família número 6, que són molts, posen els seus cubells just davant dels veïns, doncs sembla que són del número 2, ara no sabria, ara potser em confonc de número. I per tant, aquells 6 veïns veuen la brossa dels 11 o 16, dels 50 o 60 veïns de l'altre, i això no és just. I per tant, també els hi fem això perquè puguin fer servir només l'orgànica. evidentment, algú pot parlar d'improvisació. No, el que jo li dic és que cap polític en 4 mesos ha fet 450 reunions com he fet jo. I, per tant, avui en dia sé perfectament on viuen els veïns, quin bloc fa, què fa cada cosa, i això és molt important, perquè no tan sols arreglem la brossa, sinó que arreglem, doncs, ara que sigui ara aquesta alzina, ara aquest forat, ara aquesta pilona, ara aquest cotxe de minusvàlids, ara aquesta neteja, ara aquesta paperera, i això és constància d'estar entre 2 i 3 dies cada setmana, entre 3 i 3 hores i mitja, anant a parlar amb els veïns. I això ha sortit, doncs, això, fruit d'això. I fruit d'això, per això estic tan content, perquè és important dir que no baixem del 80%. Mm. I és molt constant, i ha portat gairebé 5 mesos. I és veritat que ara vindrà l'estiu i que tindrem més complicacions. Però és que ara, a dia d'avui, jo em pensava que amb el bon temps, amb no sé què em passaria, i no està passant. I deixi'm dir que hem passat el mes de desembre de l'any passat, que és l'últim on no hi havia porta a porta, sí. Recordi que estàvem un 53%, sí. Però que la part alta, on no hi havia... On hi havia contenidors, que tothom diu que reciclava, no passàvem del 39%. I com el mínim, teníem que estar entre el 60% i el 65% mínim. I estàvem al 39%, teníem, en el mes de desembre vam recollir 270 tonelades de rebuig en un mes, que són 270.000 quilos.
1: Mare.
0: El mes d'abril passat n'hem recollit 109 tonelades, eh? Però hi ha coses que són rebuig, hi ha coses que són el tèxtil sanitari i rebuig, i hi ha gent que fa rebuig, i per tant hi ha un mínim de fer rebuig. Sí, sí. El que passa és que ens estem estalviant molt aquell rebuig del divendres, que tota la riera era plena d'aquelles bosses. Sí. Per tant, és veritat que la gent, hi ha gent que no, hi ha una part important que no ho fa, hi ha un 8, un 9, un 10%. Els pobles que tenen màxim de recollida selectiva són 90%. Tu no pots passar mai del 90%, però hi ha un 10% que és rebuig.
1: Hi ha indisciplina,
0: hi ha gent que s'equivoca, hi ha gent que deixa... Tu t'equivoques o has passat... Ara, a les 10 del vespre, a vegades ara l'estiu és molt aviat.
1: Sí,
0: és de dia, sí, és i tot passa. Llavors, hi ha gent que la deixa i veu que ja baixa, i veu que ja han passat. No se la torna a casa, la deixa allà.
1: Sí.
0: I perquè, clar, nosaltres recollim cada dia. O és que si no recollíssiu la gent... No, és que si no recollíssim, la gent ara, quan veu que a les 10 del matí 11 encara no hem passat pel seu carrer i no hi ha les bosses, es queixa. És que hi ha les bosses. Clar. Abans teníem tots aquells contenidors plens de rebuig. Teníem les gavines a tots a sobre els contenidors. Teníem aquells contenidors suquejant aquell putrefacte líquid. I ara... Hi ha gent que a les 5 de la tarda et baixa una bossa d'orgànica, per tant, que no toca, sense cubell, que no toca d'orgànica, i una gavina d'esparrama per sobre, com d'esparramava abans de banda segona. I la gent es torna... Aquest sistema no funciona. Home, el que no funciona és la persona que treu la bossa sense cubell i sense...
1: Uh-huh. Hi ha hores que no toquen.
0: I que tot i així la brigada a les tardes segueix fent un repàs per intentar treure aquestes gavines. Les gavines estan concentrades sobretot entre el carrer Montal i el carrer Barcelona.
1: Ah, sí?
0: Tenim nius allà. Tenim dos nius de molts gavines, perquè a més els mateixos veïns et diuen els que estan al número... 60 de duedes, diuen que tenen un niu gran a dalt, que si tenen animalets petits als balcons no els poden treure perquè les gavines se'ls volen endur, i que a vegades estan sopant i que les gavines se'ls hi tiren per allà. Per tant, és una zona que vull preguntar què es fa amb aquests casos. És un animal protegit, hi ha lloc que posen com uns làsers, i ara hem de començar a posar carrers làsers, semblarà això...
1: Sí, la guerra de les galàxies.
0: La guerra de les galàxies i la festa dels anys 80. Per tant, el sistema funciona, el sistema ha fet que hagis de modificar els teus hàbits, que el 70% de la població d'Arenys ja feia amb el porta-a-porta, que el 70% de la població fa molts anys que tenim només 4 dies d'orgànica, que tenim 2 d'envasos i que tenim un de cartró, i que, per tant, sabem, doncs, que s'ha d'acumular segons quins dies, però el 70% de la població que abans feia amb el porta-a-porta, ara tenim unes àrees d'emergència, el cas del xifrer que baix, que no les teníem. Quan s'havia vist 2 dies a la setmana que tu poguessis anar davant del Calissai, o que tu poguessis anar a Canalies, o que tu poguessis anar allà a la que tinguessis allà a la platja Casagua, a la Guàrdia Civil, contenidors d'emergència. Els veïns de la part baixa estem molt millor que abans. Aquest 70% tenim moltes més possibilitats. Però a part, tenim més dies de recollida selectiva de voluminosos i tenim uns camions més grans. I hem passat d'aquest camió que ens venia dos cops al mes a posar, doncs que tu et podies posar petits electrodomèstics sí. i coses, a dos cops a la setmana. Per tant, hem millorat en moltes coses. I això fa que de l'orgànica hem posat de 146, hem pujat a 175.000 quilos, per tant, 175 tonelades, que del paper hem passat de 38 a 44 tonelades, que d'envasos de 41 a 56%, i de vidre ens hem mantingut. Per tant, està funcionant bé, però això requereix un esforç de la ciutadania, que a vegades la ciutadania el que es queixa ja no és de pujar o baixar, és que el veí no ho faci bé.
1: Clar.
0: I això a la gent li molesta molt que tu ho facis bé. O sigui, jo crec que la gent... Jo no conec ningú que hagi dit mira, jo sempre he cregut amb el porta a porta i ara que el veig no m'agrada. No he vist mai ningú. Sí que veig gent que diu jo estava absolutament en contra d'aquest sistema i ara hi estic a favor. O coses que dic jo ja m'he acostumat i veig que està bé.
1: Va.
0: També és lícit que gent que decideixi, que digui, però jo el que vull són contenidors tancats. Els contenidors tancats, si ho miren les imatges, aquests dies estic veient imatges de Premià, de Vilafranca, amb contenidors tancats.
1: Tenen un lío, ja.
0: Bueno, no es pot aguantar de la brutícia, perquè aquella gent que no està educada en reciclar i que no hi creu i que no vol fer-ho, amb un contenidor només amb targeta, ell obriria, amb la seva bossa barjada, obriria i ho posaria a dintre.
1: I que s'espavilin a...
0: Perquè hi ha gent... Escolta, nosaltres tenim imatges de gent vestida amb passamuntanyes i bufandes traient a les 5 del matí bosses incorrectes a les zones de... I ho fan amagats...
1: Perquè no se'ls vegi la cara.
0: Perquè no se'ls vegi la cara. Ah. I és molt difícil anar contra ell. Hi ha gent que ho fa.
1: Ara ve l'estiu, serà també una prova clau. És a dir, l'arribada de les segones residències... que això també, algun cop ho he dit, em fa gràcia. La gent que ve de segona residència, la majoria recicla a casa seva, perquè es recicla a tot el país. Per tant, en principi no ha de ser
0: res. I més, sobretot vam notar-ho per Setmana Santa, que molta gent va venir a agafar el Covella, i també ho fan, El que passa que és veritat que pot ser que tu tinguis familiars a l'estiu, o gent de cases que siguin, que les joguis o que vinguin, i que relaxin una mica, doncs a l'hora de fer això. Però jo crec que va bé.
1: Som a la recta final, queden quatre minuts. Va, un parell de qüestions ràpides. Una és el bus. Han estat amb Arenys Amunt i amb Canet,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, amb el bus s'ha d'unir forces. Ja que hem tingut la sort de tenir una senyora com l'Anna León, que ha fet aquesta conscienciació i que a vegades, i l'administració des del moment, també des de darrere, vam empènyer, doncs sembla doncs, que tothom s'ha posat les piles i que finalment tindrem un autobús que vagi a Can Ruti. Jo tinc clar que tindrem un autobús a Can Ruti, que ens milloraran les freqüències a Mataró, no tinc clau de Barcelona, però crec que com a mínim el que podríem fer és que ens posessin algun autobús o que connectéssim algú d'excavar als dos hospitals amb alguna parada que anés cap a Barcelona i que tu baixessis allà. O sigui, fer com un transbord com fes amb metro.
1: Sí, un transbord de bus.
0: Potser no és directe, 40 minuts, però en diríem 48. Jo crec que ens donaríem per satisfets. I que aquest autobús que va a Can Ruti lligarà després i connectarà amb la Vall d'Hebron. Això també és molt important.
1: Sí,
0: perquè... un cop estàs a la Vall d'Hebron també ja tens un metro per poder anar
1: just al davant,
0: en un altre lloc. Sí. I per tant, jo crec que ens en podrem sortir i que estarem molt millor fins ara. O millor que Renfe funcionés.
1: Home, tant de bo.
0: O millor, perquè clar, no és el mateix portar 500 persones cada 20 minuts a Barcelona que amb un autobús de 50. Jo també ho entenc. I molts autobusos col·lapsen les entrades a Barcelona, tot i que hi ha aquest... És veritat que hi ha autobusos, però no deixa dels autobusos de que quan giren, quan fan, també són circulació. Per tant, un millor que vagi Renfe. Un millor que vagi Renfe i que vagin bé els trens, que vagin puntuals, però també que ens posin serveis d'autobusos. I, per tant, la ciutadania, com sempre, demana a la primera administració que li solucioni un problema que no té manera de fer-ho perquè no té les eines ni té competències, però sí que entre la ciutadania i els ajuntaments doncs podem apretar més a les administracions i conscienciar d'un problema doncs, que hi era i que si ningú no aixeca la mà, doncs mirem cap a un altre cantó.
1: Volia acabar d'una altra manera, però jo crec que això és molt important i algú dirà, és una tonteria. Doncs miri, és una tonteria, però per molta gent no ho és. Vaig sentir que ahir explicava que ara es posaran 7 lavabos a la platja i que probablement 3 es quedaran també l'hivern.
0: Sí.
1: Això és molt important.
0: Això és molt important. Sembla que no, però cada lavabo químic val 8 o 10.000 euros l'any tenir-lo ja, perquè no són coses que compres... I llavors, cada vegada la gent passeja més, cada vegada nosaltres hem fet l'esforç, tots els governs, doncs, de fer una zona verda, lúdica, i que s'hi pugui passar. Cada vegada les guinguetes, si estan més mesos, vam estar 8 mesos, i per tant, s'ha de tenir aquests... I llavors, aquests lavabos van entrar en funcionament ahir, en tenim 7 en total, i 3 es quedaran. Una a la platja de la Picòria i 2 al Cavalló.
1: Doncs l'últim minut el destinaré a acomiadar-lo com Déu mana i en tot cas a quedar emplaçats entre Sant Joan i la Festa Major de cada un dia per fer una trobada i una xerrada de qüestions més festives, més lúdiques, més d'estiu.
0: A més, jo quedo més alliberat quan no tinc escola, perquè saps que això de compaginar alcaldia amb professor...
1: Bueno, ara hem fet vaga,
0: Jo no n'he fet cap dia, però no? La veritat és que no he fet cap dia... I també he acabat la carrera a Girona, que això per mi és molt important. Ja sabia, des de dilluns de la setmana passada, ja tinc la tercera carrera, ja no tinc que tornar a Girona, ni que fos un dia a la tarda, però em suposava estar-me 4 hores fora i estudiar. I per tant, tot això ja m'allibero i tindré més temps. Encara més temps dedicat doncs, al nostre ajuntament.
1: Alcalde Estanis Forç, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat i, en tot cas, quedem emplaçats d'aquí 3 setmanes, aproximadament 3 setmanes, 4, quan les agendes conflueixin per poder fer una altra xerrada. Que vagi molt bé.
0: Perfecte.
1: A reveure. Són les 10.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al Papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una 15ena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT i Intersindical sí que han mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, 3 incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a l'AP7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat i tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
2: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli.
5: propostes més lliures i democràtiques. Totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Marta.
7: Ei, hola, com estàs?
6: Superbé, cada dia em sento millor.
7: I el secret?
6: Doncs ho tens ben a prop.
7: Sí?
6: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
7: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
6: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
11: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
12: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
13: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
12: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
14: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
15: Tio, reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina, trucant al telèfon 93 795 0164
16: I també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
17: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
18: Esteu escoltant la ràdio.
19: Hi ha algunes qüestions que ens han arribat per via interna i que hem passat a l'alcalde perquè les treballi particularment, no particularment trucant-vos, sinó particularment, vull dir, a petit comitè. I, per tant, en tot cas, si alguna de les qüestions no ha estat plantejada és perquè no hi ha hagut més temps. I en aquest sentit no vol dir que no siguin explicades, eh? No hagin arribat allà on, com a mínim, l'alcalde, i aquest distribuirà. Escolteu, són les 10 i 9 minuts del matí, som a Ràdio Arenys, un cel així com molt grisot, molt nuvolot. Ens espera una davallada de temperatura certament important. En Quim Serra ens dona totes les dades.
20: Hola, bon dia. Avui hem tingut una matinada i un inici de matí amb alguns ruixats molt febles, molt tímids aquí a la comarca. 0,2 dècimes de litre han caigut, per exemple, a Tordera, 6 dècimes, com a dades més significatives al Montnegre.

0: Aquí on trobarem àrees de maror pel que fa a l'estat del mar. Amb unes temperatures que avui han baixat una mica les mínimes, l'ambient una mica més fresquet en aquestes primeres hores del dia i que també ens ha d'acompanyar aquesta tarda, tot i que, evidentment, amb més caloret a les hores centrals de la jornada. De cara a demà, esperem un canvi de temps. Al matí, migdia, dominarà el sol, l'ambient serà agradable, fins i tot les màximes podrien arribar a pujar una mica en relació a les d'avui, però de cara a la tarda, ràpidament el cel s'ennuvolarà i cap a mitja tarda vespre s'esperen precipitacions en forma de xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, començant des de l'interior cap a la costa. Es tracta del pas de la típica línia frontal dins d'una situació bàsicament estiuenca, que el que farà és això, que tinguem algunes precipitacions. No esperem que siguin molt abundants, però podien acumular-se puntualment al voltant dels 10 litres per metre quadrat i amb un descens de temperatura que notarem ja de cara a la recta final de demà i sobretot divendres, especialment pel que fa a les temperatures nocturnes. Ara bé, divendres, malgrat que quedaran alguns núvols, en conjunt dominarà el sol i el mateix esperem el cap de setmana. Un cap de setmana amb menys calor que el cap de setmana anterior, però un cap de setmana al cap i a la fi que serà estable, dominat pel sol i amb unes temperatures que cada dia anirien pujant una mica més.
1: L'actualitat a la ràdio.
2: Doncs sí, sí, sí, aquest matí quan hem anat a entrar al Covellet estava mullat. Me cago, t'ha fotut una ràbia, això. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
3: Molt bon dia, Josep Maria.
2: S'ha fotut molta ràbia. A més, estius, clar, pobres, no se'ns pot dir res, eh? Però van, deixen el cubell obert, perquè van treure les bosses, deixen el cubell obert, i quan plou, tota l'aigua queda dintre, amb la qual les regalim, o bueno, és una cosa així una mica... Bueno, és el que té, no? No volem aigua, doncs vinga. Si més que a Londres seria pitjor.
3: He de dir-te que els meus covellets estaven sota cobert.
2: Home, hòstia,
3: i res, potser sort. Una goteta, Josep Maria.
2: Quina sort, sí?
3: Sí, he tingut sort. Sí,
2: tens,
3: sí. De fet, quan he vist que plovia, és el primer que he pensat. Ostres, avui els tinc.
2: Els covells, mare Déu. Jo no, a mi em queden en una zona que no queda cobert i, hòstia, això es surt allà i dius, bueno, això és una mullena, entro a casa amb un diari, bueno, és un lío. Bueno, escolta'm, problemes del primer món.
3: Exacte.
2: Que deia aquell, problemes del primer món. Què explica l'actualitat del dia?
3: Doncs mira, Josep Maria, com sempre, quan comença el mes és moment de conèixer les dades de l'atur. Arenys de Mar, les xifres marca amb 27 persones més que el mercat del treball. Aquest maig han registrat 661 persones sense feina, que representen una taxa del 8,17% del total de la població, i això representa una baixada, Com et deia, aquestes 27 persones, que és un 0,40 de la taxa respecte al mes d'abril. El 2016-2026 l'atur del maig a Arenys de Mar era de 869 persones, una taxa que s'ha reduït un 14,40%. No, disculpa'm, Josep Maria, en 10 anys, doncs hem aconseguit reduir aquest 14,40%. Doncs la xifra, una dada positiva en aquests 10 anys, per tant, doncs, també aquest mes ara ho demostraven també les ofertes de feina, tot i que no totes van dirigides als serveis, però sí que normalment es nota aquesta tendència a l'alça i s'han pogut constatar amb les xifres, doncs, que hem tingut aquí a Arenys de Mar, que hem reduït en 27 persones menys, doncs, a les llistes d'inscripció de l'atur.
2: Doncs és una, sens dubte, una molt bona notícia, que cada cop hi hagi més gent de la nostra vila que tingui feina, cada cop hi hagi menys gent desocupada i que d'alguna manera, doncs, tot això al final ens acaba beneficiant a tots, dinamitza l'economia, tal. Vull dir que aquestes coses sempre són bones d'explicar i aquesta reducció del 14% en 10 anys és, sens dubte, una molt bona dada.
3: De fet, són dades que van amb la mateixa línia que Catalunya. També hi ha hagut xifres històriques, amb 307.000 persones a l'atur, el valor més baix en 18 anys.
2: Molt bé. Per tant, està molt bé. Aviam si podem arribar a nivells europeus, perquè hi ha un atur, com es diu, estructural. L'atur estructural espanyol s'estava situat al 10-11%, ara estem baixant-lo cap al 8%, l'atur estructural europeu està sobre el 3-4%. Per tant, hauríem de tendir, si poguéssim, a apropar-nos a aquest 4%, 5% d'atur estructural europeu en lloc d'aquest 8%. 3 punts menys seria bo.
3: Tant de bo.
2: Què més, va?
3: Doncs mira, Josep Maria, quan comença l'època estival, l'Arenys de Mar, una de les tradicions que són? A veure si ho endevines. Que... Celebracions, veïnatge...
2: Ah, els carrers, home, les festes majors de carrers. Ara m'ha vingut que la gent vagi sense

0: Samarreta pel carrer, no.
1: Ah, és veritat, ja n'he vist algun, eh?
0: Sí, sí. Bueno, l'altre dia vaig veure una cosa que em vaig deixar, ja no només sense samarreta, sinó anava una noia amb un tanga pel mig de... per la part baixa de la riera. Sí, sí, tanga. O sigui, tanga i portava sostenidor, eh? No, en els pits els portava tapats. Però anava amb biquini, tota ella moníssima, i tanga, allò tot posadet dins el cul, i caminant amb xancles pel mig del carrer. Que vaig pensar, home, doncs tampoc. És a dir, a veure... això ho volia dir-li a l'alcalde, però ja ho farem. Si no hi és, llavors hi fem una normativa que posi ordre, no només als tanga, ja als biquinis directament, als banyadors, a l'anar sense samarreta i en totes aquestes coses que són... que trobo que no són adients per anar per la via pública.
1: En tot cas, Josep Maria, deixant de banda la vestimenta, el perfil doncs, de la ciutadania per la Riera, doncs el que et deia, arriba l'època estival i arriben les festes del carrer, el tret de sortida serà precisament aquest cap de setmana, ja amb el carrer del Tossol, i s'allargarà fins a finals del mes de setembre. L'últim carrer, si no hi ha canvis d'última hora, serà el carrer de l'Església. En total seran al voltant d'una vintena, falta acabar de concretar la xifra exacta, però seran una vintena doncs, els carrers que fan la seva festa. Entre altres, hi hauran els sopars a la fresca, jocs i propostes infantils, carrers guarnits i cantades de venera. És una bona oportunitat doncs, perquè els veïns s'interrelacionin, doncs, aquest punt de trobada que ho explica la regidora de festes, Marta Serrano.
2: Des de l'Ajuntament animem a tots els carrers a participar perquè és un moment doncs, de trobada. Potser amb gent que el dia a dia el veus passar pel teu carrer, però no, encara no seus a parlar amb ell, i és un moment, doncs, això, com bé deies, de germanor, de trobada. Els carrers, la veritat, és que fan una gran feinada perquè hi ha alguns que duren un dia, altres carrers fan tot el cap de setmana, i organitzen activitats tant per nens, per grans, perquè tothom trobi doncs, la seva activitat i pugui gaudir d'aquesta festa.
1: L'única premissa és fer aquest sopar de germanor, que després es pot complementar amb altres propostes. D'aquests carrers, n'hi han d'històrics. Per exemple, el carrer de la Torre és un dels històrics. N'hi han doncs, que s'afegeixen de nou en aquests darrers anys, doncs, que han decidit doncs, reunir-se en veïnatge, i altres que recuperen. Un dels que han recuperat, per exemple, és el carrer Sant Francesc, que va haver-hi molts anys doncs, que no el feia, i ara ha tornat a recuperar la seva festa, com et dèiem. Serà fins a finals del mes de setembre, gairebé cada cap de setmana d'aquest estiu, doncs tindrem els veïnatges doncs, fent aquesta celebració i l'Ajuntament cedeix taules i cadires i, de fet, doncs,
0: clar, és sopar, un moment de... Clar, el sopar de germanor, tothom allà porta la seva truita de patates, la manideta de pasta, saps? Hi ha una mica el porronet, fan allà a la tarda els jocs infantils...
1: També hi ha avaneres moltes vegades,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, i un home o dona, o home i dona amb l'organillo, que fan aquells balls, i aquelles coses, les xindriades, aquestes, les curses de nanos, les curses de... les bombes de farina, aquestes coses tan típiques de les festes de carrer, que, bueno, forma part de la nostra tradició. Molt bé.
1: M'ha cridat l'atenció les bombes de farina.
0: Bueno, sí, sí. Van fer una festa de carrer la Mar de Xulo a Mataró, al barri de Cerdanyola. Anaven fent amb ball de bastons.
1: Bengales.
0: Bengales. Llançament d'objectes, a veure qui el tira més lluny. Bé, va ser tota una experiència.
1: També vam fer una foguera.
0: Feien fuera coses, focs artificials i aquestes coses. No? I vam si aprenem una mica.
1: En tot cas, Josep Maria, deixant de banda doncs, les incidències i el d'aruïns a Mataró, al barri de Cerdanyola, segueixen les activitats també aquest cap de setmana, perquè tenim la Fira de Salats, que n'hem estat parlant aquests darrers dies, organitzada per la Copa Negra, però també l'entitat El Moll d'Arenys aprofita doncs, aquesta celebració per organitzar el que es diu la Mar Salada. És una mostra de cultura marinera amb gastronomia, literatura i música. Arrencarà el mateix dissabte al matí, de 10 a 12, i també diumenge doncs, que es podrà visitar el Moll d'Arenys amb la restauració del vaixell Udina que s'està duent a terme en aquests moments, i a la tarda s'organitza un show cooking anomenat Cuinem a Mar amb Mònica Serra. Arrencarà a les 4 i servirà de preparatiu pel que serà el sopar mariner que organitza la Fira Salats, i ja diumenge hi haurà també literatura amb una tertúlia conduïda per Marta del Castillo, on es parlarà del llibre Expressions marineres de Jordi Salvador i Glòria Mauri, i també el diari de bord que conté històries gràfiques fets per autors de Cadaqués. En tot cas, és una bona oportunitat per apropar-se al port amb aquestes dues celebracions que hi haurà aquest cap de setmana. I acabarà tot plegat amb un vermut que estarà amenitzat pel músic Pep Berguedà.
0: Molt bé, doncs si aquest cap de setmana us ve de gust, apropeu-vos a la zona portuària, que teniu totes aquestes activitats organitzades per a les entitats, el bar, la Copa Negra i bueno, per aquestes iniciatives aranyenques.
1: I acabem amb esports perquè, Josep Maria, a època d'estiu també és moment de casals.
0: Home,
1: i campus esportius. Entre altres, avui en parlarem el de l'Arenys Bàsquet, que també doncs, ja té inscripcions obertes, i veurem com funciona i què és el que ens depara pels nostres menuts d'Arenys.
0: I a més aquest és una mica de sort, es farà sota cobert, vull dir que si és el mes de juliol a les 12 del migdia, doncs estan més o menys arrasarats. Després eren els de mar, els d'aigua, que sempre són més frescos, però està bé. Els campos infantils, bona manera de que els nanos facin esport i passin una bona estona. Molt bé, Gemma, doncs escolta'm, a la una ens tornem a parlar.
1: Sí, que vagi bé.
0: I ja d'allò, que vagi bé. Mira la Cerdanyola, tu, com anaven ahir la nit. Mira els Mossos. Saps? Semblen d'un còmic. Si no fos perquè van fotre mal a la gent, semblaven d'un còmic, la veritat. Bueno, que vagi bé. Fins
1: igualment.
0: Adéu.
3: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
4: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
3: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
4: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
3: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Què podem fer per ajudar l'alcohòlic a deixar de beure? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al-anonespana.org.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
8: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: A veure, un parell de coses. Ara parlarem de salut, hem de connectar amb el cap d'Arenys de Mar. Deixeu-me abans, però, fer-me ressò d'aquesta web que han obert el Sindicat Metges de Catalunya. Sabeu que hi ha una proposta per part d'aquest sindicat de que els metges s'adhereixin a la campanya No farem hores extres. És a dir, es dedicaran bàsicament a treballar el seu horari i no pensen fer cap hora extra. Recordem que són hores voluntàries, per tal de, bueno, que es noti fins a quin punt diguéssim, el sistema sanitari està precaritzat. Bé, doncs, hi ha una web on pots veure quins centres, de moment, centres hospitalaris, també ho han ampliat els CAPs, però en aquesta web els CAPs no hi són, quins centres hospitalaris estan adherits en aquesta campanya. I us he de dir que l'Hospital de Mataró està adherit en aquesta campanya, en concret, els serveis d'anestesiologia i reanimació i el de cirurgia general i de l'aparell digestiu. Són els dos serveis que estan adherits i que, per tant, els seus treballadors no fan hores extres. En principi, de l'Hospital de Calella no s'ha adherit ningú. És un hospital, el Sant Jaume de Calella, no adherit. I, per tant, treballen amb normalitat i fan totes les hores extres. També s'ha adherit el Germans Trias i Pujol de Badalona, l'Hospital de Can Ruti, en concret, també el Servei d'Anestesiologia i reanimació, el servei de cirurgia general i aparell digestiu, el servei de nefrologia i el servei d'oftalmologia. Aquests serveis estan adherits en aquesta iniciativa de Metges de Catalunya. I l'altre hospital, que per nosaltres també és de referència, és l'hospital... Espera un moment, que aquest és el de la Santa Creu i Sant Pau, aquest per nosaltres no és de referència. Aquí tenia l'hospital... Aquí, de la Vall d'Hebron. Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, que s'ha adherit a traumatologia i rehabilitació, i en concret també anestesiologia i reanimació. Per tant, el Vall d'Hebron s'ha adherit a aquests departaments, el de Can Ruti, aquests que també us he dit, i Mataró, aquests que també us he anomenat. Blanes també està adherit, però diguéssim que Blanes per nosaltres no és referent i, per tant, ens l'estalviem. El que no s'ha adherit és l'Hospital de Calella. Anem fent seguiment d'aquesta web i, en tot cas, quan es faci públic quins caps s'han adherit i quins caps no, també us ho direm per saber si el nostre hi és o no hi és. Les 10 i 26 minuts seguim parlant de salut.
8: A la ràdio parlem d'Arenys.
0: I és que, com tots els dimecres arribats a aquesta hora, ens agrada parlar de salut i fer una aproximació al Centre d'Assistència Primària d'Arenys de Mar. Avui, i en vista a que s'aprova la temporada de platges, s'acaben les escoles i, per tant, els nanos tornaran a fer molta activitat a l'aire lliure, molta activitat de joc i lleure, molta activitat esportiva, volem parlar dels primers auxilis. I per fer-ho, saludem a Laura Escudero, que és pediatra de l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar, i és una de les persones que ens pot donar més informació al voltant de què fer quan un nano s'ofega. Laura Escudero, bon dia, benvinguda.
9: Hola, bon dia.
10: Com sabeu, la Laura és pediatra de l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar. Avui volem parlar de primers auxilis, que és un concepte i és un terme segurament molt utilitzat, però molt ampli, no?, la seva definició.
9: Sí, és una àrea bastant àmplia. El primer auxili, sobretot, fa referència a aquelles actuacions que podem fer davant d'una emergència, en aquest cas que afecta un nadó o un infant, mentre esperem l'arribada dels serveis sanitaris o d'algun professional sanitari. No són... Pot ser referent, no?, a una aturada cardiorrespiratòria, però també a altres tipus d'accidents que podem veure de forma freqüent a la nostra vida diària, no?, i que afecten especialment els infants, no?, com pot ser els ennuegaments, els cops al cap, les cremades o ferides, no?, que poden produir-se en el nostre dia a dia i que també poden afectar els adults. Aleshores, és molt important, no?, poder fer una petita aproximació, que en moltes ocasions serà molt útil, no?, i pot facilitar molt les coses quan arriba el personal sanitari que pot estar entrenat. No? Entrenat. És molt important, sobretot, és un dels missatges que m'agradaria transmetre, que davant de qualsevol emergència és molt important mantenir la calma, tot i que sembla molt complicat, però és intentar, doncs, això, mantenir una mica aquesta calma, saber què podem fer, no?, les primeres cosetes que podem fer, i, evidentment, avisar els serveis sanitaris perquè vinguin a socorrer i fer un cop de mà.
10: El propi terme ho diu, primers auxilis. És a dir, malgrat que podem pensar el que puguem pensar o haguem vist el que haguem vist, es tracta de fer les primeres accions amb una persona que, o en aquest cas un infant, que estigui tenint un problema de salut mentre arriben els metges, mentre arriben els professionals, els sanitaris.
9: Sí, es tracta de petites actuacions, no?, que podem fer nosaltres, no?, per poder resoldre d'una manera ràpida i adequada aquests petits problemes que podem trobar fins que arriben al personal sanitari. La nostra actuació sempre davant de situacions així serà primer protegir-nos a nosaltres, no?, poder estar en un entorn que sigui adequat i en el qual no correm perill, avisar el sistema d'emergències mèdiques i començar aleshores a aplicar aquestes actuacions. Serà molt important això, protegir-nos a nosaltres primer i a la víctima, i després avisar per poder socórrer aquest infant.
10: Ara entrem en una època estiuenca, època d'estiu. Poden augmentar els accidents amb infants, més que durant l'any que estan a l'escola i estan en activitats, no sé si dir més controlades, però sí més habituals?
9: Sí, és més freqüent, veiem segons quins tipus d'accidents són més freqüents a l'època estival, no? Els nens estan més a l'exterior, juguen més a l'aire lliure, hi ha més piscines, hi ha més casals, hi ha molt joc a l'aire lliure, aleshores és més freqüent que determinats accidents puguin tenir lloc a l'estiu, tot i que són freqüents durant tot l'any, perquè els cops són freqüents, per exemple, però és més freqüent a l'estiu.
10: Comencem, va. Quins són els més, el més freqüent? O no sé si fer un rànquing, no cal fer un rànquing, però sí, comencem pel problema més habitual.
9: Bueno, d'habituals són molts, no? Però potser et diria que els cops al cap són dels problemes així que veiem amb més freqüència, no? I que poden donar... bueno, que poden ser... donen por, no? Els cops al cap poden fer bastanta por als pares, perquè és una zona que, evidentment, relacionem amb conseqüències fatals, no? Aleshores, els cops al cap, com he dit, són molt freqüents a la infància i la majoria són lleus. La majoria no comporten cap tipus de conseqüències i no és necessari fer cap prova ni res més addicional, no? És habitual que quan es donen un cop puguin tenir molèsties quan es donen a la zona del cop, no? Tinguin ganes de dormir i en alguna vegada poden vomitar de forma puntual. El que ens hem de fixar, sobretot, és quan apareixen signes d'alarma, que són els que ens haurien de fer consultar també de manera immediata a un professional mèdic. Val? Aleshores, jo us explicaré una miqueta. Quan ens donem un cop en primera instància, el que hem de fer és aplicar una miqueta de fred a la zona del cop. Si té molt de dolor, es pot donar alguna cosa d'analgèsia. Vale? Sí que hi ha una mica de mit amb això, és de dir, no, que no dormi. Es pot permetre que descansi. Si és un nen que dorm la migdiada, que faci la seva migdiada. Si és de cara a la nit, pot dormir. Però sí que l'hauríem d'anar despertant, és aconsellable fer-ho, cada 3-4 hores per veure si reacciona bé. És a dir, despertem, si vol una mica d'aigua, si vol anar al lavabo i veure com reacciona i si reacciona com reaccionaria ell habitualment. És important observar-lo, sobretot les primeres 6 hores, que són les que marquen més el pronòstic, i després sí que el primer dia és el que més atenció hem de parar a l'aparició de símptomes de risc. Mal, aleshores, hem de tenir en compte, pel que fa a les consultes mèdiques, sobretot, són cops al cap que impliquin un risc, és a dir, quan van a una alta velocitat, van corrents molt ràpid, o cauen d'alçades majors d'un metre, aproximadament. També dependrà una mica de l'edat, no? Però que això es considera com de l'impacte. I després també quan apareixen aquests símptomes d'alarma. Mm. No? Aquests símptomes d'alarma... aquests símptomes d'alarma serien sobretot si hi ha una pèrdua de coneixement o una convulsió just propera al cop, sobretot si vomiten de forma repetida o si veiem que té un mal de cap molt intens, no només a la zona del cop, sinó que comença amb un mal de cap generalitzat i quasi insuportable, no? També quan hi ha canvis de comportament, moviments estranys, o si veiem que hi ha alguna focalitat neurològica, com per exemple que deixa de moure una part del cos, hi ha alguna alteració de la parla, diu que no hi veu bé, o veiem que no camina bé o està inestable. Quan passi alguna d'aquestes coses, és important consultar un personal mèdic i si pot ser, sobretot quan apareixen aquests signes d'alarma, probablement anar directament a l'hospital, no? També dependrà una miqueta de l'edat, no? Nens més petitets, nens entre 3 i 6 mesos, també s'aconsella una valoració mèdica inicial i si hi ha una ferida que pugui precisar sutura, també s'hauria de fer una consulta per valorar si calen donar punts, no? I netejar una miqueta, d'acord? I sembla que hi hagin dubtes, evidentment.
10: Hi ha diferència entre els cops frontals i els cops de la banda del darrere, els cops posteriors?
9: Sí, poden haver-hi petites diferències. Generalment, el frontal és l'os més fort del cos i aquest ens protegeix d'alguna manera més i solen ser cops que tenen menys repercussió en general. Mal? Sempre hi ha excepcions. Després sí que els cops que es donen a nivell occipital, a la part posterior del cap, aquests sí que poden fer que... Bueno, és més freqüent que hi hagi vòmits, no? Per la commoció que provoca en aquesta zona del cervell pot estar relacionat amb que facin algun vòmit sense que hi hagi cap lesió activa ni cap sagnat. I ho poden fer. Sí que hi ha ossos que són un palet més fràgils, passen just per sota alguns vasos sanguinis del cap i aquests sí que poden donar lloc a hemorràgies. Per això sí que, no, clàssicament sí que sí que potser és la zona, segons on et donis el cop, a quina zona del cap pot haver-hi més risc d'hemorràgia o no.
10: Em quedo en tot el que has dit, però hi ha una part molt important que és aquest canvi de diguéssim, d'hàbit, no? Abans et deia, no, que no dormi, tota la nit l'has de tenir despert, no? I fins i tot hi havia pares que compraven joguines, que feien jocs, que feien coses perquè el nano no dormís. Això ha canviat. Per tant, tinguem-ho present, també. No cal fer patir la criatura més del compte quan no hi ha motiu,
9: Exacte.
10: Me'n vaig amb una altra, que també ens provoca... ens impacta molt. Quan s'anuega, quan s'ofega, no? L'anuegament. És un altre tipus de problema, malauradament habitual, comú, amb molts nanos, i que no sabem com actuar.
9: Sí, també són situacions molt, molt angoixants. No és molt, molt habitual que passen en infants petits, sobretot quan estan començant a menjar, no? Però també ens pot passar als adults. És típic que passi amb aliments no? que són inadequats, potser per l'edat, o aliments clàssicament que són durs, petits, rodons, no? com els fruits secs, el raïm, a vegades trossos de fruites o aliments més durs, com la poma, la pastanaga, també amb carmels, no? les llaminadures, els carmelets, així que són més rodons, poden tenir més risc d'obstrucció de la via aèria, d'amagaments, però també objectes petits, no? algunes petites joguines, tipus Legos, o altres peces petites, no? que formen part de joguines dels més petits. Aleshores, sempre, evidentment, el principal és la prevenció, no? donar els aliments adequats, evitar que juguin amb joguines massa petites per la seva edat, però hem de saber, no?, què fer quan estem davant d'una situació d'anuagament. No? Per reconèixer, normalment s'han de tenir clares tres situacions. No? En primer lloc, si hi ha hagut un anuagament, hem d'estar atents, no?, de si el nen està tossint amb normalitat, té bon color, està actiu, i l'únic que està fent és intentar tossir, l'hem de deixar tossir, ¿vale? o plorant. L'hem de deixar tossir, no l'hem... tampoc s'han de donar copets a l'esquena, perquè això encara el pot agobiar més, o inclús pot fer que un tros que ell està intentant expulsar en el moment de la tos no passi cap a via aèria. Aleshores, hem de deixar tossir, animar-lo i esperar, i observar. No? Si veiem que hi ha algun canvi, aleshores ja canviarem. Però si tos i plora, el deixem tossir. Si en algun moment veiem que el nen deixa de plorar o de parlar, respirar d'una manera dificultosa, té una tos que ens dona la sensació que és com poc efectiva, o fins i tot té un canvi de color a la cara, quan veiem això sí que podem estar davant d'una obstrucció greu, i és quan hem de començar a aplicar les maniobres de desobstrucció. Aquestes són una miqueta diferents en funció de l'edat del nen. En nens que són de menys d'un any, és necessari agafar el nen, agafar-lo, posar-lo inicialment boca avall, vale, a sobre de la nostra cama, i si pot ser amb el cap una miqueta més avall que la resta del cos. Vale, i haurem de fer 5 cops secs amb la palma de la mà entre els dos omòplats. Després el girarem amb la mateixa situació, el cap més cap avall que la resta del cos, i haurem de fer 5 compressions també al centre del pit, entre les dues mamiles. I això ho haurem d'anar a fer, haurem de revisar la boca, a veure si trobem cosa, si hi ha o no cosa estrany que puguem que sigui visible. Clar. I que puguem treure'l de la boca. Mal. I després, evidentment, quan ens trobem en aquesta situació, intentem fer aquesta desobstrucció, però al mateix temps demanem ajuda per poder avisar el servei d'emergències mèdiques. O si més no, posem el mòbil amb l'altaveu, no? per poder contactar amb el servei d'emergències mèdiques. Val? I una tercera situació que ens podem trobar, en un nen més gran, perdó, que no ho he comentat, la maniobra canvia una miqueta. Són nens que ja es poden mantenir de peu. Clar. I són les maniobres, la clàssica maniobra de Heimlich, que també podem aplicar a la gent més gran. El nen estarà de peu, nosaltres ens posem darrere seu i farem igualment, tant en nens com en adults, 5 compressions a l'esquena, entre els dos omòplats, també 5 com palmades molt enèrgiques a l'esquena, i després la típica i clàssica maniobra de Heimlich, que és envoltar amb els nostres braços, amb la mà en forma de puny, just a la boca de l'estómac. No fer-ho a l'esternó, sinó just a la boca de l'estómac i fer compressions que aniran cap a dins i cap amunt. Vale? 5 compressions d'aquesta manera per poder desobstruir via aèria. I també en aquesta situació haurem de trucar al servei d'emergències mèdiques. Si estem acompanyats, ho farà el nostre acompanyant, i si no, posem el mòbil amb l'altaveu per poder fer aquesta trucada i que ens guiïn una miqueta i que puguin enviar-nos ajuda. Mal. I perdó, que no ho havia dit, la tercera situació és en cas que l'infant perdi el coneixement, no? ja no estigui connectat i hagi deixat de respirar, cal iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar.
10: Correcte.
9: I evidentment també avisar el SEM.
10: Hi ha un element que has dit al principi de tot i crec que és el més important. Si el nano tos, és la millor eina per netejar, per treure, per desobturar aquestes vies respiratòries. Mentre el nano pugui tossir i entenguem que és una tos normal, deixem-lo tossir.
9: L'hem de deixar tossir, exacte. I en cap dels casos és també molt important, no?, quan ens trobem en una situació d'aquest, intentar no ficar nosaltres, no introduir els dits a la boca del nen si no hi veiem, per treure l'objecte, perquè l'únic que podem fer és encara introduir aquest trosset de menjar o aquesta peça, aquesta joguina, introduir-la més endins. Només en cas que el nen obri la boca activament, l'estiguem veient, ho podem fer fent com maniobra del ganxo, però està totalment desaconsellat, si no veiem, posar mans a cegues dins de la boca del nen per treure-ho, perquè pot ser contraproduent.
10: Convulsions. Ho has explicat abans, en el cas de les caigudes i els cops de cap, pot ser que el nano convulsioni perquè ha caigut o pot ser que convulsioni per algun altre motiu. Com s'actua en aquests casos?
9: Bé, en aquests casos, són freqüents, per exemple, com tu dius, no? pot ser després d'un traumatisme craneal, d'altres nens tenen una epilèpsia de base i també molt freqüents les convulsions en context de febre, mal? Que són sobretot freqüents en nens per sota dels 6 anys i que també són situacions també bastant angoixants. Les convulsions són normalment és una pèrdua sobtada del coneixement, no? Que solen acompanyada d'una rigidesa muscular, es posen molt rígids, que pot anar o no amb sacsejades, o bé com de flacidesa, realment és com si estigués amb el cos totalment relaxat, massa relaxat. També poden tenir la mirada perduda, a vegades també els ulls es desvien cap a dalt, cap a baix o cap a algun dels costats, mal? I també poden apretar la boca amb força i fins i tot, com que respiren diferent o pitjor, poden aparèixer cianosis, es posen els llavis morats. Mal? Generalment això és la definició d'una convulsió. Mal? Quan ens trobem davant d'una convulsió, el que hem de fer, el més important, és estirar el nen o la persona que estigui convulsional, també els adults, de costat, mal? Sobre un dels costats, per evitar que, en cas que aquesta persona vomiti, es pugui broncoaspirar. I, evidentment, l'hem de deixar allunyada d'objectes amb els quals es pugui colpejar. O si estava en una superfície, en un sofà, per exemple, doncs, assegurar-nos que no pugui caure. Mal? Hem de tenir en un lloc segur i estirat de costat perquè no broncoaspiri. Mai hem d'introduir res a la boca d'una persona que està convulsionant. Pues nosaltres fiquem tancant la boca amb molta força i si nosaltres posem la mà podem patir mossegades també greus, importants.
10: Correcte.
9: Mal? Perquè realment tenen molta força. Mm. Aleshores, el més eficaç és posar-los de costat i, evidentment, cal que un metge ho valori. Mal? Haurem d'avisar també el servei d'emergències mèdiques perquè es valori la situació, sigui l'origen el que sigui. Mal? Encara que normalment sí que és veritat que depèn de la causa, si és una convulsió febril, moltes vegades no cal fer grans exploracions més, si és un pacient epilèptic un agut, en aquest cas també, si ell té una medicació de rescat, es podrà aplicar aquesta medicació de rescat.
10: Per tant, posar de costat, avisar el metge i esperar que tot faci el seu efecte. Escolta'm, hem vist moltes pel·lícules, d'acord? Ferides sagnants. Bueno, aquí hi ha moltes coses a dir. Ferides sagnants poden ser poc sagnants o molt sagnants. Què s'ha de fer en aquests casos?
9: És intentar una miqueta, a veure, depèn també de la magnitud de la ferida, no? Però hi ha algunes que són petitetes i que, primer de tot, abans de tocar aquesta ferida, si és possible, ens rentem les mans, no? Hem de tenir una mica d'higiene i s'ha d'intentar agafar gasses, algun drap, alguna cosa el més net possible que tinguem a prop i fer compressió directa sobre aquesta ferida per intentar que deixi de sagnar i mantenir aquesta pressió durant uns minuts. Mal? A vegades sí que és veritat que tendim a aixecar constantment la gassa i el que hem d'intentar és mantenir-la apretada més estona perquè, si no, dificultem la formació del coàgul. És tenir apretada bastanta estoneta, vale? Anar canviant les gasses si és necessari i, segons la magnitud de la ferida, s'ha de consultar al metge. Es pot anar a un centre de salut per valorar si necessita o no una sutura o almenys una neteja més, més estandarditzada.
10: El tema, jo he dit lo de les pel·lícules perquè ja fem torniquetes. Si sagna molt ja, torniqueta i a l'hospital. No es fa mai això.
9: No es fa mai, només l'ha de fer personal sanitari en situacions molt, molt concretes, vale? I s'ha de saber quan es fa, perquè si no també pot ser contraproduent. Però normalment es fa amb amputacions o amb unes ferides realment de gran magnitud, que no ho ha de fer normalment algú que no està entrenat en fer-ho.
10: Parlem de les cremades, no de les cremades al sol, que després, o també, sinó de les cremades d'una paella, de posar-se a prop d'una barbacoa, de la típica cremada. De caure amb la bicicleta i lliscar contra el terra, que també crema.
9: Realment també és molt senzill i el més efectiu de tot és refredar la zona amb aigua freda, amb aigua de l'aixeta, durant molta estona. És a dir, no només 2 minutets, sinó que el que es recomana, sobretot en cremades més importants, no la típica que toques una superfície durant 3 segons, no, cau aigua bullint, no et cremes amb el tub d'escap de la motocicleta, si hi ha unes ferides així més grans, sí que sobretot és important això, refredar la ferida a sota de l'aigua freda durant almenys 20 minuts, és el més important. I sobretot, que és el mite d'aplicar-hi coses, no? Que si pasta de dents, que si una patata, que si mel, que si oli, en principi no hauríem d'aplicar cap remei casolà, sinó simplement simplement aigua, intentar mantenir la zona neta, després aplicar una gasa i, sobretot, si són cremades molt extenses, profundes, no? Que hi ha hagut pèrdua de la integritat cutània, no? Si són a la cara, a les mans o als genitals, s'ha de ser valorat per un metge, també.
10: I em queden dues qüestions més. Per una banda, les aturades cardiorrespiratòries, que també són molt espectaculars quan veus que el nen s'ofega.
9: Sí, això realment donaria potser per una xerrada més, no? Però realment les aturades cardiorrespiratòries ens les podem trobar. No són freqüents en nens, evidentment, però quan ens hi trobem ens serviran tant per nens com per adults. Val? Aleshores, quan una aturada cardiorrespiratòria, això és una interrupció sobtada, no? I inesperada generalment, de la ventilació i de la circulació espontànies. I el suport vital bàsic, que és el que nosaltres fem davant d'una reanimació cardiopulmonar, són totes aquelles mesures que ja estan estandarditzades, no? Que es permeten identificar si el nen està en parada i així com podem fer per substituir i restaurar aquestes funcions que s'han perdut, que és la ventilació i la circulació, no? Quan no tenim dels mitjans tècnics que es disposen, per exemple, en un hospital o en una ambulància, no? Són totes aquelles coses que nosaltres podem fer fins que arriben al servei d'emergències mèdiques. No? És molt important, i per això animo molt a la població a fer cursos, no? de reanimació cardiopulmonar bàsica, perquè realment són una sèrie d'actuacions que poden salvar la vida de la persona. I és clau, tot i que sembli que la feina la fa el servei, no? El servei d'emergències mèdiques quan arriben amb tot l'aparatatge, aquests minuts que nosaltres podem guanyar fent una reanimació cardiopulmonar bàsica poden salvar-li la vida i les seqüeles poden implicar que realment les seqüeles siguin molt menors. Mal, aleshores, el primer que hem de fer quan veiem una persona o un nen que ha perdut la consciència, sobretot, és comprovar, no?, aquest estat de si està conscient o no està conscient. Aleshores, haurem d'estimular el nen, haurem de dir petits copets o moviments a l'espatlla, a la cara, cridar-lo pel seu nom. Si realment veiem que no respon, és quan hem de demanar ajuda. No? Abans sí que es deia que el que havíem de fer era, si estàvem acompanyats, aquella persona que ens acompanyava, trucar al servei d'emergències mèdiques. Sí. Ara el que diem és que si tens un mòbil a mà, que per sort o per desgràcia tots el portem normalment ben a prop, sí, és activar el mans lliures i trucar al servei d'emergències mèdiques mentre continuem la resta de la reanimació cardiopulmonar. Si no tenim un mòbil a mà i estem sols, el que hem de fer és almenys un minut d'aquesta seqüència que explicarem abans de poder anar a buscar el mòbil per trucar al servei d'emergències mèdiques. Val? Però l'ideal seria trucar-lo el més aviat possible. Val? Aleshores, un cop veiem que el nen tenim clar que està inconscient, si veiem que el nen està conscient, i està respirant, doncs, bueno, l'animem a seguir parlant. Però si tenim clar que està inconscient, el que després de demanar ajuda és haurem d'obrir la via aèria, veure si hi ha algun cos estrany que es pugui visualitzar i treure fàcilment, vale? I veure si realment està permeable o no. I el que haurem de fer també és alinear una miqueta el cap perquè la via aèria estigui més permeable. Vale? Mm-hmm. Això es fa amb una maniobra que es diu maniobra frente-mentón, vale? Que consisteix en una mà, amb el palmell de la mà, amb tota la mà, agafar el front, tirar-lo lleugerament enrere i amb els dits de l'altra mà elevar un palet la barbeta del nen perquè aquesta via aèria sigui permeable i no estigui col·lapsada. Val? Un cop això, haurem de veure si aquest nen està respirant. Val? I això es fa amb les maniobres que es diu mirar, escoltar i sentir. Mirem si realment hi ha una elevació del tòrax del nen, mirem, escoltem si sentim, no?, l'aire com entra i surt, sí, val? O si sentim l'alè del nen a la nostra cara quan ens hi apropem. Val? Si tot això veiem que no existeix, que no hi ha, significa que el nen no respira i que hem de començar a fer algunes maniobres. I el temps que invertirem a mirar, escoltar i sentir, com a molt, és un segon, dos, no molt més. Val? Aleshores, les maniobres que hem de fer al principi, hem de tenir clar que les parades cardiorrespiratòries en nens, sí, sobretot són d'origen respiratori. En adults és diferent, solen ser més d'origen cardíac. Aleshores, el que en els nens és molt important fer unes respiracions de rescat. Val? En els adults aquest pas es pot saltar i pots anar directament a les compressions toràciques, però en el nen és molt important fer aquestes respiracions, que són 5 insuflacions de rescat. Agafarem, en cas de nens molt, molt petitets, farem la maniobra boca-nariz. Amb tota la nostra boca abarcarem tant el nas com la boca del nen i farem la insuflació. En nens més grans taparem el nas i agafarem amb la nostra boca al voltant de la boca del nen. Clar. I farem aquesta insuflació. Mal? Aleshores s'haurien de fer 5 insuflacions seguides i quan això ja ho tenim fet hem de mirar si aquest nen respon o no respon. Mal? Veurem si hi ha moviment, si hi ha tos, si respira. Ja aquí normalment l'ideal seria mirar el pols, però en els nens no es miren els típics llocs on es miren els adults, que sol ser el carotidi o el femoral, o el canell és massa distal. Les recomanen polsos centrals. I en els nens aquests polsos centrals estan en els braços o a les cametes, a les femorals, i això moltes vegades, si no ets un personal entrenat, no és difícil de palpar-ho i de determinar-ho bé. Val? Aleshores sí que es recomana això, mira signes de vida, si hi ha moviment, si respira, si tus, si no hi ha cap moviment d'aquest, si no hi ha signes de vida, el que haurem de fer és iniciar les compressions toràciques. I en aquest cas, les compressions toràciques normalment s'han de fer en el nen més petitet, abarcant el tòrax del nen amb les dues mans, amb els quatre dits, amb el polze, entre les dues mamilles a nivell central, i la resta de dits de la mà per la part de posterior del tòrax, abarcant amb les dues mans el tòrax del nen i fent compressions amb els dits. Mm. Val? En nens més grans es farà igual que en l'adult. Ens posarem asseguts al seu costat, amb les mans estirades, i farem les compressions. Això és a dir que és motiu d'un curs, no?, per ensenyar com fer bé una compressió, i és difícil de dir-ho, només no explicar-ho només parlant, s'ha de veure, val? Però sí que d'intentar mantenir els braços ben extesos i com si deixéssim caure el nostre pes i fer aquestes compressions. Les mans es posen entre les dues mamilles també, i hem d'aprofundir aproximadament un terç del diàmetre del tòrax perquè aquestes compressions siguin efectives. En nens, la freqüència de les compressions serà 15 compressions, dues respiracions. En adults seran 30 compressions, dues respiracions. Vale? Si estem sols amb un nen o no som personal entrenat, també està permès fer 30 compressions i dues respiracions, perquè realment són maniobres que cansen moltíssim. Mm-hmm. Val? Aleshores, això ho haurem de mantenir fins que arribi el servei d'emergències mèdiques. Val? O sigui, un cop truquem, quan ens demanen què és el que tenim, és important dir l'edat del nen, si la sabem, que està aturada, val? I que on estem, val? I què és el que estem fent. L'ideal també és tenir a prop un desfibrillador automàtic.
10: Sí.
9: Val? D'aquests n'hi ha en diversos punts d'alguns pobles, per exemple, en centres esportius, a les escoles, i en determinats punts dels pobles en podem trobar. Val? Són de molt fàcil ús i són molt, molt intuïtius. Només s'ha d'obrir la caixa, s'ha de prem el botó, i ell ja et dona les instruccions per poder col·locar bé els adhesius que aplicaran la desfibrilació en cas de que sigui necessari.
10: Molt bé.
9: Val? És fàcil de fer servir.
10: Déu-n'hi-do. És veritat que donaria per un espai únicament això, però en tot cas hem donat quatre pautes bàsiques de com funciona, com actuar i què s'ha de fer quan un nano es troba amb aturada cardiorrespiratòria. Tot això, evidentment, en casos d'urgència, hem de prevenir, doncs, posant protecció solar, hidratant-nos correctament, supervisant l'activitat física, esportiva o lúdica del nano, fer allò que el sentit comú ens diu que hem d'anar fent. Laura, et sembla si avui ho deixem aquí i reprenem en un altre espai qüestions ja molt més...
9: La resta.
10: Sí, exacte, tot el que ens pugui haver quedat en aquesta xerrada.
9: Sí, sembla bé.
10: Doncs, en tot cas, sentit comú i calma davant d'una situació d'emergència i actuar de manera diligent. Laura Escuredo, pediatra de l'equip d'atenció primària d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
9: A vosaltres, gràcies.
10: Molt bon dia. Adéu.
11: Esteu escoltant La Ràdio.
0: I abans d'arribar a les 11 en punt del matí, queden tot just 7 minuts, deixeu-me reprendre una qüestió que ens deixava l'alcalde, una pilota que ens deixava l'alcalde votant ara fa tot just una hora, quan parlava d'aquest niu de gavines a la zona del carrer Duedes, i aquests problemes que generen. En principi en parlava de dos, un segur a Duedes, l'altre no sé si l'ha ubicat, en tot cas. Deia, no sabem què es pot fer amb aquest tipus de nius. Deixeu-me preguntar. Pere Alsina, bon dia i benvingut. Com estàs, Pere?
12: Bé, bon dia. Com estàs?
0: Mira, la pregunta és aquesta. Nius en entorn urbà, gavians, no?, que són els que tenim per aquí a Arenys de Mar, i què es pot fer amb aquest tipus de coses? Aquest tipus de...
12: Gavià argentat, eh?
0: Argentat, sí.
12: Gavià fosc, el gavinot i altres espècies, perquè té el gavià argentat, que ja fa uns anys que cria el nucli urbà d'Arenys, que abans no criava pas. I què es pot fer? Doncs vet aquí la pregunta, no? Si els retiren, no sé en quina fase estan, suposo que amb pollets,
0: sí.
12: si els retiren els ous, fan postes substitutòries, Unes coses que es feien abans, mira, quan tenen ous, els en retiraven els ous i en tornaven a pondre més. I el que es pot fer, doncs, bueno, és o res, o acceptar-ho, o pelar-los.
0: No hi ha una altra, és a dir... No.
12: Sí, no, es pot... Excepte conviure amb això o pelar d'espècie cinegètica, aquest adjectiu vol dir que es pot caçar, que no vol dir que es caci, que tens permís per abatre-la, per caçar, passa que no hi ha tradició a Catalunya de caçar gavines. Aleshores, només es fa per controls, per captures, per aquestes coses. Per exemple, feien ara, no sé si encara ho fan, el Delta de l'Ebre, per protegir la colònia de flamencs, que se'ls menjaven els pollets, es menjaven, es ventraven, es podellaven els pollets de flamencs, doncs el pelaven per garantir una espècie d'alt nivell d'interès, que és el flamenc, que no sigui depredada pel gavià, que s'ho cruspeix tot i més.
0: Bueno, de fet, ens explicaven que famílies que estaven fent un mos al balcó veia com s'havia donat algun cas de... O animals domèstics, petits animals domèstics en el balcó i que eren objecte d'atacs per part d'aquests animals.
12: Sí, sí, sí. Tenen una gana fora desfermada, fora de... S'ho mengen tot, es mengen un conill sencer, es mengen un tros de fuet, un tros d'entrepà, arròs, fideus, peix, crustacis, o sigui, galeres, escamarbats, s'ho mengen tot.
0: Déu-n'hi-do. La brossa també se la mengen, vull dir...
12: La brossa orgànica, No, clar, no. Sí, sí, clar, la brossa, com tothom sap, hi ha molta teca, molt de menjar, i això afavoreix les espècies que se'n diuen comensals, com aquestes, però n'hi ha més. Les rates, la rata negra, la rata grisa, les paneroles a les cases, guilles, si estiguéssim una mica en un ambient periurbà, les guilles també obren les bosses i s'ho mengen tot el que hi ha dintre, els toixons, etc.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, la solució és pelar-los, que és una solució socialment molt complicada, perquè ara sortiran la gent que està en contra d'aquest tipus d'actuacions contra els animals i tal, i per tant, doncs...
12: És una minoria molt... No és la gran majoria social. Sí, és això, o conviure-hi, i el principal problema que té les persones, jo no sé on estan, és que a l'hora d'anar a estendre la roba, i això, com que estan defensant el niu, fan atacs dissuasius per fer-te fora de tu d'allà, aquell entorn, perquè pateixen pels pollets. Hi ha una certa agressivitat envers la persona que va estendre la roba o que va passar o que va al terrat a fumar-se una cigarreta o que se'n va allà a contemplar la vista. Doncs fan aquests vols que de vegades et poden picar i tot al cap, perquè el que t'estan dient és fot el camp d'aquí, que tinc els meus pollets i és el meu territori, no?
0: Doncs, per tant, diguéssim que element difícil de gestionar des del punt de vista més pet-friendly, és a dir, és realitat que...
12: Pet-friendly, que no animal-friendly,
0: Sí, sí, pet-friendly, exacte.
12: Pet-friendly, la visió peluixista, animalista, que no és la que tenim els zoòlegs, que hem estudiat els animals i d'això, si capturem senglars, cabirols, doncs al mateix temps matem tords, tudons, de tot, i aleshores de cop i volta et surten que una espècie determinada, no sap per què, si està ungida per alguna cosa, aquella espècie determinada no es pot matar.
0: És complicat. Escolta'm,
12: però és complicat. Jo sabia que alguna empresa que en retirava nius eren filmats també pels veïns, penjat a YouTube, per exemple, en retirant els pollets, els ous, i penjaven el nom de l'empresa, i llavors, clar, una campanya desfermada contra els operaris, contra l'empresa que tenia aquells operaris en retirant nius a Barcelona, a Sabadell, a Vic, hi ha molts problemes a Vic, a molts llocs així.
0: Doncs, escolta'm, en tot cas, mirarem aviam com ho pensa resoldre l'Ajuntament i ens en farem ressò des d'aquí.
12: A veure què hi diuen, pensen fer. Hi ha diversos nius, m'ha agradat saber aquests dos no els coneixia. N'hi ha també més avall, de la Riera. El primer que es va trobar va ser el 2007 o 2008, a les Escolàpies, i dintre el nucli urbà. I després ja n'hi ha sempre un de característic, que feia gràcia. Aquest any no m'he fixat si és a sobre la plaça del mercat, exactament a sobre, el perfil aquell que fa la façana a dalt, que tothom pensa, hòstia, com s'aguanta, clar, allò és més ample del que t'imagines, no? Però just allà hi ha un niu, o hi havia un niu.
0: Ja vinc. Pues escolta, m'hi fixo i t'ho dic. Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
12: Ja, adéu, bon dia.
0: Molt bon dia. Arribem així a les 11 en punt del matí. Fixo i demà us ho dic. Ja, i si passeu vosaltres i ho podeu mirar i ens ho confirmeu, doncs fantàstic. Gràcies per haver-nos acompanyat. Us deixem amb la programació de Ràdio Arenys. Demà a les 9 tornarem des d'aquí, des de la ràdio. Que passeu un molt bon dimecres.
13: Notícies en xarxa.
14: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que mantenen les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
15: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat a USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
14: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
15: Bon dia.
14: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
13: Notícies en xarxa.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
16: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
16: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegret, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Ui! Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: La primera música que ens va identificar, el tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Què millor que començar amb el tema d'amor al programa, que contra tot pronòstic continua endavant, malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. I nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Ah. Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt record d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa.

Baby, please, don't go, sisplau, no te'n vagis, ara. If you leave me now, que aquí es va dir, si me dejas ahora. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els discjòqueis ho sabien i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola, Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, sisplau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris. És veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està, primer, la de Johnny Mathis.

Misty, Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis, nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, ho és el temps.

0: trist.
1: Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
2: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
3: Eh? All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà, Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té el nostre. És una cançó que és una meravella.
2: Núria, has estat molt amable.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, molta sort.
3: Endavant, eh?
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

quina cançó lenta és la teva preferida per ballar-la de dos en dos? Bueno, això que està sonant és tot un clàssic en el programa. No ha passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

Està cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

0: Still with a kiss.
1: Still with a kiss.
0: Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Joy de Zen. Joy de Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques, aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: tu verda, a ti, per qui fem aquest programa.
1: A lo que fuiste y lo que serás.
0: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar a allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: "Bon dia, Albert, em dic Anna Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies."

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que a Led Zeppelin, per dir algú. Ah, algú va dir: no descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies, Albert, per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un 2 anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o senzillament has de dir truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia el novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses. I can think of you.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt Has Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs, de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa, per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut, però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert. M'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també al sistema Esalert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
4: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors s'afegiran una capa de seguretat més.
5: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
4: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
1: I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Molt bon dia a tothom. Ja som aquí. Avui sí que fa un dia una mica de fresqueta, ha canviat el temps, eh?
1: M'agrada molt, eh?
0: T'agrada, no? Sí. Perquè aquests dies hem tingut tanta calor que ja estàvem una mica... I ara que comencem, però bueno. Avui tenim una temperatura de 22 graus. Estem en el programa de Anem...
1: A la cuina!
0: Ole! Molt bé, estupendo. Bueno, i aquí estem. La Marina la tenim una mica encostipada, la veig amb el... Bocador, Marina, bon dia, guapíssima, la nostra tècnica tan guapa.
2: Bon dia, com estem?
0: Pues ja veus, molt bé, molt contentes.
2: Millor que jo, segur.
0: Que mona. Bueno, estem molt bé, però ens falta la nostra companya, la Maria José.
2: Exacte.
0: Això que avui ha fet festa. Això, bueno, quan acabi el mes no cobrarà.
1: Pues ella mateixa.
0: Clar, escolta'm, mira, si faltes, faltes. I ja no es paga.
1: I cobrarà, o si no, cobrarà el doble de res.
0: Això mateix, el doble de res. Molt ben dit, Mari Carmen. Bueno, també tenim a la nostra secretària, com sempre, l'Anna. Bon dia, bonica, que ens fa petons. Ja ho sabeu, que sempre ho dic, però és veritat, sempre es tira petons. Bueno, es tira petons i es treu la llenga. O sigui, les dues coses fa, eh? Després tenim el Cano, a la Núria, a la Gemma, a l'Oriol i al que ho porta tot, el gran jefe, el Joan. Bueno, pues, i vosaltres, que gràcies a vosaltres aquest programa funciona com funciona. Gràcies a tots els que hem dit, el programa aquest funciona gràcies a tots vosaltres. Com cada setmana ja sabeu que el nostre company, el Jordi Serra, sempre ens envia uns refrans que són molt macos i té aquesta faena i jo l'agraeixo molt i diu així: pel juny primerenc o tardà el blat has de segar, perquè es veu que a principi de mes o a final és el moment que és de segar el blat. I després el segon diu així: pel juny l'arbecoc en viu dies és groc. Ah, en vuit. En vuit... Ah! En vuit dies... És que el català, no? I no el domino. No domino ni el català, ni parlar-lo, ni llegint-lo. En vuit dies és groc. Vale, vale, vale. En vuit dies és groc. Ué, bueno, però com que tenim uns ullens que són molt llistos, ho han entès perfectament, eh? Ai, claro. I dice... luego me pone... Y me dice, el albaricoc en castellano en pocos días ya es maduro y a punt de collir menjar. Vale,
1: i pues boníssim.
0: Molt bé. I boníssim. Bueno, ara tenim que dir que avui, o sigui, aquesta setmana, el dia 13, fem el segon aniversari, ja farà 2 anys i mig que fem el programa d'Anem a la cuina, la Maria José i jo, i el dia 13 de juny fem un dinar, un catering, que ja veieu els cartells a la Riera, que ja estan posats, l'anunci. I vull agrair a totes aquestes persones que enumeré ara, o establiments que enumeré ara, per la seva col·laboració i donant-li des d'aquí les gràcies. Agraïments a Ràdio Arenys, a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, a Can Mates, a Can Matri, a Can Quintín, al 45 Mada, a la Farmàcia Abril, Farmàcia Ballester, Farmàcia Pavia, Farmàcia Torrent, Fernandicas, Ferreteria Fita, Ferreteria Lestric, Ferreteria Muñoz, Fort Bargalló, Fort de Pael Cifré, Fort de Vidre, la Gaiga Boutique, la Gelateria 792, el Juan Avilés, la Juanitas, la Copa Negra, la Gijonenca, la Òptica Planells, la Òptica Sinera, la Perruqueria Exiluc, la Perruqueria Tere, el restaurant Benjuís, el restaurant Candani, el restaurant El Coro, Roig Dona, Salvà, Cot Pastisseria, Vicenç Modes, el Zacarías, que és el càmera, i després, a veure, què he dit algú, que no ho he dit bé, bueno, Can Milar, que és la Electrodomésticos Artigas, eh? I que hem posat Milar, però és Electrodomésticos, com que és l'únic que està aquí, pues ja, aunque no posi
1: no,
0: això,
1: no. És la mateixa.
0: És la mateixa, sabeu què és això. Bueno, i ara, com que ja ho hem dit tot això, ja us he ficat un rotllo de madre i muy señor mío, i anirem a l'entrevista. Què et sembla, Marina?
3: Anem a l'entrevista.

0: Molt bé. Pues avui tenim en aquest programa d'Anem a la cuina a la nostra convidada, que em sembla que ja, no sé si és la segona o la tercera vegada...
1: La tercera vegada que
0: clar, perquè ho fas molt bé, no? Ja hi tenim que repetir. Pues és nada menos y nada más, y nada más y nada menos que Mari Carmen. Bon dia, Mari Carmen.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Pues mira, bé.
0: Bé.
1: Bé.
0: Estàs contenta d'estar aquí?
1: Això, contentíssima. M'encanta estar amb vosaltres.
0: Ai, que mona.
1: La veritat és que sí.
0: Molt bé.
1: I mira, també m'agrada la cuina i què millor que participar amb vosaltres amb el que m'agrada.
0: Clar, bueno, a més, la veritat, tinc que dir-te que em sembla que ja te vaig enviar algun WhatsApp que va enviar alguna senyora, ve a dir que li havia agradat molt el programa.
1: Sí, sí.
0: Bueno, tothom que ve ho fa molt bé. Uns, la gent queda més contenta i uns altres menys, bueno, però bueno, això és la vida, a tothom no ens pots agradar el mateix.
1: No, i després
0: que
1: és
0: no?
1: Que cada un té un tarannà
0: això
1: que
0: mateix.
1: Ens pot ajudar més o ens pot ajudar menys.
0: I tant, no falla, molt ben dit això. Bueno, pues comencem amb tu, Mari Carmen.
1: Molt bé.
0: Tenim que dir que Mari Carmen també fa un altre programa, és companya nostra,
1: els
0: fa un altre...

0: Podeu, ja ho sé, que a partir de les 12:30 ja podeu trucar, i si voleu trucar abans, com que la Mari Carmen és de la casa, si la tenen que interrompre, no li sap greu. Oi que no?
1: Al contrari.
0: Pues per això.
1: I si volen preguntar coses, encara millor.
0: Pues estupendo. Pues ara diem el telèfon. 93 795 79 12.
2: 93 795 79 12.
0: Molt bé, doncs pues vinga, comencem, Mari Carmen.
1: Mira, avui el primer que porto, encara que ja fa una mica de calor, és l'arròs caldós, que a mi m'encanta. És un menjar, vamos, que per mi, facis el que facis, vaja, queda sempre bé. Tens uns convidats i segur que els hi encanta. A veure... primer de tot necessitarem per fer arròs caldós, i avui us ho porto d'una manera molt senzilla per fer i molt ràpid. Es tracta d'un arròs caldós de gambons.
0: Ah, molt bé.
1: És un plat que es caracteritza per tenir un fumet de peix espectacular i que farem pas a pas. La majoria d'arròs caldosos tindran un punt de clau amb el brou, o sigui, en aquest cas, el fumet de peix. Però si fas uns 5 minuts abans l'arròs i el deixem reposar, encara ens quedarà més bo. A veure, primerament pelarem els gambots i els deixarem a punt de posar a la cassola. Rectifiquem de sal si tenim un plat... És un platàs pel diumenge per tota la família. A l'arròs caldós de pollastre hauràs de fer un bon brou de pollastre. Com el fem de peix, el brou serà de peix. Per tal, el fumet caurem amb abundant aigua, en aquest cas, amb espines de peix, juntament amb caps de les gambes. O sigui que el cap de les gambes les hem tret per pelar, que només quedin les cues, i tot això ho deixarem bullir pues, més o menys uns 20 minuts. Quan comença a bullir, a foc baix. Un cop cuim aquest, el colem i el reservem. A aquest punt el rectificarem altra vegada de sal. I si et fa mandra de fer fumat, fes servir els que compres ara fets. Vinga, no, no queda com el que fem nosaltres.
0: Oh, clar, que no és el mateix.
1: Però bé que si un dia vas ràpid, pots afegir, pots anar mà d'això. Un cop a la cassola, anem posant la ceba, l'all, i que estigui tot ben escalfat i ben puixat. Afegim el arròs i que nacarem... El nacarem vol dir que el deixem una mica cuit, cuit per fora, allò perquè després no quedi tou, perquè s'absorbeixi bé tots els sabors. I afegim una copa de vi i el deixem evaporar l'alcohol. Afegim, obrim el brou, o bé el que ja tenim colat per nosaltres, ha de ser una proporció de 4 perquè sigui caldós. A veure, però jo el que sempre faig, que em reservo caldo, perquè de vegades compres una marca o compres una altra
0: i se t'absorbeix.
1: Sí. Però sempre a punt per poder-lo fer més caldós.
0: Clar,
1: més
0: això és veritat, sí.
1: A veure, a foc, posem, els deixem cuinar durant 20 minuts, a foc mitjà, el safrà, la cullerada de pebrot choricero i el tomàquet fregit. Dieu pebrot choricero, però és que li dona un gust molt bo, encara que estem fent menjar de peix, eh? Ho cobrim amb el brou de peix, que ha de ser una proporció de 4, perquè sigui caldós. Això vol dir que si posem una cullerada d'arròs, 4
0: de caldo, brou. De brou.
1: Eh? O sigui, per això multiplic, fet per 4.
0: Sí.
1: 5 minuts abans que acabem i afegim els gambots pelats i llestos. Rectifiquem de sal i tenim un platàs pel diumenge per tota la família o amics que es poden llepar els dits.
0: Ah, molt bé. Els gambots els passes una mica per la paella,
1: sí, sí,
0: o no?
1: Sí.
0: Ah, sí, no?
1: Sí. Al moment que els hi trec el cap,
0: sí, ja
1: llavors ja els hi dono una volta i els acabo. Però tot, sí, tot el que em sobra...
0: Però la cua del gambot la deixes amb la càscara o la
1: no,
0: peles?
1: No, també pelada.
0: Pelada, i aquella càscara la tires pel brou.
1: El brou, això mateix.
0: Ah,
1: vull
0: molt
1: dir,
0: bé. Pelats,
1: ho aprofitem
0: i ja està.
1: Tot. Eh? Vull dir, en si pot ser un plat únic, genial.
0: Molt bé, boníssim.
1: Boníssim, de debò. Pues...

0: Sí,
1: que sí.
0: Pues sí que és veritat.
1: A veure, després portava... Doncs que em sembla que això... Bueno, sabeu el que són les Gildes?
0: Les Gildes? Jo no. La Gilda, la Marilyn Monroe.
1: No.
0: Que per cert, l'altre dia van fer una pel·lícula d'ella, sí, de la Marilyn Monroe. Niàgara.
1: Era molt maca, Niàgara, la vaig veure.
0: En la segona, en Canal 2.
1: M'agrada, sí, m'agrada, sí, perquè sí, sí. Era
0: una Gilda, eh?
1: I era Gilda.
0: Era Gilda.
1: El que em sap greu és que se n'anés tan aviat.
0: Ah, bueno, sí, va morir jove, sí.
1: Això va morir jove i això sap, sí, greu, perquè... Bueno. És desaprofitada.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: Bueno, doncs pues farem unes Gildes. Què ne farem? 15 piparres que són... Ara em sabrà, em costarà de...
0: De dir-ho en castellà o en català. Tu dius, hablant...
1: No, si estic en català, les piparres són com aquell, allò que és de vinagre, que sembla...
0: Guindilla? No,
1: no,
0: no, no.
1: Bueno...
0: Pepinillos tampoc.
1: Tampoc. Que ho posem a les amanides, també, a les ensaladilles.
0: I els gates?
1: No, rodonet.
0: Ah, no, alcaparres.
1: Eso.
0: Ah, alcaparres.
1: Piparres en català.
0: Ah, piparres en català, no ho sabia. Ah, alcaparra, l'alcaparra. És que jo, com que em feies així, em pensava que era algú llarg, però si t'ho dic un dia.
1: No.
0: Ah, l'alcaparra.
1: L'alcaparra que ho poses a l'amanida.
0: Sí, sí, a l'amanida, o bueno, o si menges llenties i t'agrada...
1: També poses per sobre per donar-vos.
0: Sí, gust.
1: Bueno, llavors una llauna d'anxoves. 10-12 seitons amb vinagre. Mitja llauna d'olives farcides d'anxova, oli verge d'oliva i pa cruixent. Començarem a escórrer tots els vinagres, els olis dels adobats i les anxoves. Així piquem tot perquè quedi ben picat,
0: triturat.
1: No, no triturat. No triturat. En pasta, eh?
0: Ja, no triturat, no. Sinó picat.
1: Llavors,
0: tallat ben petit.
1: Tallat ben petit. Llavors ho barregem tot en un plat, ho amanim amb bon oli d'oliva i llavors, diguéssim, agafem una mica d'això amb un crostonet de pa i anem punxant tot això
0: com,
1: que hem fet.
0: Com fent una banderilla? O
1: això
0: o
1: mateix. Ser,
0: una
1: això
0: banderilla.
1: Mateix, això mateix. El que passa que jo sempre deixo això, alguna anxova, algun seitó, i ho vaig intercalant amb tot el que està...
0: Ah, ja. Sí,
1: diguem,
0: sí, sí, sí.
1: Triturat. Surt molt bo, eh? La veritat és que
0: bé.
1: Sí. Com us he dit, m'encanten les receptes també dels patés. Això són receptes superfàcils i són perfectes per poder posar al centre de la taula quan venen convidats. I, amics, aprendre alguna cosa o adivinar... Així d'entrada, mentre esperem que la cuinera acabi...
0: Això mateix.
1: Anem picant.
0: Que és l'última que seu a la taula.
1: És l'última que seu a la taula. A veure si me'n recordo, perquè això m'ho he deixat. Hi ha una recepta... No me'n recordaré. I m'ho he deixat, em sap greu.
0: Bueno, un altre dia.
1: A veure, per exemple... De musclos, un paté de musclos. Ara ja se m'ha encès la bombilla.
0: Ah, molt bé.
1: Necessitem una llauna o dues de musclos, però que siguin d'escabeig, perquè si no, fem naturals.
0: Pots?
1: No,
0: ja està. No
1: caigués. Són naturals o els frescos,
0: no.
1: Mal guanyat perquè no agafa gust de res.
0: L'escabeig té molt de gust.
1: Això mateix, necessitem això, molt més de gust. Llavors, aquests musclos sí que els triturem més perquè necessitem que sigui...
0: Una pasta.
1: Una pasta, untuós, perquè ho puguem posar-ho en pa. A veure, jo no ho faig mai i ho deixo, perquè el pa, si no, se'ns remulla. Val més que posem la safateta aquesta fet amb això i tothom que s'ho vagi posant, perquè si no el pa no et passa a tu que et queda remullat.
0: Sí,
1: o hi ha truc.
0: Sí, sí,
1: hi ha truc? Perquè no quedi
0: no,
1: remullat.
0: No hi ha truc. Si el mulles el pa no aguanta. O sigui que és
1: no aguanta. I més o menys, doncs mira, podem fer d'anxoves. En vez de els musclos, fer-ho d'anxoves. I després, això no, i després l'humus de cigrons, que no sé si l'heu fet mai.
0: No, vinga.
1: Bueno, també ho porto de cap, eh?
0: Bueno.
1: Musclo, cigrons. O bé bullits o bé els compres de pot. I llavors amb aquests cigrons també ha de quedar una pasta molt fina. I posem cigrons, i podem posar tonyina, i una mica de vinagre, si volem unes olives, però tot això perquè doni gust. I ens queda fantàstic. Això venen els convidats i els hi poses un parell o tres d'aquests platets.
0: I unes torradetes i van.
1: I anem menjant. I després ja no volen res més. Perquè ja queden
2: dits. Sí, sí, molt bé, molt bé.
1: Bueno, a veure.
2: Estupendo.
0: Lo que sí que jo, que a vegades, compro, sobretot ara, abans no, perquè al meu marit li agradava molt el gra, i jo el cuella sempre, el gra, les mongetes, els cigrons, les llenties, però ara a vegades sí que compro un pot de mongetes o d'això. I jo això sempre ho rentava.
1: Sí.
0: Ho traia i ho rentava. I l'altre dia, no, vaig sentir que no es tenia que rentar, que es tenia que aprofitar aquell caldo perquè era bo. Que era bo, que no... I jo sempre ho poso sota
1: la xeta
0: i vinga,
1: sí.
0: Vinga, amb un escorridor i vinga.
1: Sí, però jo també...
0: Pues no, diu que no, que no s'ha de fer, que es té que aprofitar aquest caldo. Sí, ho vaig sentir per televisió.
1: I si, per exemple, fas uns cigrons amb una mica d'un sofregit de tomàquet i això,
0: sí.
1: I en vez d'aclarir-ho amb una mica de vi o el que sigui,
0: sí,
1: amb aquest
0: suc. Amb el suc, sí, ho van dir per la tele o algú, en algun o per la ràdio, o algun lloc ho vaig sentir.
1: Pues
0: o algun cuiner d'aquests que surten a la tele,
1: sí.
0: Que el meu fill li encanta la cuina i posa molt coses de cuina, si quan ve a sopar sempre té alguna cosa. I ho vaig sentir, em vaig quedar digoitant jo que sempre ho rento molt,
1: sí.
0: I a vegades n'hi ha que no costa molt de treure les mongetes o els cigrons, i poso aigua i amb una forquilla vaig així per els cantons per treure-la, doncs mira, diu que no, que tot a dins. Pues ja ho sabeu.
1: Ja ho sabem.
0: Ho provarem. Pues vinga, continua, Mari Carmen.
1: A veure, és que potser us porto una cosa que vosaltres direu, això ja ho sé fer jo, però mira...
0: No, cada maestrillo tiene su librillo, jo... i cadascú ho fa a la seva manera, perquè mira l'arròs, ni a qui posa ceba, ni a qui no posa, ni a qui posa pebrot, ni a qui no posa pebrot, o sigui que cadascú
1: té... Cadascú que ho faci al seu gust.
0: Sí.
1: Ara, vull dir, el fumet...
0: Ah, no,
1: fes l'arròs com vulguis, però el fumet,
0: sí,
1: el fumet ha de ser, sí, consistent.
0: Sí, és una peça clave.
1: És això mateix, sigui de, sí, pollastre, peix...
0: Sí, és veritat.
1: És primordial.
0: És primordial, això és la paraula, molt ben dit.
1: Bé, aquí porto uns ous al plat.
0: Ah, molt
1: però
0: bé.
1: També, verdaderament, tothom els fa com li sembla que siguin més bons, Necessitem dos ous per persona, dos cullerades de tomàquet fregit, o tu l'has fregit, o bé també el compres fet, tallets de pernil, rodanxes de xoriço, també però tallat d'una rodanxa, fet quatre trossets. Si no te'l trobes a la boca, i no a mi no m'agrada gaire.
0: A mi m'encanta el chorizo. I m'encanta el chorizo. Bueno, jo soc, ja sabeu tots els que coneixeu, que som molt comilona, però m'encanta el chorizo a bocaus. O sea, m'encanta estos chorizos de pueblo o lo que sea, que son más estrechos, y entonces un bocau de pan y un bocau de chorizo, yo soy muy bruta, pero m'encanta el chorizo.
1: Pues yo tallat rodanxetes amb pan tomàquet.
0: ¿Veus? Pues yo, me haces feliz, me das un chorizo de estos, de pueblo a veces, y a mordiscos así, y un trozo de pan, m'encanta.
1: ¿Y tú, de on ets, te n'envien de chorizos o no?
0: No, yo no, además a Madrid no, que va. No. Alguna vegada alguna persona que és a que m'agrada i va al poble em porta, o a vegades compro també en aquestes parades que n'hi ha aquí al mercat,
1: sí,
0: que n'hi ha una que ven de tot, ven a morcilla, xoriço,
1: ja.
0: Aquesta...
1: Sí.
0: I ho compro a vegades perquè m'agrada molt.
1: El que passa que no convé.
0: Mira, ¿sabes qué?
1: Dice que una vez al año no hace daño.
0: Eso es, pero yo lo hago más de una vez al año, pero bueno, es igual. Bueno,
1: dice
0: que
1: una vez a la semana no hace...
0: es cosa sana. Una vez...
1: Bueno, dos ous, això he dit, dos tallets de pernil fetes de bocinets, dos rodanxes de xoriço, també bocinets, una cullerada sopera de pèsols,
0: Veus,
1: i una cullerada de mantega. Posem al fons de la safata el trosset de mantega i afegim les dues cullerades de tomàquet fregit, sobretot que sigui fregit, perquè si no ens dominaria el tomàquet cru.
0: Clar, no.
1: I això no fa gràcia.
0: L'acidesa, no.
1: Separem les clares dels rovells d'ou i les posem sobre la safata. Reservem els dos rovells separats i els posem, els podem deixar fins a la seva closca, si vols a la nevera, però si ho fas tot seguit no passa res. Al voltant hi posem la clara, el pernil, el xoriço, els pèsols, curem bullit i ho posem una miqueta més de mantega per sobre. Enfornem els ous 10 minuts, la llema, eh? A la clara, perdona. Fins que quedi quallada. I posem els rovells d'ou i tornem a enfornar durant 3 minuts. No més, eh? Perquè si fem més, llavors no podem sucar pa.
0: Clar. I el pa és primordial.
1: Jo, a veure, i els ous, com se diu, aquells ous que fem crusos, com els fas tu? Els ous potxer, va, diguem-ho així.
0: Ah, sí, jo no faig mai ou potxer.
1: No.
0: Jo no. Jo com menjo més ous, són fresis que m'encanten, sí. I ho faig amb puntilla, ah. I bueno, me como dos huevos fritos.
1: Pues prova un ou al plat. I posi...
0: Sí, abans feia l'ou al plat, fa molts anys, ara ja no.
1: Ja, això ens passa a totes, que canviem la manera de cuinar.
0: Sí, és veritat, sí.
1: Depèn de qui tens al costat.
0: Això mateix,
1: clar. T'entusiasmes més o no?
0: Perquè jo surto al carrer, i vaig pel carrer tot el temps, i dic, oi, quina gana, bueno, jo soc molt de menjar. I dic, ara quan arribi em faré, jo que sé, unes patates guisadetes amb un tros de bacallà o el que sigui. Escolta'm, quan arribo a casa... Ja no faig ni patates, ni arròs, ni fideus, ni res. Dos ous ferrats, que m'encanten.
1: Una mica de chorizo.
0: Oh, bueno, chorizo, claro, si tengo lo que sea, o fuet, o lo que sea, pero sí.
1: Sí,
0: és veritat,
1: passa,
0: segons el que tens al costat, pues fer més cosa o menys.
1: Sí. No,
0: veritat.
1: I és que jo el meu marit m'engrescava. M'entens? O sigui, era molt menjador.
0: Ah, tu ets viuda, també?
1: Eh?
0: És viuda, tu?
1: Sí.
0: Ah,
1: m'engrescava de mala manera. Ell mateix agafava un llibre de cuina i em deia, va, avui farem això.
0: Ah, molt bé.
1: I si jo no sortia a comprar, sortia a ell.
0: Ah,
1: i m'ho portava a ell.
0: Ah, que maco.
1: Sí, fèiem un bon tàndem, eh?
0: Ah, sí, bueno, estupendo.
1: Bueno,
0: pues vinga.
1: Això dels ous potxer,
0: sí,
1: és com si fos un ou passat per aire, que queda, la clara ha de quedar dura i el rovell tou. A veure, tu que t'agraden els ous ferrats, a veure, això t'enganyes. Però aquests ous...
0: Sí, segur. Que bueno, m'enganyo, sí.
1: Perquè jo també m'enganyo.
0: Pues vinga, va, explica'm com ho fas.
1: Mira, poses en una tassa...
0: Sí.
1: A l'ou.
0: Sí.
1: Ah, i la tassa forrada en paper de film.
0: Sí.
1: I llavors agafes el film i fas un cistellet. Tens oi bullint, amb unes gotes de vinagre, ho poses dintre 3 minuts i veuràs que et queda com si fos un ou ferrat.
0: Bueno, això em dius tu, jo no m'ho crec. Però bueno, almenys no menges, clar.
1: Sí, no menges tant oli.
0: Tant d'oli.
1: A veure,
0: sí, perquè a mi m'agrada molt l'oli,
1: sí.
0: I el trec amb oli i suco amb l'oli i el pa.
1: Jo, la veritat...
0: I la clara aquella tan xurrascosa, tan bona.
1: Mare,
0: oh, mare meva.
1: I anys enrere que la clara em feia fàstic.
0: Ah, sí?
1: Quan era joveneta, la meva mare m'ho feia i jo no volia allò si no estava ben cuita.
0: Veus, sí.
1: Mira, manies.
0: Sí, manies.
1: Bueno,
0: pues vinga.
1: A veure.
0: Bueno, ja, si voleu algú, ja són les 12:30, ja podeu trucar al 93-795-7912. Programa de...
1: Anem a la cuina!
0: Molt bé, Mari Carmen. Bueno, continuem amb la Mari Carmen.
1: A veure, ara em queda un altre recepte i un postre.
0: Pues vinga, el que vulguis, però digues un postre.
1: Un postre.
0: Clar, i després l'altra recepta.
1: Si hi ha temps, o si no...
0: Sí, n'hi haurà temps. Bueno, no sabem si n'hi ha temps, però bueno, quan estem i ja està. Tu continua.
1: Bunyols de pinya.
0: Oh, que bueno, com pinya, també m'agrada.
1: Boníssims. Mira, necessitem 6 rodanxes de pinya natural o amb almíbar. Ben seques, eh? 6 amb almíbar... ben seques, perquè si no la massa no ens quedaria bé. Un ou sencer, 4 cullerades de llet, 25 grams de mantega, una cullerada de suc de llimona, 80 grams de farina de força, farina, força oli per fregir, aquí sí, força oli, eh? Sucre molt fi i un grapet de sal.
0: Sí, és que als dolços, a tots els dolços, es té que posar una miqueta
1: una
0: de sal.
1: Una miqueta, no et passis,
0: perquè
1: eh?
0: És que, a més, no es pot passar, però és que, a més, la sal, bueno, jo ho sé per casa meva, clar, en totes les pastes que es feien es posava una mica de sal.
1: Qui eren cuiners a casa teva?
0: Teníem forna i pastisseria.
1: Uau!
0: Sí, i llavors, sí, no, a Badalona. I llavors, una xispa de sal li dona un altre sabor.
1: Mira,
0: al pastís que fas.
1: Mira, jo que
0: m'hi cap amb dos dits. Sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Aquesta mida és la
0: sí,
1: mida.
0: Sí, sí, és la
1: ara,
0: mida.
1: Si tens
0: bueno,
1: dits
0: clar,
1: morrans,
0: se pos la... Bueno, clar.
1: No. En fas molt.
0: Clar, segons el que faig, però sí. Un pixonet de sal dona... És que realza el sabor de lo que fas.
1: Sí.
0: És veritat, això, sí. Bueno, continua, perdó.
1: Bueno, no, i ara... Barregeu l'ou amb la llet, la mantega, el suc de llimona, la farina i una mica de sal. Deixem reposar unes dues hores. L'ou sencer, eh?
0: Sí.
1: Batut tot ell. Tallem la pinya a trossets molt petits i suqueu-los a la pasta. O sigui, jo tinc la pasta, tiro tots els trossets de pinya i agafo una miqueta i afegir-los a la paella. Veieu que s'inflen. A veure, si voleu, segur que s'inflen, una miqueta de llevat.
0: Ah, sí, llevat en pols.
1: Res, home, perquè llavors, de vegades no saps per què se't fan preciosos, sí. Però altres vegades...
0: Estorrufen el nas. Però, bueno, una miqueta de royal o de lo que sigui...
1: Sí,
0: ja
1: això mateix.
0: Sí,
1: i llavors
0: sí.
1: Els traiem amb una escorredora i els posem a sobre de paper de cuina perquè quedi ben empapat el sucre, l'oli. Llavors els posem amb oli, ai, Déu del cel.
0: Amb sucre glaç.
1: Amb sucre d'aquell glaç.
0: Glaç, sucre glaç.
1: Tu ja en saps. Bueno,
0: que
1: i a menjar-nos-els.
0: Home, estupendo.
1: Jo més que
0: després
1: xurisso.
0: De l'arròs, oi tant tu. Tu més que el xoriço, pots jo el xoriço, l'arròs i tot el que vingui. I els bunyols a darrere.
1: Mare de Déu.
0: A més és...
1: I a dormir al sofà.
0: Sí. Jo dormir també dormo molt bé, noia. Faig
1: jo
0: unes
1: també.
0: Siestes i a la nit, mare meva, com dormo, dormo com un lirón, com un nen petit.
1: Ara mateix me'n vaig a fora amb l'esplai.
0: Sí.
1: I resulta que dormim... Dos senyores
0: sí.
1: Que ens coneixem. Eh? Perquè...
0: Sí.
1: I llavors jo dic, no et desperto si jo ronco. Diu, és que és curiós. No t'ha arribat al cap al coixí que ja estàs dormint.
0: Veus? Sí, sí, sí. Però bueno, el roncar, no? I jo també ronco, eh? Jo en la meva... Amiga, la María José, sempre li dic, escolta, quan anem juntes a fora, dic, no sé si te molesta, i ella dice que no le molesta, però jo crec que ronco, perquè jo a vegades em desperta el ronquido.
1: Sí, tu mateix.
0: Desperta. Jo dic, ai, he roncat, perquè és... ara fa dies que no em sento jo.
1: Jo saps quan me desperta el ronc? Quan ho faig assentada al sofà.
0: Ah, el sofà, veus?
1: Jo allà
0: em sembla que no ronco mai.
1: Pues mira,
0: no m'ha despertat mai.
1: Allà em desperto.
0: Bueno, dic jo que no ronco, si estic sola no em sento jo. Bueno, doncs pues molt bé, aquests bunyols. Doncs pues vinga, tenim allà una altra receta, no, Mari Carmen?
1: Sí.
0: Doncs pues vinga,
1: mira,
0: continuem.
1: Una sípia, bueno, és una sípia farcida de botifarra.
0: Que xulo, que bo. Mira, ara en el dinar que fem, d'aquest de l'aniversari d'Anem a la cuina, n'hi haurà calamar relleno de carn.
1: Mira, no ho he vist, ni ho sabia, eh?
0: Sí, sí, sí, m'ha fet gràcia perquè dic, mira, quina casualitat,
1: sí.
0: Que sí, doncs pues vinga, amb aquest.
1: Vinga, anem allà.
0: Amb la sèpia rellena.
1: Amb la sèpia rellena. Dos sèpies de mida mitjaneta, depèn, a veure... Jo sempre les faig més aviat petites perquè si volen que repeteixin. Si la faig grossa, l'haig de partir.
0: Sí. Llavors, si vol, no. Ja agafa un i no se la menja sencera i ja no val la pena.
1: No m'agrada.
0: Val més mitjana.
1: Netes amb la bossa sencera, o sigui, el que és la sèpia,
0: sí.
1: Perquè dintre li hem de posar la botifarra. Podem demanar a la peixateria que ens preparin els tentacles inclosos i que els tallin ja ben petitots, però bueno, si no, això ho fem nosaltres. I també la melsa també la fem servir.
0: Ui,
1: perquè
0: jo la faig servir sempre.
1: És el toc, clar, de la Gràcia, eh?
0: Sí. Jo sempre, sempre ho faig servir.
1: Amb la melsa, eh?
0: Sí, sempre. Hi ha gent que no li agrada, a mi sí, jo sempre.
1: Ah, no, a mi també.
0: Jo sempre.
1: La veritat és que sí. Bueno, un tros de 50 grams de botifarra crua, jo dic del Berguedà, perquè la botifarra blanca crua del Berguedà, per mi, però bueno, és igual, d'allà on sigui, està boníssima. All i julivert, potxí sec, envasat d'aquests que ja venen, o bé ho piquem nosaltres, pebre negre amb una mica de gengibre.
0: Ah, està bé.
1: Una mica ratlladet, perquè li dona un toc, una gràcia especial. També podem fer-lo servir d'aquest que venen amb el pot de vidre, amb molinet,
0: sí, sí.
1: I no ens costa tant. Per ratllat, hi ha alguns llocs... T'has fixat que algun lloc, en vez de per ratllat, diuen galeta picada?
0: Sí, galeta picada. Ara fa molt de temps que no sento aquesta paraula, però de veritat que abans la sentia molt,
1: no,
0: això de galeta picada.
1: Però no és galeta, eh?
0: No, és pa ratllat. És pa ratllat, però no sé per què es deia galeta picada.
1: Aquí,
0: o no sé si és
1: aquí
0: abans...
1: molt, eh?
0: Aquí molt, jo l'he sentit a... Adéu, guapo! Sí, sí, continua.
1: Bueno, llavors, galeta picada, oli d'oliva verge i vi de cuina. A veure, això em fa molta gràcia a mi. El vi de cuina, per mi, és un vi barato. Tot qui sap amb un vi bo...
0: canvia moltíssim, no és el mateix.
1: Li dona també
0: i
1: una...
0: un cunyac i tot això que dius... Ah, qualsevol vi per,
1: no.
0: Per, és per guisar. No,
1: no,
0: no, no t'ho no perdis.
1: Quan més bo,
0: sí,
1: això
0: senyor.
1: Sí que el meu marit deia... Mal ha guanyat.
0: Sí, mal ha guanyat, sí. Que no, no el teu marit, molta gent, mal ha guanyat. Però no és el mateix, perquè jo això ho he comprovat, eh? No és el mateix.
1: No.
0: El mateix amb un vi...
1: amb un pobre. No, un tet abric.
0: No és el mateix, el que passa. Que, bueno, n'hi ha trucada? Mari Carmen, un moment, sisplau. Bon dia, amb qui parlem, sisplau? Hola?
3: Buenos días.
0: Buenos días. Ai, mira, la María José. Oye, escolta-me, ¿por qué no estás aquí, bandida?
3: Porque acabo de salir del médico ahora mismo, corazón,
0: bueno.
3: Ya lo sabes.
0: Bueno, pero no me pensaba
3: no, mira,
0: que...
3: No te voy a dar receta, pero te voy a dar una muy buena.
0: Que estás muy, que estás muy bien, ¿no?
3: Claro.
0: Ah, pues ya está, qué mejor receta.
3: Bueno. Pues nada, más que nada para eso, para felicitaros a las dos, los echo de menos, ya lo sabes tú.
0: Claro, y nosotros a ti.
3: Nada, que la semana que viene estamos allí y que todo el mundo se acuerde que el día 13 haremos a la fina la gran fiesta.
0: Exacto, que lo pasaremos bomba. Tarará, tarará, tarará.
1: I un blu animades que sou, és que
0: ja,
1: engresqueu la festa encara que un vagi de mala gana.
0: Bueno. Te oímos fatal, María José. No sé si es el... Ah, que vas en la calle, vas conduciendo.
3: No, en el autobús.
0: Ah, en el autobús. Ah, vale, vale. Qué cosa más rara que mi amiga vaya en autobús con lo rápido que es cogiendo el coche. Pero bueno. ¿Hola?
3: No,
0: sí. No, que se oye muy mal. Ah, que no hay aparcamiento. Venga, adeu. Gracias por llamar, caraguapa.
1: Gracias.
0: Adeu. Adiós. Sí, porque ella, así como a mí me cuesta mucho coger el coche,
1: ¿sí?
0: A mí es que no me gusta conducir, nada, yo siempre si voy con uno que conduce, perfecto, pero ella no tiene pereza y te coge el coche y te va al quinto pino, yo no.
1: No, yo soc una mica com tu,
0: sí.
1: I quan més gran soc, més mandra em fa.
0: Ja, ja. Bueno, porque nos vamos haciendo menos jóvenes.
1: Menos jóvenes.
0: Que sí, no gran, no. Menos jóvenes. Aquí esta es la paraula adecuada, menos jóvenes. Bueno, continuem amb la...
1: Amb la cuina.
0: Bueno, amb la cuina.
1: He dit que també necessitem escuradents, em sembla que no ho havia dit.
0: No.
1: Per enganxar les bosses perquè no ens surti un cop farcit. D'acord? A veure, esparregueu la botifarra. Ah, que no saps el que és.
0: Sí, és treure-li la pell i xafar-la, espargar-la.
1: Però com puc dubtar de la teva capacitat culinària.
0: Jo no. Que graciosa. No, jo no sóc gaire cuinera, no.
1: No, sí que n'ets.
0: Que mona. Bueno, digues, Mari Carmen.
1: Bueno, traiem la pell del budell de la botifarra, que recobreix la carn, la barregem amb la galeta picada, el julivert, la melsa i salpebrem. Amb una paella petita, amb poc oli i temperatura mig-baixa, coem aquesta barreja de la carn, la melsa i les herbes que han dit. La melsa, l'all i julivert...
0: El jengibre, tot això.
1: El jengibre, tot això. Anem remenant la carn fins que estigui cuita.
0: Hi ha trucada, perdona, Mari Carmen. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
4: Buenos días, con Faustina.
0: Ai, que bonita la Faustina. Hola, Faustina, bonita, com estàs?
4: Más bonita sois vosotras.
0: Ai, que rica.
4: Mira,
0: dime vos.
4: Llamaba para dar una recetita de pavo que tengo hoy yo para comer a mediodía y me ha salido de rechupete.
0: ¡Ay, madre mía! Con el hambre que tengo yo ya, me cacho en la mano.
4: Pues mira, cuando quieras venir a mi casa yo te invito y hago una comida.
0: Pues muy bien. Bueno. Oye, que lo has dicho y lo ha oído todo el mundo, ¿eh? O sigue que queda en pie eso, ¿eh, Faustina?
4: Mira, yo lo oí así. Mi marido dice, como un día te hagan caso toda la gente que invita... Dice, se te va a poner una fila y que te vas a tener que ir de casa. Dice, bueno, pues yo soy así, ¿verdad? Que
0: di
4: mi
0: que
4: padre
0: sí.
4: Siempre lo aprendí de mis padres, porque era una casa en un valle y pasaba por la carretera por allí. Y todo lo que pasaba iba a ver mi padre, siempre sacaba sandía o comida para que comiera.
0: Muy bien.
4: Y yo, pues soy generosa. O sea que si viniera, yo encantada.
0: Muy bien, muchas gracias, bonita.
4: Y la María Jesús también.
0: Muy bien, guapa.
4: La Marta Rey, que diga.
0: Bueno,
4: mira, yo tengo hoy muslo de pavo,
0: sí,
4: deshuesado y troceado, que lo compré una bandeja, así se veía muy fresquito, y los compré ya troceado, sin piel.
0: Sí.
4: Cogí una cebolla y la hago finita y la eché en el aceite y sofreí el pavo con la cebollita y todo. Y una poquita de sal y eché un poquito de vino para que vaya en el sofrito de la cebolla y del pavo, vaya cogiendo el sabor del vino. Cuando ha consumido el vino, cojo y le eché un poquito de pimentón y una hojita de laurel y un poquito de ajo machacado y perejil. Unos vasitos de agua y la dejo de hervir un poquito, ¿no? A fuego medio. Y lo dejo de que quede la salsa consistente, así, tirando a sequita ya. Y lo apago y eso tengo de comida yo. ¿Y
0: tienes la comida?
4: La receta, que
0: pues muy bien.
4: Es muy buena, muy sencilla de hacer.
0: Y tanto.
4: Y en el sofrito, cuando se está rehogando el pavo...
0: Sí.
4: Hay que echarle el vino porque coge el gusto en el sofrito, ¿sabes?
0: Claro, pero no le pones tomate, ¿no?
4: El agua sabe mucho a vino.
0: Faustina, pero no le pones tomate, ¿no? Cebolla
4: no,
0: y la picada
4: no
0: de ajo y perejil.
4: Cebolla, la picada de ajo y perejil.
0: Y el laurel.
4: Y el laurel.
0: Pues muy bien, estupendo.
4: Si te gusta también echarle una picada de almendras, pues también, o sea...
0: Ya. Bueno, pues pero eso es si quieres bien y si no también está bueno. Claro, es vital.
4: Está muy bueno, por eso tengo yo para comer hoy.
0: Pues muy bien.
4: Es que el muslo, para hacerlo rustidito, el muslo es más jugosito, ¿no?
0: Sí,
4: que la pechuga
0: claro,
4: es más seca.
0: Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, pues Faustina, muchas gracias por tu receta y nos vemos el día 13, ¿eh?
4: Día 13 nos vemos la comida.
0: Si Dios quiere. Vale, bonita. Un beso.
4: Ay, que soy bisabuela ya, ¿eh?
0: No me digas, me cachis.
4: Cada día me voy a Ibiza a conocerlo. O sea, a mi bisnieto.
0: Madre mía.
1: Qué felicidades, ¿eh?
0: Y tanta felicidad, sí, porque es joven ella, ¿eh? No es mayor la...
4: No, que tengo 79 años.
0: Por eso que eres muy joven. Claro. 69.
1: 70.
4: 79.
0: Ah, 79. Sí. Bueno, pero de todas formas...
1: Para ser mi abuela.
0: Claro, es joven, es joven. Bueno, pues nos vemos, bonita. Un beso
4: bueno,
0: grande y gracias.
4: Gracia, ¿eh?
1: Adiós y gracias.
0: Gracias, guapa. Adiós, qué maja. Siempre nos da unas recetas sencillitas, pero fáciles de hacer y buenas, de verdad.
1: Sí, perquè,
0: ah, n'hi ha, més... ha una altra trucada, perdó, Mari Carmen. Bon dia, amb qui parlem, sisplau?
5: Molt bon dia, estimada.
0: La Montse, claro.
5: Bueno, ara, estimada, per la Mari Carmen i per tu, Xerín,
0: claro.
5: Perquè falta la Maria José.
0: Falta. Bueno, però se da por enterada de que també ella és estimada.
5: También,
0: igual que t'estimamos a ti, tu nos estimes a nosotros.
5: A todos, a todos.
0: Dime,
5: Mari
0: bonita.
5: Mari Carmen, molt bo tot el que explica, eh?
0: Mari Carmen, t'està parlant a tu?
1: Ai, perdona!
0: Ah, estava, és que estava, estava llegint ella la receta aquesta que està donant de la sèpia i estava enfrascada i no se'n donava
5: claro.
0: compte, que mona.
1: Així ens
5: claro,
1: agrada la receta.
5: Claro. Bueno, a veure, jo avui la Pilar no podrà trucar, eh, Xerín?
0: No, bueno.
5: No pot trucar.
0: Bueno, no un altre trucar. Dia, la setmana que ve.
5: Bueno, que no pot trucar.
0: Bueno, no pot i ja
5: Mira,
0: està.
5: Agafeu unes patates... Les renteu bé
0: sí.
5: i les courem al forn, amb pell, senceres i amb pell.
0: Al forn,
5: ja cuites,
0: al forn.
5: Sí.
0: Vale.
5: Quan ja siguin cuites, les deixeu refredar una mica.
0: Sí.
5: I després les buideu amb una cullera del mig. I el que traieu, la polpa que la traieu, mireu de que no es trenquin, les poseu en un bol. Eh? I llavors piques uns alls... i ho sofregeixes amb una paella, amb un raig d'oli. Quan comenci a agafar color, li poses bacallà. Bacallà esmicolat de salat. El deixeu coure una mica i després ho aboqueu i aboqueu una crema de llet i la patata. Ho trinxeu tot amb una forquilla que hi poseu el punt de sal i pebre, que li poses el julivert picat i aquell all que hem fregit. Tot això, farcim les patates, amb tot això posem formatge ratllat per sobre i ho gratinem al forn. I està molt bo. I això es pot menjar tant calent com fred.
0: Bueno, boníssim.
5: Jolines. Està molt bo, molt bo.
1: Perdona, tu has dit al forn les patates no es poden fer al microones?
5: També, sí.
1: També, perquè, bueno...
5: Les pots fer microones, també les pots fer bullides,
1: sí,
5: com tu vulguis.
1: Clar. Sí,
5: com
1: però,
5: vulguis.
1: Bueno, bullides és que passa, com hi ha aigua, la patata a mi m'agrada molt. I llavors bullida que
0: agafa l'aigua, és veritat, això és veritat, agafa l'aigua. Agafa molt d'aigua, per això ja diu al forn o al microones, perquè clar, si tens que fer-te per tu sola...
5: Jo per això he dit al forn, perquè com que després també ho hem de gratinar...
1: Sí,
0: ja tenim calent.
5: Sí, així ja aprofito la llum i tot, perquè amb el cara que està la llum...
1: Tant, home,
0: sí. Però el microones
5: també et quedaran bé, Mari Carmen, també et quedaran bé.
1: També quedaran bé. Moltes gràcies.
5: Pues de res, Mari Carmen. Moltes gràcies a tu per aquestes receptes tan bones que dones.
0: Ah, sí,
1: gràcies.
0: Ella quan va saber que venies tu, m'ho va dir. Diu, ja, aquesta senyora, la Montse, va dir, diu, aquesta senyora m'agrada molt quan dona les receptes.
1: Moltes gràcies. Doncs
0: pues molt bé, Montse.
5: Jo me'n recordava de quan va venir.
0: Sí,
5: bueno,
0: sí.
5: Doncs res, felicitacions a les cuineres i cuiners i el dia 13 tots allà, com un Pepe, tots allà ben guapos. amb el serrell pentinat.
0: Molt bé.
5: Vinga, doncs,
0: un
5: anem pató. A la cuina!
0: Anem a la cuina! Vinga, adéu, guapíssima.
5: Adéu.
0: Bueno, a veure si dona temps d'acabar la recepta aquesta,
1: va,
0: de la sèpia.
1: A veure, amb una paella petita i dic que posem oli. Coem la barreja de la melsa, la carn, les herbes, i ho anem remenant fins que la carn estigui cuit, però no sec, sobretot.
0: Ja.
1: Perquè, si no, llavors ens perdem molt. Un cop la carn estigui freda, la barregem amb els tentacles que ja haurem tallats a trossets petits, crusos, eh?
0: Sí.
1: Tot plegat serà el farciment de la nostra sípia. Posem les sèpies, li posem tota aquesta barreja a dintre la sèpia, que no estigui molt ple, perquè si no també rebenta.
0: Surt, clar.
1: Posem un palillo o dos i això a la cassola. Amb aquesta posem les dues sípies amb oli, vi, a part iguales, a manera de que ens arribin a la meitat de la sèpia. I llavors ja deixem coure a foc baix durant una hora aproximadament, eh? Perquè la sípia, si no, més aviat... I si no, anem punxant fins que la notem cuita. Ja està.
0: Ja està.
1: I a darrere d'això, els bunyols.
0: Ah, molt bé! Bueno, pues ja em sembla que ens queda pocs minuts, no, Marina? Per un minut... Pues bueno, Mari Carmen, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Per vindre.
1: Ets un encant.
0: Ai, que mona. Bueno, i moltes gràcies i fins la propera.
1: Sí, Déu
0: i
1: bon.
0: Recordeu a tots que el dia 13, que és el dia de Sant Antoni, tenim el gran dinar de dos anys i mig del programa de Anem
1: a la cuina.
0: Molt bé, vinga. Fins a la setmana que ve, si Déu vol, que portarem un cuiner. Val? Adéu.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol, número 3. T'hi esperem.
5: Ja teniu la revista L'Agenda a la vostra disposició. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys. Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Perafita número 1.
0: Ràdio Arenys.

0: l'informatiu migdia.
1: Bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui, dimecres 3 de juny, i aquests seran els temes destacats del dia. El govern espanyol ha aprovat que els ajuntaments puguin fer ús del superàvit del 2025 per inversions sostenibles. Núria Torrents, bon dia.
2: Bon dia. Aquesta mesura permetria al consistori aranyenc alliberar fins a 4 milions d'euros del seu romanent acumulat. Ara, aquest decret està pendent que es convalidi al Congrés dels Diputats.
1: Des d'alcaldia som prudents, això sí, a fer valoracions, però celebren la notícia.
2: Estanisfors avança que es podria destinar en obres pendents a carrers com el de Sant Ramon, entre altres inversions pendents que té a la carpeta del consistori.
1: Precisament l'alcalde ha passat pels micròfons de Ràdio Arenys aquest matí, on també ha posat de manifest la importància del servei de mediació per resoldre la conflictivitat entre el veïnatge.
2: Després de quasi un any d'activitat, aquest recurs municipal ja té en més de 150 casos que se n'han gestionat 46 i se n'han beneficiat 49 persones de manera indirecta.
1: I en l'àmbit laboral, l'atur del mes de maig a Arenys de Mar marca xifres de rècord amb 27 persones més al mercat del treball.
2: Aquest mes de maig s'han registrat 661 persones sense feina, que representen una taxa del 8,17% del total de la població. Això significa una baixada de quasi 0,40% de la taxa.
1: I d'altra banda, Arenys de Mar gaudirà aquest estiu de 27 festes de carrer.
2: Aquest cap de setmana serà el carrer del Tossol, encarregat de donar el tret de sortida a les tradicionals celebracions que s'allargaran fins a finals de setembre.
1: I en plana comarcal, nit del Darulls al barri de Cerdanyola de Mataró després d'un desnonament d'una família ahir al matí.
2: S'han llençat bengales, s'han cremat alguns contenidors i la policia ha detingut 5 persones, 4 d'elles menors, a més de nombroses identificacions.
1: I en l'àmbit cultural i marítim, l'entitat El Moll d'Arenys organitza aquest cap de setmana una fira que complementa la proposta de la Fira Salats.
2: Es diu La Mar Salada i és una mostra de cultura marinera amb gastronomia, literatura i música.
1: I com sempre acabarem amb esports, avui amb el Club Arenys Bàsquet, que organitza el casal d'estiu des de passat Sant Joan fins tot el mes de juliol.
0: L'informatiu migdia.
1: I el govern espanyol ha aprovat que els ajuntaments puguin fer ús del superàvit del 2025 per inversions sostenibles. Aquesta mesura permetria al consistori aranyenc utilitzar els 4 milions del seu romanent. Ara està pendent que el decret el convalidi al Congrés.
2: El Consell de Ministres ha tirat endavant aquest dimarts diverses propostes enfocades en el finançament local i autonòmic. Una de les més esperades per l'Ajuntament d'Arenys de Mar és la mesura que els permetria fer ús del superàvit que van generar l'any passat. En total serien 4 milions d'euros dels 17 milions de romanent acumulats al banc, que deixarien de computar com a regla de despesa general. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'aprovació d'aquesta mesura.
3: También muy reclamado por comunidades autónomas, por ayuntamientos, por la propia FEM, son las inversiones financieramente sostenibles. Esto consiste en que los ayuntamientos que tienen un superávit presupuestario en el año 25 puedan destinar parte de esos recursos a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto. Esto, ya saben, puede ir a inversiones en el alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras, entre otras. Esto, en el año 2025, puede afectar esta medida a más de 2.540 entidades locales, con un volumen de recursos de 3.168 millones de euros.
2: Aquest decret també es va portar al Congrés l'any passat, però aquesta vegada arriba amb una novetat: s'amplien polítiques per habitatge públic, i no només aquest exercici, sinó pels propers 4 anys.
3: Podrán los ayuntamientos utilizar el remanente que tengan del 2025 y las previsiones de remanente de los siguientes 4 años también las van a poder utilizar en función de sus estimaciones, garantizando una estabilidad y una proyección a largo plazo de las políticas de vivienda, reforzando a las medidas que impulsa el Gobierno de España la financiación, poniendo también el acento en las capacidades de los ayuntamientos para invertir en políticas de vivienda. Y también permitimos para el resto poder estirar esos años a la hora de gastar el remanente del 2025.
1: Una altra novetat rellevant que han aprovat el Consell de Ministres i que podria ser fonamental per Arenys de Mar és l'exempció de no presentar un pla econòmic financer durant els anys 2026 i 2027.
2: Concretament, el TEC reserva la mesura per a aquells ens locals que estiguin financerament... que estiguin sanejats en termes financers, que incompleixin les regles fiscals durant el 2026 i 2027, perquè han utilitzat el romanent de tresoreria per a despeses generals, tot i que la norma no parla d'aquells consistoris que ja estiguin sotmesos a un pla, com és el cas de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Això el podria beneficiar en els pròxims anys. El Partit Socialista ja ha portat aquestes mesures dues vegades al Congrés, al desembre i al febrer d'aquest any, i no han passat al tràmit. Des del govern espanyol esperen que aquesta vegada als partits polítics i donin suport.
1: Des d'alcaldia som prudents a fer valoracions, però celebra la notícia perquè suposaria poder ampliar obres pendents, per exemple, en carrers relacionats amb el clavegueram.
2: L'alcalde Estanis Forza ha valorat la notícia en una entrevista als micròfons de Ràdio Arenja aquest matí de forma molt positiva. Tanmateix assegura que s'han de mirar la lletra petita per saber exactament en quines obres els podria beneficiar.
4: I per tant, ara ens hem de mirar. Jo en seguida vaig trucar a la interventora i vaig dir, escolta, acaben de sortir, i a veure quina quantitat podem gastar. Si són 500.000 euros més, vol dir que aquest any podríem
5: gastar
4: 500.000 euros més que no ens computen amb la regla de despesa. Per aquí està, inversions al geriàtric, inversions que es tenen que fer esports, moltes inversions de carrers, que clar, tu no pots començar a fer carrers de cap i volta, perquè s'ha de licitar i tot, però sí, per exemple, que el carrer Sant Ramon, que tenim el projecte, ho podríem fer ja, o podríem ja encarregar el projecte doncs, de les Lloses de la Riera.
2: L'Ajuntament ha tancat aquest 2025 amb uns resultats positius i pràcticament amb el doble de superàvit que el 2024. El motiu principal va ser la manca d'execució d'obres, sobretot vinculada a les clarisses.
1: I l'alcalde Estanis Forza també ha posat de manifest la importància del servei de mediació per resoldre la conflictivitat entre el veïnatge. Després de quasi un any d'activitat, aquest recurs municipal ja té més de 150 casos, se n'han gestionat 45 i s'han beneficiat 49 persones de manera indirecta.
2: El servei de mediació va entrar en funcionament el juliol de l'any passat amb l'objectiu de resoldre conflictes en diferents àmbits del dia a dia del veïnat. Per fer el balanç de tota aquesta feina feta, l'alcalde va visitar ahir les seves instal·lacions situades al Calissai. En aquest sentit, avui, en l'entrevista al programa La Ràdio, ha volgut posar en relleu la importància de la mediació per gestionar els problemes que hi ha a Arenys de Mar.
4: Un servei de mediació a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que a més em va agradar molt, perquè jo la veritat és que no sabia les dades i resulta que han passat més de 150 persones i 56 casos en 6 mesos, perquè els primers mesos va ser d'assentament i de funcionament. I estan en el Calissai, estan a la segona planta, i és un tema que ens agradaria, que vaig pensar que hauríem que donar-hi més difusió amb aquest tema de la mediació, perquè resolen molts dels temes i ajuda molt, i que la mediació...
2: Per l'alcalde és fonamental continuar millorant la convivència entre els habitants, tot i que admet els límits de la institució a l'hora d'actuar en casos concrets o de l'àmbit privat. També ha lamentat conflictes viscuts durant l'Arenys de Flors, on algun veí va voler fer ús dels seus pàrquings i va malmetre algunes de les decoracions dels carrers. Sobretot ha posat la mirada en el soroll durant l'estiu, que és un dels principals problemes existents a la vila.
4: És veritat que vivim en una societat, vivim enmig d'una vila, doncs que a l'estiu tenim les finestres obertes i que se sent molt. Llavors volem un silenci. Sí. Llavors tenir un negoci, un bar, qualsevol cosa, doncs molesta. Temes de llums molesta, sorolls, motos. Ahir, per exemple, hi havia veïns que em deien què podem fer perquè no amb els sorolls de la moto de la Nacional 2. Difícil pregunta, eh?
5: Sí, sí.
2: Aquest servei està operatiu els dilluns de 4 a 8 del vespre i els dimarts i dijous de 8:45 fins a 3:45 de la tarda a l'equipament cultural.
1: I seguim amb clau econòmica perquè l'atur del maig a Arenys de Mar marca xifres rècord amb 27 persones més al mercat del treball. Aquest mes s'han registrat 661 persones sense feina que representen una taxa del 8,17% del total de la població i això significa una baixada de quasi 0,40% de la taxa respecte a l'abril.
2: El 2016, l'atur del maig a Arenys de Mar era de 869 persones, una taxa de més del 14% de la població. 10 anys després, aquesta xifra, en un mateix mes de maig, marca dades molt diferents, 661 persones sense feina al municipi, que són un 8,17% de la població arenyenca. Aquestes dades van en la mateixa direcció que les de Catalunya, que també ha registrat xifres històriques amb 300.600 persones a l'atur, el valor més baix en 18 anys. El secretari de Treball, Paca Ramos, assegura que són un reflex del bon moment que viu l'economia catalana.
6: Disminueix a totes les demarcacions, a tots els sectors i per tots els trams d'edat. Pel que fa a l'afiliació, com he dit, 3.979.167 persones afiliades, que és el millor registre de tota la sèrie històrica. Som més de 50.000 persones afiliades en aquest mes. Internacionalment tenim un creixement de 89.886 persones.
2: Les xifres s'han reduït en totes les activitats productives, especialment en l'agricultura i en el sector dels serveis. La cap de l'Observatori del Model Productiu, Manuela Redondo, ho atribueix a la campanya de la fruita i a l'arribada de la temporada turística.
7: Com acostuma a succeir en aquesta època de l'any, per la dinàmica vinculada a la temporada turística i per l'inici de la campanya de recollida de la fruita. Així, Lleida registra el descens més acusat del 3%, seguida de Tarragona amb un 2,6% de descens, Girona un descens d'un 2,5% i, finalment, el més moderat correspon a Barcelona d'un descens del 2%. Tots els sectors i col·lectius mostren descens de l'atur registrat al territori. Si bé la davallada s'explica fonamentalment pel descens en el sector serveis.
2: Pel que fa a les ofertes de feina a Arenys de Mar, aquesta setmana n'hi ha 5 de noves. Es busca personal de neteja per un supermercat i una residència, un fisioterapeuta, també

0: policial, aproximadament una cinquantena de persones van intentar impedir aquest operatiu. El balanç de l'actuació va ser de 3 persones detingudes i 5 Mossos ferits lleus. Per contra, els manifestants asseguren que 5 dones van resultar ferides. Són declaracions d'Aminata Dangxoko, portaveu de la família de Mataró, a Mataró Audiovisual.
1: Han vingut els Mossos, bueno, els furgons, 4, 5 furgons, 6 furgons, cotxes de policia, policies per tot arreu. Han vingut les persones que venien a recolzar la situació. La situació ha acabat com un caos. Han començat a pagar persones, a persones grans, dones, homes, a nens, a tothom han començat a pagar. Persones han acabat a l'hospital.
0: Per la seva banda, el sindicat d'habitatge denuncia que es tracta del quart desnonament registrat al barri de Cerdanyola en una setmana. Bruno Malpesa, membre del sindicat, assegura en declaracions a Mataró Audiovisual que aquesta situació és fruit de la crisi d'habitatge que pateix el barri.
2: Ens hem despertat a les 6 del matí amb un macrodispositiu policial per desnonar una família amb 4 filles menors. La veritat que ha sigut molt tens, ha hagut molta violència policial, també ha hagut una resposta per part de la gent del barri també tensionada, no? I això és fruit de la crisi d'habitatge que es viu al barri, és fruit de que cada dia, diàriament, patim desnonaments, és fruit de que les famílies no arriben a pagar el lloguer.
0: La tensió entre els veïns i la policia s'ha mantingut durant tota la jornada i s'ha allargat fins aquesta nit, quan alguns joves han intentat llançar pedres, objectes contundents i bengales contra els Mossos d'Esquadra. La situació ha comportat un ampli desplegament policial a la zona amb unitats del ZARRO dels Mossos. Tot això mentre el sindicat d'habitatge ha denunciat l'ús de bales de foam durant l'operatiu que havia convocat una assemblea oberta al Parc Tunyí en què hi van participar moltes persones.
3: Ràdio Arenys, notícies.
4: 93-792-1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
3: Ràdio Arenys, serveis informatius.
6: I seguim amb més qüestions, en aquest cas més socials i culturals de la nostra vila, perquè Arenys de Mar gaudirà aquest estiu de 27 festes de carrer. Aquest cap de setmana serà el carrer del Tossol l'encarregat de donar el tret de sortida a aquestes tradicionals celebracions que s'allargaran fins a finals del setembre.
0: Sopars a la fresca, jocs i propostes infantils, carrers guarnits o cantades d'havaneres són algunes de les activitats més típiques que es poden trobar durant aquestes festes de carrer. Una proposta que es converteix en un punt de trobada entre el veïnatge i que permet interrelacionar-se i compartir una estona plegats. Marta Serrano ho explica per Ràdio Arenys.
7: Des de l'Ajuntament animem a tots els carrers a participar perquè és un moment doncs, de trobada. Potser amb gent que el dia a dia el veus passar pel teu carrer però no, encara no seus a parlar amb ell. I és un moment, doncs, això, com bé deies, de germanor, de trobada. Els carrers, la veritat, és que fan una gran feinada perquè hi ha alguns que duren un dia, altres carrers fan tot el cap de setmana i organitzen activitats tant per nens, per grans, perquè tothom trobi doncs, la seva activitat i pugui gaudir d'aquesta festa.
0: L'única premissa que tenen és fer un sopar de germanor que es pot complementar amb moltes altres propostes i activitats. D'aquestes, més de 25 carrers, n'hi ha que són històrics i d'altres que s'afegeixen per primera vegada i també n'hi ha que han recuperat aquesta celebració després d'un any sense fer-ho.
7: Hi ha tradicionals doncs, com el Cabaret de la Torre, no? Que és històric, jo crec que és dels primers que es va formant i que fins i tot quan fan, per exemple, les habaneres el diumenge a la tarda ve gent d'altres carrers, no? A veure-ho. I altres doncs, que potser han canviat veïns, s'han engrescat i veuen doncs, que altres carrers té molt bona resposta i s'hi sumen a aquesta proposta. I altres carrers, com per exemple el carrer Sant Francesc, va haver-hi

0: uns anys que es va deixar de fer i fa un parell o tres d'anys es va tornar a retomar. Per tant,
1: des de l'Ajuntament es cedeixen taules i cadires al veïnat per fer aquestes festes. El tret de sortida és aquest cap de setmana amb el carrer del Tossol i posarà punt final l'últim cap de setmana de setembre amb el carrer de l'Església. Entre mig hi haurà altres celebracions, els carrers Sant Rafel, Plaça Boada, Ample, Olivar o de la Font, entre altres.
2: L'informatiu migdia.
3: I l'entitat El Moll d'Arenys organitza aquest cap de setmana una fira que complementa la proposta de la Fira Salats. Es diu La Marsalada i és una mostra de cultura marinera amb gastronomia, literatura i també música.
1: La idea del Moll és aprofitar el muntatge de la Fira Salats que arrenca divendres per oferir propostes que complementin les jornades. Al matí de 10 a 12, tant dissabte com diumenge, es podrà veure la restauració del vaixell Udina a punt de les actuacions de calfatat i pintura. Dissabte a la tarda s'organitza un show cooking anomenat Cuinem a mà. Arrenca a les 4 i servirà de preparatiu per al sopar mariner. Oriol Ferran del Moll apunta que el taller i sopar són dues propostes independents.
4: El taller que fa la Mònica Serra serà dedicat als plats, o serà la prèvia dels plats que després es menjaran en el sopar. Mm-hmm. Una cosa no porta l'altra. Pots anar al taller i no pots anar al sopar necessàriament, o pots venir a sopar sense passar pel taller. Eh? No cal que t'hagis de fer el sopar. Però bé, és una de les activitats que hi ha que durant la tarda, i a més amb l'afegit d'un tas de vins entremig del mateix Arnau Berenger, farem una tarda més culinària de dissabte.
1: Diumenge, la literatura agafarà el relleu de les propostes amb una tertúlia conduïda per Marta del Castillo, on es parlarà del llibre Expressions marineres de Jordi Salvador i Glòria Mauri i Diari a Bord, que conté històries gràfiques fet per autors de Cadaqués. Els dos llibres presentats aquest Sant Jordi s'expliquen a través d'expressions o dibuixos la cultura del mar i la seva gent i han servit també per posar el nom de la mateixa fira.
4: La pròpia expressió de la mar salada pot ser o del cagum, macagum i totes les variacions del cagar-s'hi amb la mar salada, o per tant, de renec o d'admiració també. O sigui, amb la mateixa paraula depèn pràcticament, evidentment, del context i del to. La mar salada té diferents sentits, diferent expressió, i també doncs, amb això també hem volgut anar a buscar el nom i jugar amb les paraules.
1: Acabada la tertúlia i de parla marinera, hi haurà un vermut amenitzat pel músic Pep Berguedà.
3: I torna al Marès Music 2026, el concurs de música jove de la comarca. Una iniciativa que arriba ja a la 22a edició i que vol descobrir i promocionar nous talents musicals. Les inscripcions per a solistes i grups ja estan obertes fins al pròxim 15 de setembre.
1: El Marès Music vol donar veu, visibilitat i noves oportunitats als joves artistes. La proposta està oberta a diferents gèneres i estils musicals amb l'única condició que no tinguin cap contracte discogràfic professional i disposin de repertori per cobrir 20 minuts de concerts. En dona més detalls Marta Rovira, consellera d'Educació, Cultura i Joventut.
0: És el més difícil, de tenir el primer concert, fer el primer audiovisual, participar en una fira, tot això, la primera vegada costa molt, i per tant el concurs té aquesta vocació d'impulsar, no?, aquesta gent que comença. Tenir quatre peces musicals com a mínim, tenir, doncs, per tant, un cert repertori, no cal tenir un LP, però sí un cert repertori, doncs, ja per poder actuar o per poder presentar, doncs, una mica l'obra pròpia, no?
1: El jurat valorarà, entre altres aspectes, la qualitat i originalitat del projecte, així com la seva viabilitat en el mercat actual. Marta Rovira especifica que es tindrà en compte també l'ús de la llengua catalana i la presència femenina.
0: També posem èmfasi en algunes qüestions, no? Per exemple, això, aquest suport al talent femení, perquè també costa més doncs, que les dones puguin emprendre projectes musicals, són menys visibles habitualment, i per tant donem aquest plus de suport al talent femení, i per altra banda, doncs, tot i que no és excloent, sí que té més punts el fet d'utilitzar la llengua catalana, perquè també necessita que li donem suport.
1: Les propostes guanyadores rebran diversos premis professionals, a part del Premi del Públic i del Premi Local. És un concurs impulsat per 7 municipis del Maresme que manté obertes les inscripcions fins a mitjans de setembre a la plataforma maresmemusic.cat. Al final, la final tindrà lloc el 7 de novembre a Sant Vicenç de Montalt.
5: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
6: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
7: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
6: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
7: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
6: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: I anem a conèixer l'actualitat esportiva i avui parlem del casal de l'Arenys Bàsquet, en concret el Club Bàsquet Arenys és qui l'organitza des de passat Sant Joan i durant tot el mes de juliol. Serà un campus amè i variat, amb l'objectiu principal que els infants i adolescents s'ho passin bé. En té tots els detalls el nostre company Oriol Leo. Oriol, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Doncs el bàsquet formarà part de la base d'activitats del casal, però hi haurà un ventall ampli d'activitats diferents. Cada setmana hi ha una sortida o activitat especial i s'aprofiten els recursos que ofereix el municipi i el seu entorn, sobretot la proximitat amb el mar, ho comenta Xavi Morago.
9: Durant la setmana tenen activitats, evidentment, de bàsquet, però també tenim activitats de pintura, dibuix, cinema, rutes, platja, i llavors cada setmana tenim una activitat especial, que tenim els clàssics de la marinada, que últimament té molt èxit perquè donem una volta amb barca, sortim a alta mar i ahí els nanos, els grans es poden banyar i aquest sorrall que hi ha enfront del Capravo a alta mar, hi ha un sorrall que no hi ha molta alçada, allí es poden tirar.
8: Una altra activitat especial del casal i que agrada molt als infants és la sessió per aprendre a jugar a bàsquet en cadira de rodes. També surten a Illa Fantasia i una activitat del popularment conegut com a Humor Amarillo.
9: A vegades passa que grups de nanos del bàsquet, amb aquests potser sí, els donem un èmfasi més d'una tecnificació en concret, algun dia de la setmana treballem alguna més concret perquè els nanos que fan casal i que són del club també tinguin un punx, no? Però estem oberts a tot i el que volem és que la gent coneixi el bàsquet, els nanos coneixin el bàsquet i a part fer activitats que a l'estiu la veritat també ve de gust. Fem moltes coses, no? I aprofitar el temps. Tenim un poble molt maco que té molts llocs on podem fer activitats.
8: La matrícula és oberta i les places són limitades. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web del club i també a través de les seves xarxes socials, on es poden consultar les tarifes per setmanes i descomptes establerts. Cada inscrit rep una samarreta commemorativa del casal amb un disseny especial i diferent cada any.
5: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.

0: I com sempre, els últims minuts de l'informatiu, quan queden 4 per arribar a 2:15 del migdia, és moment de conèixer la previsió del temps de cara a aquestes pròximes hores. I ho fem, com sempre, amb tota la informació que ens acosta l'equip de meteoròlegs. Avui, de nou, ens acompanya el Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia. Ens espera una jornada de temps molt tranquil a l'àmbit metropolità, i això que aquesta nit passada ha anat plovent. En alguns racons, sobretot, ho ha fet amb una mica més de gràcia, en algunes viles vallesanes i també al Maresme, justament quan s'ha fet de dia. Totes aquestes nuvolades s'han d'acabar trencant, retirant. De fet, a hores d'ara ja el sol és molt més present i ho acabarà sent durant tota la jornada. Aquesta tarda cap al Maresme, al voltant del Montseny, el cel estarà una miqueta més atapeït de núvols, però sense pluja. Avui no tindrem cap mena de tempesta. De fet, qui dominarà serà el sol, i per tant un sol que picarà. S'ha de dir que la sensació serà de calor, per bé que no es desbocarà. La temperatura màxima estarà entre els 24 i 28 graus a la majoria de municipis metropolitans. I fins i tot a hores d'ara, la temperatura ha refrescat una mica respecte ahir al matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui, dimecres 3 de juny. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera, i que us hem parlat Núria Torrents, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu. I res més, només ens queda desitjar-vos que tinguin molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
2: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Rigola, situada a la plaça de l'Església, número 3. Avui dimecres no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda, el carrer Andreu Guri fins a les 6 de la tarda i el carrer Davall fins a les 4 de la tarda. I demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
3: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Les anguiles elèctriques, a més de generar descàrregues de fins a 860 volts per caçar o defensar-se, poden fer servir polsos elèctrics febles per veure a la foscor. Aquest fenomen, anomenat electrolocalització, funciona com un sonar biològic similar al dels ratpenats. Les anguiles emeten petits polsos elèctrics que reboten en objectes propers, com roques, i els receptors de la seva pell capten aquests senyals distorsionats. Això els permet crear un mapa tridimensional del seu entorn i fins i tot en aigües tèrboles on la visió és inútil. Curiosament, aquest sistema és tan precís que les anguiles poden detectar diferències en la conductivitat dels materials. Per exemple, poden distingir entre éssers vius i objectes inerts. Aquest superpoder elèctric ha inspirat tecnologies com els sensors per a robots submarins. Les anguiles elèctriques natives de Sud-amèrica són un exemple sorprenent de com l'evolució ha creat solucions enginyoses per a desafiaments ambientals.
2: Bon dia i bon dimecres, 3 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 3 de juny, avui explicarem l'actualitat de la selecció espanyola masculina, que està concentrada, recordem, a Las Rozas, i demà juga a La Coruña, Riazor, el primer partit de preparació de cara al Mundial, que comença en 8 dies a l'Amèrica del Nord. Demà jugarà, com dèiem, a Riazor, aquest Espanya-Iraq, a partit amistós de preparació, abans que el combinat estatal, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, viatgi ja cap a Amèrica. Avui parlem també de la nova modificació, en aquest cas de l'ascens de tercera a segona federació proposada i aprovada per la Federació Espanyola, proposada per la Federació Catalana de Futbol. Escoltarem reaccions d'alguns dels clubs de casa nostra i també parlarem de bàsquet i dels play-offs d'aquesta Lliga ACB. Ahir, en priori, sorpreses amb la derrota, sobretot, del Real Madrid a casa contra el Tenerife. El Tenerife que pot passar ja demà a semifinals si torna a guanyar el conjunt blanc a casa, i la gran victòria del Barça, en aquest cas a la pista del Camp Múrcia, després de la desfeta dura de diumenge contra el València en l'últim partit de Lliga regular. Avui, per cert, torn de la Penya, que juga a la pista del Baskonia a Vitoria. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina continua preparant la cita mundialista que arrenca a l'Amèrica del Nord en 8 dies.
1: El combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor a la Corunya contra Iraq. No hi serà, per exemple, Lamine Yamal, que continua recuperant-se de la lesió muscular i arriba just a l'inici de la competició. Tampoc no s'han incorporat encara el porter barceloní David Raya, més de la resta de jugadors que van disputar la final de la Champions dissabte passat. Dimarts de la setmana vinent, el combinat estatal jugarà un altre amistós, en aquest cas Mèxic contra Perú, i dilluns 15 tindrà lloc el debut amb el duel contra Cap Verd, que es disputarà a Atlanta.
0: Avui mirarem d'escoltar alguns dels jugadors catalans i els jugadors del Barça que han comparegut davant la premsa en les últimes hores en categoria femenina. Per cert, la selecció espanyola també està concentrada aquests dies.
1: A la llista destaquen les 7 catalanes i les 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapileonio Navatlla, que també hi són. Divendres, el combinat estatal s'enfrontarà contra Anglaterra en la lluita per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, en un partit que jugarà a Mallorca.
0: Pel que fa als clubs, ahir a la tarda l'Ajax va fer oficial l'arribada de Mitchell.
1: L'extècnic del Girona signa pel conjunt d'Amsterdam sota el paraigua de l'exlaugrana Johan Cruyff per dues temporades fins al juny del 2028. L'Ajax no passa pel seu millor moment i aquest any haurà de jugar una prèvia per classificar-se per la Conference League.
0: Mentrestant, el Girona, pendents de qui substitueix a Mitchell.
1: Un dels noms que més sona és el de Carles Martinet, extècnic del Toulouse a la primera divisió francesa. L'entrenador, nascut a les Franqueses del Vallès, seria el millor posicionat per agafar les regnes del nou projecte, que mirarà de tornar a primera el més aviat possible.
0: Mentrestant, al Sabadell, el club informa que ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres.
1: S'espera una nova creu alta plena per al duel de tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona, en què el conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 contra el filial del Real Madrid. El partit serà aquest divendres a les 9 de la nit.
0: I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina.
1: Aquest serà l'últim any del play-off català entre 4 equips, el guanyador del qual s'ha d'enfrontar al vencedor del play-off d'un altre grup estatal de tercera per aconseguir l'ascens. El canvi implica que aquests 4 equips classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga Regular de tercera disputin les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials, amb un sorteig pur que respecti únicament l'ordre de classificació. Per tant, de 2 equips catalans com a màxim que poden pujar aquest any, en podrien ser fins a 5 si el sorteig ho permet l'any vinent. La proposta, això sí, encara ha de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola, que està prevista per al 30 de juny.
0: En una estona mirarem d'escoltar les reaccions d'alguns dels equips de casa nostra, del grup 5, d'aquest cas de la tercera federació masculina, sobre aquest canvi, sobre aquesta modificació per al play-off de l'any vinent. En bàsquet, gran victòria del Barça i en l'estrena al play-off de l'ACB.
1: Els blaugranes van fer un partit molt sòlid ahir a Múrcia, mostrant una cara totalment diferent a la de diumenge quan van caure estrepitosament contra el València al Palau en l'últim partit de la Lliga Regular. La victòria, 68-91, li permet al Barça poder classificar-se per a semifinals si guanya demà mateix a l'UCAM Murcia al Palau Blaugrana.
0: D'altra banda, sorpresa, l'altra eliminatòria de quarts que es va jugar ahir amb la derrota del Real Madrid.
1: El conjunt blanc, líder de la Lliga Regular, va perdre a casa 97-98 contra el Tenerife, el 8è classificat, i haurà de guanyar demà les Canàries si vol continuar optant pel títol de l'ACB. D'aquesta eliminatòria en sortirà l'hipotètic rival del Barça a semifinals.
0: I avui serà el torn de la penya.
1: El Joventut visita aquest vespre la pista del Baskonia amb l'objectiu d'obtenir un triomf que els permetria decidir l'eliminatòria a casa. Els verdinegres hi arriben en bon moment, però són conscients de la dificultat d'eliminar el vigent campió de la Copa, amb el factor pista en contra. Aquest primer partit serà a les 9 de la nit.
0: I també avui jugarà el primer partit d'entre València i Bilbao, l'altre partit de quarts de final, dos equips entrenats per cert per dos catalans, Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau. En waterpolo ja tenim campió de Lliga, la divisió nord femenina.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró es va proclamar ahir campió de Lliga, després de superar per un ajustat 9-1 en un final molt emocionant al Sant Andreu en el tercer i definitiu enfrontament de la final. Tots dos equips, per cert, es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions si superen les respectives semifinals.
0: A partir del 10 de juny, la setmana vinent, dimecres, a aquestes semifinals, a la Final Four, que jugarà a Malta. I parlant de finals europees de waterpolo, avui es decideix l'Eurocup femenina.
1: Amb la tornada de la final catalana, barcelonina, entre Barceloneta i Catalunya, el Cata hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat l'anada 14-9. Un marcador que les marineres miraran de remuntar aquesta tarda a partir de 2:15 a la piscina de Sant Sebastià.
0: En hoquei patins ja tenim definida la final de l'Hoquei Lliga femenina.
1: Es tornaran a enfrontar com a la Copa de la Reina i com a les semifinals de les Champions el Vila-sana i el Fraga. L'equip de la Franja va superar ahir en el tercer i definitiu partit de semifinals al Telecable Gijón per 2-1 i les del Pla d'Urgell ja s'havien desfet per la via ràpida del Palau a l'altra semifinal.
0: En futbol sala ja tenim horaris per a la primera semifinal definida del playoff pel títol a la primera masculina.
1: I que enfrontarà el Barça i el Movistar Inter amb el factor pista favorable als blaugranes. El primer partit serà aquest dissabte a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana, mentre que el segon es disputarà al pavelló Jorge Barbajosa dimarts de la setmana vinent també a les 9. En cas que calgués un tercer salt, es jugaria el divendres 12 de juny de nou al Palau.
0: I un últim punt en tennis. Tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros del quadre masculí de dobles entre el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos contra els francesos Nice i Roger Basselin. Ara mateix han guanyat el primer set ja Granollers i Ceballos i en el segon, això sí, guanyen els francesos per 3-0.
1: Recordem que el barceloní i l'argentí, caps de sèrie números 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: Dimecres 3 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol, de nou amb l'actualitat del Mundial masculí, que comença d'aquí a 8 dies. La selecció espanyola, amb 9 catalans a la llista i 8 jugadors del Barça, jugarà demà el primer partit de preparació a Riazor, a la Corunya, contra Iraq. I ahir van parlar alguns jugadors en actes promocionals, com és el cas de Dani Olmo, el dorsal 10 d'aquesta selecció espanyola per al Mundial. A la Garenc li preguntaven sobre l'exigència del calendari actual amb l'acumulació de partits que s'intensifica amb estius com aquest amb competició de seleccions.
1: Para un Mundial no es excusa, o sea, da igual jugar 30, 40 que 60 partidos, hemos tenido ahora tiempo, Jeremy un poco menos, porque ha tenido la final de la Conference, pero bueno, yo personalmente he tenido un poco de tiempo también para descansar y ahora tenemos tiempo también para prepararnos bien físicamente y mentalmente para lo que viene, así que no hay excusa, yo creo que el equipo llega en muy buen estado, hay jugadores que se están recuperando, pero que si todo va bien, llegarán y en condiciones para seguir ayudando y aportando, así que estamos todos al 100% preparados.
0: Ahir la selecció va fer públics els dorsals per aquest Mundial, més enllà del 10 per a Dani Olmo. Pel que fa a la resta de jugadors del Barça, Eric García portarà el 4, Ferran Torres el 7, Gavi el 9, Joan García el 13, Pedri el 20, Pau Cubarsí el 22 i Lamine Yamal continuarà portant el 19. Pel que fa a la resta de catalans, David Raya portarà l'1, Marc Pubill el 2, Marco Corell el 24 i Víctor Muñoz el 25. I un altre dels brones, per cert, en aquest cas Ferran Torres, també va dir ahir en una roda de premsa, en un acte promocional, va parlar sobre la pressió que se sent en competicions com aquesta.
2: Bueno, al final es verdad que hay presión, no lo vamos a negar. Representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros, pues es desde que somos niños lo hemos soñado. Entonces, pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta porque al final nos gusta pues asumir riesgos y hacer felices a la gente y que sepan que por nuestra parte lo vamos a dar todo para intentar traer esa Copa a España.
0: Demà, com dèiem, aquest Espanya-Iraq a la Corunya, després ja viatja cap a Amèrica per jugar la matinada de dimarts un altre amistós, en aquest cas a Mèxic contra Perú, i l'estrena al Mundial serà el dilluns 15 de juny a les 6 de la tarda, hora catalana contra Cap Verd. La selecció espanyola femenina, per cert, també amb 8 jugadores del Barça, en aquest cas sense comptar Ona, Mapi i Alexia, a més de les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, juga aquest divendres a Mallorca un partidàs contra Anglaterra per la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027.

0: Més futbol. El Sabadell ja ha venut més de 9.000 entrades per al partit d'aquest divendres, tornada de la semifinal del play-off per pujar a segona divisió, a la nova Creu Alta, contra el filial del Real Madrid, i que tocarà remuntar el 2-0 contra el filial blanc. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Recordem que per aquest partit de tornada de la semifinal del play-off tothom ha de passar per caixa, en el cas dels socis, amb un descompte del 50%, i el termini per acollir-se a aquesta promoció finalitzava ahir. A més d'obtenir la seva localitat, en podien comprar dues extras, però a un preu normal. La resposta ha estat majúscula i ara és el torn pel públic general. David Estal, jugador del Sabadell, fa una crida a omplir l'estadi.
2: Estoy segurísimo que la gente no fallará, ya lo he ido demostrando durante mucho tiempo, el año del descenso... El año siguiente era muy difícil que la gente se enganchara y estuvo. Este año ya se han visto que las entradas a final de temporada han sido una locura. Yo los animo a que vengan todos desde el primer minuto a apoyar y a dejarnos la vida a todos.
1: Fa unes setmanes, en el Sabadell Antequera de la jornada 37, l'assistència a l'estadi va fregar els 11.000 espectadors, sent la millor entrada amb l'actual aforament de la nova Creu Alta. Veurem si demà passat, tot i que tothom pagui, es pot tornar a batre el rècord.
2: Nosotros vamos a darlo todo y eso, hacer un llamamiento a la afición, que estén con el equipo desde el primer minuto y a reventar el templo.
0: Gràcies, Sergi. Ho seguirem, evidentment, demà i divendres, sobretot aquesta prèvia del Centre d'Esport Sabadell Real Madrid Castilla. I avui també hem de parlar del canvi que es començarà a fer efectiu a partir del curs vinent en el play-off d'ascens de tercera a segona federació masculina. Aquest serà l'últim any, per tant, amb el play-off català entre quatre equips. Encara queda la tornada de la final catalana entre Cornellà i Badalona. Aquest serà, com dèiem, s'ha disputat diumenge, per cert, aquesta tornada, amb el 4-1% favorable al Cornellà. El guanyador del qual s'enfrontarà al guanyador d'un altre grup estatal, del play-off, en aquest cas el del grup gallec. Per aconseguir aquest ascens, el canvi implica que aquests quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la Lliga Regular, a tercera, disputin a les eliminatòries de play-off contra equips d'altres federacions territorials. Per tant, de dos equips que poden pujar aquest any, per exemple, com a màxim, en passaran a ser cinc, si el sorteig ho permet, un sorteig pur que només tindrà en compte l'ordre de classificació. Escoltem reaccions dels clubs catalans, en aquest cas d'un dels equips que està disputant aquest play-off d'ascens, com dèiem, la final catalana contra el Cornellà, al Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: La Federació Catalana de Futbol va fer pública ahir una iniciativa per modificar el pla de competició que afectaria el sistema de play-off d'ascens de tercera a segona federació a partir de la temporada 2027-2028. La proposta suposaria fer un canvi de sistema de play-off en el qual els quatre equips classificats entre la segona i la cinquena posició a la tercera federació jugarien les tres eliminatòries de play-off contra rivals d'altres federacions territorials o de la seva, però mitjançant un sorteig pur respectant l'ordre de classificació. Això eliminaria en gran mesura els enfrontaments directes entre equips catalans i això augmentaria a la vegada la possibilitat de més ascensos de representants catalans. Catalunya podria veure ascendits en els millors dels casos fins a 5 equips, el campió de tercera que puja directament i 4 que podrien assolir-ho via play-off. Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
4: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá. No nos interese porque no lo necesitamos.
3: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
0: Gràcies, Ferran, i també podem escoltar la reacció del president d'un altre club d'aquesta tercera federació, el d'Altona, Quim Carandell.
5: Jo ho dono per bo i esperem que, doncs, que sigui beneficiós pels clubs catalans com ens hem sempre imaginat que així ho seria. Em genera dubtes que ens beneficiï gaire més, però bueno, bé, veig una bona modificació, sobretot doncs, pel que deia, per l'espectador que li agrada el futbol. Així ens veus partits que no veus de normal.
0: Aquesta proposta, com dèiem, encara ha de ser ratificada en la propera assemblea, com sentíem, general ordinari de la Federació Espanyola, que tindrà lloc el 30 de juny.

0: En bàsquet, ara parlem de la victòria del Barça i la derrota del Madrid ahir en els primers partits a quarts de final del playoff pel títol de la CB, però és que avui s'estrena la penya en aquests quarts, en aquest cas a la pista del Baskonia, el campió de Copa. Els verdinegres hi arriben en bon moment i amb ambició de poder guanyar avui a Vitòria per tenir la primera opció de classificar-se per a semifinals divendres a casa a l'Olímpic. Escoltem l'entrenador de la penya, Dani Miret, sobre, en aquest cas, el ritme que ha d'imposar el seu equip sobre el del conjunt basc.
1: Nosaltres, la nostra millor versió és quan controlem el partit des de la defensa. Tenint rebot i tenint accions on el rival no anota fàcilment, podem després atacar més bé i tenir aquesta paciència, aquesta disciplina d'atac que ens caracteritza amb els bons jugadors que tenim. Hem de fer aquest tipus de partit i ells tot el contrari. Evidentment, doncs, ens hem de protegir d'aquesta capacitat d'atacar la pintura tan ràpid que ells tenen i, com he dit, portar el partit al nostre ritme, que és on nosaltres brillem i tenim més opcions de guanyar.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Baskonia Joventut, divendres el segon enfrontament a l'Olímpic de Badalona, i també avui arrenca l'eliminatòria entre València i Bilbao, dos equips entrenats, com la penya i el Barça, per entrenadors catalans. Escoltem a la prèvia els del València, Pedro Martínez, i el del Bilbao, Jaume Ponsarnau.
2: Estem amb problemes de malalties, el Nate ha entrenat avui, però no, clar, no té les millors sensacions després de la malaltia que ha tingut. El Xavi continua de baixa, Josep continua de baixa, el Montero avui no ha entrenat per un problema que va tindre a l'ombro l'altre dia, i a veure com es troba demà. L'Isaac, no, que s'ha lesionat avui amb l'entreno, o sigui, tenim problemes i ho hem encontrat un molt bon equip, o sigui que hem d'estar centrats en el partit de demà, a intentar fer les coses ben fetes i estar preparats per patir.
3: Lo que está claro es que ahora afrontamos una etapa nueva de la competición en la que se nos abre la posibilidad, pues, de ir más allá, ¿no? Y pues la afrontamos con ilusión y con la responsabilidad de hacer todo lo posible que está en nuestra parte. Vamos a jugar contra un equipo que, si no estás al 100%, te pasa por encima. Y estando al 100%, necesitas encontrar acierto, porque si no, desde el desacierto, ellos también te dominan. Y es un equipo que mentalmente te exige al máximo. Sabemos que se puede.
0: Avui a les 7 de la tarda, aquest primer València-Bilbao al Roig Arena. I ahir, com dèiem, gran victòria del Barça a Múrcia, a la vista de l'UCAM, 68-91. Després del desastre de diumenge en l'últim partit de Lliga regular, al Palau, precisament contra el València, els blaugranes van mostrar ahir una cara totalment oposada per superar clarament el conjunt murcià. Escoltem l'encara entrenador del Barça, Xavi Pascual.
4: Estamos contentos por la victoria, un partido bastante completo, que hemos conseguido coger la ventaja en el segundo cuarto. Y eso nos ha permitido estar cómodos en el partido y llevar la ventaja hasta el final. Defensivamente creo que hemos estado bastante bien, hemos controlado bastante bien el rebote defensivo, que era una asignatura importante para nosotros. También las pérdidas, no nos hemos ido a demasiadas, al final hay alguna más en el tramo final del partido, pero bueno, más o menos hemos controlado también el ritmo de juego. Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy difícil poder ganar.
0: El Barça que recupera el factor pista i demà mateix, com sentíem, dijous, el Palau Blaugrana podria obtenir el bitllet per a les semifinals si torna a guanyar a l'UCAM. Però la sorpresa més gran d'aquests quarts és el triomf d'ahir del Tenerife, 8è classificat a la Lliga regular, a la pista del Real Madrid, el líder, 97-98 en un final d'infart. Els blancs, subcampions de l'Eurolliga, estan obligats a guanyar demà a l'Illa Canària si volen seguir tenint opcions de ser a semifinals, on s'hi trobarien, de fet, el vencedor d'aquest Barça, UCAM Múrcia. I un altre punt de bàsquet, volem parlar-vos també de la temporada d'un jove jugador de l'Escala, el Pous, que ha jugat amb tres equips, el júnior, el sènior A i el sènior B, i ha notat gairebé 800 punts en una temporada només. Ràdio L'Escala, Ivan García.
5: Hi ha un jugador al Club Bàsquet L'Escala que ha notat 784 punts aquesta temporada. Sí, sí, 784 i només en un curs. És cert, però, que aquests pràcticament 800 punts els ha fet jugant amb tres equips diferents, amb el júnior, amb el sènior B i també amb el sènior A. Ell és Biel Pous.
6: Sí, són molts punts, són molts minuts, també he jugat molts partits. I, bueno, hi ha dies que més en cert, hi ha dies que menys en cert, però, bueno, això, anar millorant, anar cada cop tirant més i prendre les bones decisions, quin moment s'ha de tirar, quins moments no s'ha de tirar.
5: Biel Pous ha fet 320 punts amb el júnior, 358 amb el sènior B i 106 amb el sènior A. La seva especialitat són els triples. Aquesta temporada n'ha fet un total de 114, dels quals 58 els ha fet amb el sènior B, 38 amb el júnior i 18 amb el sènior A.
6: Jo crec que ara mateix el triple és el que més tiro, el que més millor me funciona.
5: El júnior té com a entrenadors Enric Espinosa i Guillem Planes, que alhora són companys d'equip, companys de pista, quan juga amb el sènior A de Toni Espinosa.
7: Realment no ell com a jugador, sinó la importància que ha agafat com a líder a l'equip, el júnior sobretot, que ens ha anat molt bé per manar i tot això.
8: I el nivell que ha donat aquest any ha sigut espectacular. Ha fet un pas endavant molt, molt maco i això s'ha vist reflectat amb el rendiment en els tres equips, tant el júnior com el senyor A com en el senyor B.
5: Per a Biel Pous ha estat un plaer jugar amb el primer equip i coincidir amb grans jugadors com els germans Espinosa, Guillem Planes i Lluc Fegàs, entre d'altres.
0: Gràcies, Ivan. En waterpolo, la Salut i Centre de Natació Mataró va proclamar ahir campió de Lliga a la divisió nord femenina després de superar per un ajustat 9-10 en un final molt emocionant al Sant Andreu, en el tercer i definitiu enfrontament d'aquesta final. Escoltem l'entrenador del Mataró, Dani Ballart.
9: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
0: El camp, el Mataró que guanya la Lliga i tots els equips per ser que es poden tornar a trobar la setmana vinent a la final de la Champions. Si superen les respectives semifinals, dimecres de la setmana vinent jugaran aquestes semifinals de la Final Four que es disputa a Malta. I parlant de finals europees, avui es decideix l'Eurocup femenina amb la tornada de la final catalana, barcelonina de fet, entre Barceloneta i Catalunya. El Catà hi arriba amb 5 gols d'avantatge després d'haver guanyat a l'anada 14-9, un marcador que les marines miren de remuntar. Aquesta tarda a la piscina Sant Sebastià a partir de 8:15 del vespre. Aquesta final tornada de la final d'Eurocup femenina de waterpolo. I abans d'acabar, en rugbi, un apunt. A les últimes hores hem sabut que Sergi Guerrero deixa de ser l'entrenador de la Santboiana de cara al curs vinent. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
10: Sergio Guerrero deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva de Santboiana. Després de 5 temporades dirigint el Degà, l'entrenador deixarà la banqueta on ha aconseguit el títol de Divisió Honor el 2022 i la primera Supercopa d'Espanya de la història del club l'any 2023. El mateix entrenador ens ha deixat aquestes declaracions.
11: Finalitzo aquesta etapa a la Santboiana. 5 temporades on he sigut molt feliç. Ha estat un plaer molt gran i un orgull molt gran representar de la millor manera que he pogut aquesta entitat. M'emporto molt bons records, molt bons amics, mai se sap. Potser algun dia tornem a fer coses junts. Tant de bo que sí, perquè és un club que m'estimo molt i que hi ha gent que els hi tinc molt d'estima. He intentat fer sempre el millor que s'ha vingut i el millor que he pogut per benefici del club. Així que res, en pau, tranquil i sempre a fer-ho amb voi.
10: La pròxima temporada tampoc continuarà Pere Pardo, preparador físic de l'equip aquests últims 5 anys, ni tampoc Juan Pablo Socino, l'exjugador argentí i entrenador de tres quarts, que s'ha convertit en el primer entrenador de Barça Rugby.
0: Gràcies, Albert. I en voleibol, parlant d'entrenadors, qui estrena tècnic és el Rodi Balàfia Volei, amb Manuel Blanco, que tindrà també el càrrec de director tècnic del club. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: El Balàfia Volei ja té nou director d'orquestra pel seu sènior masculí després de l'era Sergi Miral al capdavant del Rodi. Es tracta de Manuel Blanco, exjugador internacional veneçolà i que arriba procedent de l'MB de Lugo, entitat amb la qual ha estat vinculat durant els darrers anys, tant en la seva etapa com a jugador com en funcions tècniques. Aquestes són les seves primeres paraules ja formant part de l'estructura del Balàfia Volei.
13: La verdad que muy contento de incorporarme al Balàfia Volei Lleida como entrenador y coordinador en la parte deportiva. Afrontó con mucha ilusión esta nueva etapa, con compromiso, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, de crecer junto al club, contribuyendo a su crecimiento tanto en lo deportivo como en lo humano. Agradecido por la confianza depositada en mí y preparado para dar lo mejor tanto dentro como fuera de la pista.
12: Des del club consideren que la incorporació de Blanco és un pas important en el creixement de l'entitat i en destaquen l'experiència i la metodologia.
0: Gràcies, Sergi. Acabem amb el balanç dels campionats universitaris de Catalunya que ha acollit aquest curs la Universitat de Vic i ha reunit prop de 14.000 esportistes universitaris. Del nou FM, Marcel Puig.
14: El Paranimf de la Universitat de Vic ha acollit l'acte de cloenda dels campionats 2025-2026, una edició en què la ciutat ha exercit com a vila esportiva universitària i en què la UVic ha coordinat tota l'organització de la competició. En l'acte s'ha simbolitzat el relleu de la Universitat de Vic a la Universitat Internacional de Catalunya, que assumirà l'organització de la pròxima edició dels Campionats de Catalunya Universitaris. Josep Aladi Baños, rector de la UVic, i Alfonso Mendiz, rector de la UIC.
15: Per la UVic UCC ha estat un gran orgull i una gran responsabilitat coordinar aquesta edició dels Campionats de Catalunya Universitaris.
16: Des de la Universitat Internacional de Catalunya recollim aquest testimoni amb humilitat, amb sentit de responsabilitat i amb la voluntat d'estar a l'alçada del que representa.
14: L'acte ha servit per fer balanç d'una temporada amb la participació de 13.857 esportistes universitaris en categories masculina i femenina. També s'ha reconegut els millors esportistes del curs i totes les universitats participants.
0: Gràcies, Marcel. I abans d'acabar, repassem el marcador que tenim en directe mateix al quadre de dobles masculí, als quarts de final de Roland Garros, amb el català, l'únic català que tenim en competició, el barceloní Marcel Granollers, amb el seu company argentí Horacio Ceballos, que han guanyat el primer set contra els francesos Nice i Roger Vasselin, i van guanyant 4-3, a punt del 5-3 per al segon set, per encara ja la classificació per a semifinals. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
17: Ràdio Arenys. Finques Blaumar.
18: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
17: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
18: 93 792 0440.
17: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
18: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
19: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
20: Com pot ser, si sempre feu fotos?
19: Sí, però no són de veritat.
20: I si li regalem un reportatge?
19: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
20: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
21: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
22: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels? Només la trobaràs el 91.2.
23: Segueix-nos a les xarxes socials.
24: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Als esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
0: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Gràcies, Maite. No deixem la salut perquè l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules en 3D per a fractures de radi distal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet als hospitals de Campdevànol i Blanes. són unes fèrules que substitueixen el guix i provoquen menys molèsties, segons les primeres valoracions de pacients. En un futur es podran arribar a utilitzar als centres hospitalaris.
3: Durant el 2025, 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
0: Olot FM, Roger Isern.
14: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarca de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
15: Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
14: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
0: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
3: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema

0: tracta contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
1: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
0: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
2: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
4: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
3: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
6: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
5: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'avinguda de Romà per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
7: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i, fins i tot, en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
9: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
8: emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers.

0: bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
2: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
3: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
2: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% és forestal.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar el darulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
5: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
6: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
7: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
8: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
6: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Araia.
9: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
10: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
11: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, també ens afirmamos nostra presència en el Vallès.
9: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
1: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
5: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
1: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
13: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
12: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
14: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
12: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
15: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
16: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que, fins a la setmana passada, mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart és el tècnic mataroní.
17: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
16: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
15: Gràcies, Josep Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
18: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
15: I a la Lliga EFA, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
19: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es pogués adonar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la marca esportiva.
15: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Finques Blaumar.
20: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
20: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
20: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
21: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances.
0: l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
21: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
0: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
22: Nou Confort, Lampisteria General.
23: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
22: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
23: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
22: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
23: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
24: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
25: Sabies que...
26: Les abelles poden reconèixer rostres humans. Aquests petits insectes, coneguts per la seva increïble organització social, tenen una sorprenent capacitat cognitiva. Estudis han demostrat que les abelles melíferes poden ser entrenades per identificar patrons concrets, inclosos rostres humans, associant-los amb recompenses com aigua ensucrada. En experiments, se'ls va mostrar imatges de cares i després de diverses repeticions, les abelles van aconseguir distingir entre elles amb una precisió sorprenent, fins i tot sense recompensa posterior. Això és notable perquè el seu cervell és diminut, de la mida d'una llavor de sèsam, amb menys d'un milió de neurones, comparat amb les 86.000 milions del cervell humà. La seva habilitat es basa a processar patrons visuals simples, com ara disposició d'ulls, nas i boca. Aquest descobriment no només resalta la intel·ligència de les abelles, sinó que també inspira avenços en tecnologia, com els sistemes de reconeixement facial més eficients. La propera vegada que vegis una abella brunzint a prop, pensa que podria estar memoritzant la teva cara.
1: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
27: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
5: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
28: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
1: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
5: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
5: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
29: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
1: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
5: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
1: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
5: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
1: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo Joan Barberà.
15: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
1: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades, justament, aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
6: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado. Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
3: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
3: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
1: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
8: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
7: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
28: La corrupció és una vinya vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
7: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
5: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
4: Notícies en xarxa.
1: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
10: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
9: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
1: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
11: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la Unitat Funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Rubiralta.
12: És de baixa exigència, amb la qual cosa no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir i ve aquí, comparteix amb altres persones i, evidentment, hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
11: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
5: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
29: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
5: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del Pontífex a Barcelona.
1: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El Papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
14: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
13: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
16: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
17: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació per a inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, esta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
16: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
1: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
5: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
4: Notícies en xarxa.
1: Són 3:15 a Barcelona. L'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran enguany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
19: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
18: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
0: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
15: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despeses, si era ben atès.
0: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
5: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
20: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
21: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
22: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido, que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
20: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
1: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
23: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
24: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució no, dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que, a més, tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
23: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la General realitat.
1: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
2: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
25: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
3: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
25: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
6: No intentes ocultar, és impossible.
1: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
6: Talón de Aquiles.
5: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Guinea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
7: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
8: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido, donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender. Y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
7: I avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi ha escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. En un dia on, en futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
9: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
7: També hem de destacar que la segona federació, a l'Olot, el capità Pedro del Campo ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
10: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
26: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
10: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
7: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, Indignació a Terrassa, pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club Vallèsà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
1: Gràcies, Joan Barberà. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Gràcies per voler estar sempre.
11: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
13: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
14: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
11: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: El piano de vidre, també conegut com el Crystal Bachet, és un instrument musical únic inventat pels germans Bernard i François Bachet a la dècada del 1950. A diferència d'un piano tradicional, aquest instrument utilitza varetes de metall i vidre que vibren quan es toquen. Les varetes estan connectades a globus de metall farcits amb aigua, cosa que produeix un so eteri i ressonant, gairebé com una fusió entre el vidre i la veu humana. El fet fascinant d'aquest instrument és com els germans Bachet van explorar l'acústica i l'escultura per crear una experiència auditiva i visual. Cada tecla o vareta està sintonitzada a una nota específica i en tocar-les, els intèrprets no només produeixen música, sinó que també interactuen físicament amb l'instrument d'una manera molt tangible. El so que emet pot ser modulat per la pressió, l'angle i la velocitat del toc, oferint una àmplia gamma d'expressions musicals. Aquest instrument ha estat celebrat no només pel seu so innovador, sinó també pel disseny artístic, convertint-se en una obra d'art funcional que desafia les convencions de la música clàssica.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
4: Ràdio Arenys, la primera.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet, a la primera part del que farem avui. Avui tractarem de la segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès. Vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
4: Això ho heu de fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que...
2: Jo crec que sí.
1: Antiguitat i per...
4: Jo vaig fent, jo vaig venint...
1: I per recurrència, doncs també...
4: Si al final vinc per petar la xerrada, fins a petar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: Pues, I posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
4: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
4: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
4: Exacte. Sí. A vegades sembla que, quan parlem de guerres, parlem de partits de futbol, on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels que lluiten, ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
5: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no? Lluint a casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim... doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través d'iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de... crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi, sí, extra.
2: Exacte, i que són divertits, perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, ens fan aquest suport extra monetari. I, a més, hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un. A no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius, doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les 3 categories doncs, estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home, sí. Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos. D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
0: Sí, tot això també, ho poden també veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno...
2: Hi ha gent de tot.
1: Sí. I llavors ja... Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no? Que són la glòria eterna, és el cim, no? De l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen a un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a marxandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop. Poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen no vull dir res, coses, eh? Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon. Sí, eh? Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït. També serveix. Però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs he fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, però si ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, la Guerra de les Malvines, segona part. Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la Guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Este, sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí. Clar.
0: És un poc Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
2: Exacte. No, no.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: Ho sé, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició.

0: abans, i per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh!
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables. 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però, sobretot, el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navis, dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Allà són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho vam comentar a l'anterior programa. I aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Port Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'elits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I s'haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina...

0: va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, Techador, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint-te de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Per als argentins era molt dur, això. Per als argentins era molt dur.
1: Havia de ser, ho havia de ser. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
3: I francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no? Clar,
3: si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
3: No. Fatal.
1: En fi.
3: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de la Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
3: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
3: Home, bomba, no? Clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Bé, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els hi anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
3: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
3: Sí, d'aquí neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu. Què volies? És lo que tienes.
1: clar, movimiento muy sexy.
3: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa. Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
3: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
3: Hagués entrat King Africa,
1: ja,
3: segur.
1: Jo tinc un altre estil.
3: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt, però cadascú...
1: I cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso la música amb molta cura.
3: Molt bé, ja, gràcies, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però,
1: vaja. Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
3: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé, per la resta del món no.
3: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Mm. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
3: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
3: És que, clar, és... jo entenc que als Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí, imagina't...
3: Sí, sí. O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què feu?
1: Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips acratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre acratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierdes.
3: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
2: ah, sí?
3: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
2: En els partits?
3: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
3: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexosset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina, composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvinas, composta per José Thieri, amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado, al 1940 la va acabar composant.
2: No sé... 3,
0: no, perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé.
0: Efectivament, ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes, top 3.
0: Però ha caigut perquè... És que clar, aquí veus els Patreon, aquí, veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos... L'Adrià m'ha mirat, sí, i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: Ja estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa i crisis, o de les crisis de defensa, jo què sé, una cosa així, que
2: sí,
1: barrejant... En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarters que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hòstia, imagina't que, tio, t'allistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. Jo hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Malvinas?
1: Que... Maldives, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Ha fet
0: un monòleg, eh? Tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si s'independitza? Els 1.800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots dos països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals, com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament, de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé, a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la causa i a sobre pel maltractament que reps t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: És que és una paraula que...
0: És no argentina, no?
1: Estaquear, sí. No sé com es diu en català.
2: Estaquear.
1: A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear, també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir, eh?
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Roskin, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals, que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una vida estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no ho pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bé, bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenya la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no té una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties, i jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann, que diu, la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa, o gairebé tancar aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda, comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires.
1: Això ja no, vull dir, la guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que
0: és una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les Portes de Troia.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
1: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
5: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
1: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
5: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
1: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
5: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
2: Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
3: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poguer-hi anar i poguer-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poguer també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
1: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts, dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 3 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem fins al Centre Cultural del Delta de l'Ebre. Parlarem de la calor a la nostra secció de meteorologia amb el nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral. Celebrarem els 15 anys de temps de via a les costes del Garraf. Relacionarem la Patum amb el mar i acabarem el programa d'avui anant fins a Eivissa i Formentera. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé. I entre contenta i disgustada.
1: Per què?
2: Perquè sempre diuen, anem cap a Eivissa, anem, però de veritat no anem. Aquí és on està el disgust.
1: Mira,
2: jo vull fàcil. Anar. No, però hem d'anar.
1: Sí, sí.
2: No?
1: Tu agafes el telèfon, truques
2: sí? al
1: Xavi de Gispert.
2: Ah, el gerent.
1: El director de tot això, sí? I li comentes.
2: Sí, sí. I li dic així directament, com aquell que no vol la cosa.
1: Exacte.
2: No?
1: I a partir d'aquí, si aquí et diu
2: ja,
1: endavant...
2: Sigui.
1: Si et diu endavant, doncs jo et diré endavant.
2: Vols vacances? Ja fem un altre dia a l'Arran de Mar? Fem. Jo no sé si els altres companys... Avui tinc l'oportunitat. Segurament que si no hi són és perquè ja han marxat. Ells ja hi són, ja,
1: Formentera,
2: sí. I tot això.
1: Exacte.
2: I si no apareixeran després.
1: Anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, Marina, Sílvia. Bé, avui, mira, aquí, Suet. Escolta'm, això de fer una cosa junts, jo ho vaig proposar, sí? Seriosament, mig en broma, de fer un dia, l'últim dia de la temporada, fer l'Arran de Mar tots junts, a triar una seu, la vostra, per exemple, o si no, qualsevol de les seus del nostre programa, i fer el programa tots junts en allà. Mira, ara ja ho dic públicament, a veure si els oients també ens engresquen a fer-ho. Què us sembla?
1: Això estem en conversacions.
3: Val,
1: sobre
3: val,
1: el tema.
3: Doncs a veure si fructifiquen.
1: Molt bé. A veure, què és això de relacionar la Patum i el mar? Perquè la Patum és la festa del foc.
3: Ah, amiga, això, aquest és l'intríngulis del programa d'avui. A veure, tu ets patumaire, Marina.
1: Sé
3: que t'agrada la festa.
1: I he anat uns quants cops. Ara faré una impopular opinion. La festa és xula en si, però és una festa extremadament massificada. A mi em sap greu pels bergadans i les bergadanes, pobra gent que hagin d'aguantar tota la gentada que han d'aguantar, i crec que algun dia en això li hauran de posar solució, com ha passat ja en alguns llocs de Mallorca, perquè si no passarà alguna cosa algun dia. I també crec que és una festa que s'ha fet molt de ressò al llarg del temps perquè està al costat de Barcelona, i que si aquesta festa es fes més llunyet no tindria tant de ressò. Però la festa en si és molt xula, veure-ho, les coses com siguin.
3: Mira, aquesta segona qüestió ja ho desconec, el lloc on està, si tindria més ressò o menys, això ja no m'hi fico. La qüestió aquesta de la massificació sí que la parlarem. I tu que ja has anat, Marina, ja has trobat alguna relació amb el mar? La Patum amb el mar es fa a Berga, entre muntanyes...
1: No, a més, és tot foc.
3: Tot foc, tot és
1: sí,
3: muntanya, no hi ha cap
1: relació
3: amb el mar.
1: I fins i tot la temperatura a la plaça sol ser foc, de la calor que sol fer.
3: Tot correcte. Doncs mira, avui en el programa estigueu atents, perquè descobrirem si hi ha alguna relació entre la Patum i el mar. Entre un dels elements de la Patum, concretament, ja us avanço fins aquí, no llegeixo més. Entre un dels elements de la festa de la Patum i el mar. Hi ha una relació, ho descobrirem avui en el programa.
1: Fantàstic, estarem pendents d'aquesta relació. Vinga, va, anem a presentar als altres membres de l'equip des de radiodelta.cat i a la Cel Prieto, Sergi Corral des de Ràdio Escala, i des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per les costes del Maresme, explicant que Arenys de Mar ja ha començat la instal·lació de l'estructura per disposar d'una zona d'estacionament i d'un taller de reparació de bicicletes a l'estació de Renfe. Es tracta d'una actuació que forma part del projecte cicloturístic Eurovelo 8 del Maresme, que preveu la instal·lació de diversos serveis a la comarca Oriol.
2: Doncs sí, Marina, aquest projecte cicloturístic, gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, creua tota la comarca i ofereix estacions de servei als ciclistes en punts concrets del recorregut. En el cas d'Arenys de Mar, es disposarà d'aquesta zona d'estacionament que deies, també un taller de reparació i un espai per rentar la bicicleta a l'aparcament de l'estació de trens, que gestionarà a través d'una aplicació mòbil. Això ho explica l'alcalde d'Arenys, Estanis Forç.
3: I l'Ajuntament d'Arenys es va adherir a dos projectes que són dos però que semblen un. Un és que serà com un aparcament de bicicletes en el qual tu tindràs una aplicació que podràs entrar en aquest recinte tancat, podràs deixar la teva bicicleta 24 hores i allà dintre podràs també, si tens, doncs, que tens una punxada, tot per arreglar. Serà d'alguna manera que tu d'autoservei que tindràs per arreglar-te la bicicleta i també de netejar. Hi haurà un netejador de bicicletes.
2: Des d'Arenys de Mar es considera que l'entorn de l'estació és el lloc més adequat per ubicar aquest servei. D'una banda, per l'orografia del municipi, amb zones de força desnivell, i de l'altra, pensant en la futura pacificació de la Nacional 2, que ha de facilitar i fomentar els desplaçaments en bicicleta.
3: La nostra orografia fa que som unes rieres que fa molta pujada. Enteníem que el lloc millor per anar amb bicicleta estava al cantó de la platja, per on sempre doncs tothom podia accedir fins a aquesta part de l'estació, i a part l'escomesa que es tenia que fer doncs era molt petita i per tant era el millor lloc per poder-ho fer. Quan diem que la pacificació de la Nacional 2, que esperem que sigui alguna realitat algun dia, pràcticament totes les ciutats tenen ja encaminat tot el que s'ha de fer, però falta l'esborrany definitiu que comencin les obres.
2: Precisament, el traçat entre Calella i Tordera, a la part nord, està totalment definit, però falta acabar de definir la resta del trajecte que va lligat a aquesta pacificació de la Nacional 2. A altres municipis de la comarca s'instal·laran, per exemple, punts de càrrega elèctrica, pèrgoles fotovoltaiques, blocs d'aparcament individualitzats o taquilles per guardar objectes. Ho explica el conseller de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme, Xavier Pons Domènech.
4: Hi ha 17 municipis que estaran en aquesta xarxa de serveis que, com dèiem, doncs seran des d'estacions de bicicletes fins a punts d'informació com el que tindrem a Premià de Dalt, o punts també d'informació com hi haurà a Mataró. Hi haurà altres infraestructures com illes de frescor que estaran doncs habilitades a Vilassar de Mar, a Malgrat de Mar.
2: Arenys de Mar ha invertit en aquest projecte uns 17.000 euros amb un pressupost compartit amb el Consell Comarcal del Maresme i finançat en gran part per fons europeus Next Generation.
1: Tordera acollirà els dies 6 i 7 de juny la 27a edició del Memorial Josep Barceló, un torneig de futbol base que tornarà a reunir equips destacats del panorama estatal.
2: Exacte. Entre els principals reclams d'aquesta edició hi haurà la participació del Barça, també la Reial Societat i Osasuna. El cartell també inclou el Villarreal, el València, el Girona, el Real Saragossa, l'Andorra i el Club de Futbol DAM. El torneig, organitzat per l'Associació Memorial Josep Barceló, es disputarà al Camp Municipal d'Esports de Tordera i comptarà amb 64 equips de categories sub-10, sub-11 i sub-12 masculines, així com equips de futbol femení i futbol inclusiu. La presentació oficial de l'esdeveniment s'ha fet a l'Esplai de Tordera amb una taula rodona sota el títol El món del futbol base, amb la participació del periodista de TV3 Xavi Torres, Jordi Guerrero, tècnic amb experiència al Girona, també en l'Espanyol i al Sevilla, i Edgar Galán, coordinador de futbol base del Girona. També hi havia Guillem Ferrer, coordinador i entrenador del primer equip del Tordera. La cloenda de la presentació anirà a càrrec de l'Associació Memorial Josep Barceló i de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Pugem ara fins la Costa Brava. Una conferència a l'Alfolí repassa les darreres investigacions subaquàtiques de Macampúries. Sergi.
5: Les darreres prospeccions subaquàtiques al Port

0: però també els resultats finals i encara parcials, perquè s'inicia ara, en aquest any 2026, un nou projecte quadrianual en el qual doncs, continuem amb aquestes tasques arqueològiques.
1: La conferència s'ha centrat en els treballs realitzats al Port Artificial entre els anys 2022 i 2025. La responsable del centre n'ha estat la ponent, qui alhora ha destacat el valor patrimonial de la infraestructura. De fet, l'ha descrit com a única a Catalunya, sigui per la seva proximitat amb el jaciment i la poca fundària, que la dirigeixen a un espai idoni per acollir estudiants d'arqueologia d'arreu del món.
0: I el que farem és presentar no només el treball, la metodologia, els objectius del projecte, sinó també els resultats finals i encara parcials, perquè s'inicia ara, en aquest any 2026, un nou projecte quadrianual en el qual doncs, continuem amb aquestes tasques arqueològiques.
1: A bord del vaixell Tetis, durant la darrera campanya, els professionals també han pogut actualitzar la documentació gràfica d'aquest port, uns coneixements que s'han afegit als treballs anteriors liderats per l'arqueòleg Xavier Nieto i que ara es complementen amb la informació del port subsidiari d'Empúries, ubicat a la zona de la Clota, als Riells.

0: fins al Delta de l'Ebre. La ruta ecoturística Buda and Bike de Sant Jaume d'Enveja torna aquest estiu amb l'oportunitat de conèixer l'illa de Buda a cop de pedal. Cel.
1: La ruta inclou una visita guiada en bicicleta, acompanyada també de productes típics de quilòmetre zero i folklore local. Una iniciativa que, segons Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, posa en relleu un dels espais més emblemàtics i fràgils del Delta de l'Ebre.
2: Buda Bike és el que donem visibilitat durant l'any, però tenim permís del Parc Natural per a fer-ho públic i per a que la gent pugui visitar la illa de Buda. És per a nosaltres una cosa molt important poder donar visibilitat a lo que és una part del Delta molt bonica i molt emblemàtica, com és la illa de Buda, i esperem que ho poguéssim continuar fent per molts anys.
1: L'experiència està organitzada per l'empresa Quatre Camins, lloc de bicicletes, amb la col·laboració del Parc Natural del Delta. Pasqual Bertomeu, administrador de Quatre Camins, ha destacat que l'objectiu és potenciar un turisme de qualitat i desestacionalitzat a la zona.
3: La Buda Bike iniciarem al mes de juny, acabarem al setembre, i durant diferents caps de setmana. A l'agost hem doblat perquè tenim més afluència de turisme, i després juny a setembre doncs, només fem un dia al cap de setmana, i també el que volem és desestacionalitzar el turisme, per això comencem al juny i acabem setembre. En principi, la previsió és aquestes 8 entrades de l'ordre de 250 persones que puguen aprofitar-se d'esta entrada, que diem que és única, que és un producte de 100% d'ecoturisme, ¿vale? I és un producte molt exclusiu i de molta qualitat que se ven aquí a Sant Jaume d'Enveja.
1: Un dels atractius d'esta activitat és el seu entorn, l'illa de Buda. Es tracta d'un dels espais més bonics del Delta que compta amb un accés molt restringit i controlat, lliure de vehicles motoritzats per protegir la seva gran biodiversitat. En esta nova edició, l'organització ha decidit concentrar l'activitat i ajustar el calendari a un total de 8 sortides de 25 persones com a màxim, per agrupar millor els visitants i assegurar que cap ruta quedi coixa. El preu d'inscripció costa 30 euros i un 20% anirà destinat a la preservació d'aquest espai.
0: L'Ajuntament de Deltebre ha interposat un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la incoació del nou expedient d'eternament impulsat pel Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic al Litoral del municipi.
1: El recurs s'ha presentat després que el Ministeri inadmetés el requeriment previ formulat per l'Ajuntament de Deltebre contra la providència d'incoació del nou expedient, publicada el passat mes de gener. Paral·lelament, també han sol·licitat la suspensió cautelar de l'expedient mentre es resol el procediment judicial. La decisió s'ha pres després de l'acord unànime del Consell de Defensa del Tebre Territori. El nou expedient d'eternament recupera criteris tècnics provisionals de l'any 2020 i deixa de banda els estudis, treballs de camp i modificacions tècniques incorporades durant la tramitació de l'expedient anterior, així com també els acords assolits entre el mateix Ministeri i l'Ajuntament de Deltebre durant l'any 2025. En este sentit, consideren que esta nova incoació genera una greu afectació sobre la seguretat jurídica, l'activitat econòmica i la capacitat de desenvolupament urbanístic del municipi.

0: municipi. Entre els arguments que sustenten el recurs, el consistori exposa que la incoació del nou expedient comporta efectes immediats i restrictius sobre els terrenys afectats, ja que suspèn l'atorgament de llicències i autoritzacions en àmplies zones del municipi mentre dura la tramitació del procediment. Això afecta tant activitats econòmiques com projectes públics i privats i condiciona també el desenvolupament urbanístic de diferents àmbits de Deltebre. L'Ajuntament considera que la nova proposta d'atermenament vulnera principis bàsics com la seguretat jurídica, la confiança legítima i la bona administració, especialment perquè reincorpora terrenys que havien estat exclosos del domini públic marítim terrestre arran dels estudis tècnics efectuats durant l'expedient anterior.
1: Anem ara fins les costes del Garraf. Sitges ja té a punt una nova edició de les barraques com a prèvia a la Festa Major de Sant Bartomeu. Serà el 14, 15 i 16 de juliol. La 13a edició s'ha presentat i proposa un cartell ple de noms consolidats, però també proposa propostes emergents i grups locals. L'any passat, per les barraques, hi van passar 15.000 persones, Carla.
2: Grups com en Paranoia, Joan Garriga i el Mariachi Galàctic o la senyora Tomassa seran la veu de l'experiència d'unes trajectòries plenes d'èxit a les barraques de Sitges d'aquest any, que arriben a la seva 13a edició. El col·lectiu de les barraques aposta per grups consolidats com aquests o, com han dit a la presentació, de la vella escola, però també donen espais a grups emergents com els Covellencs o Queideu. La música local també hi tindrà cabuda amb el reggae de Senyor Fong, que presentarà el seu darrer treball, el hip-hop del Pa de Cada Dia o BKT Brass Band, que pujarà per primera vegada a l'escenari de les barraques. Ens ho explica Pol Vigó, president de Barraques de Sitges.
3: Barraques, hem trobat la fórmula perfecta, l'equilibri entre experiència i novells, entre local i vinguts de fora, i tot perquè la gent de Sitges gaudeixi dels dies previs de Festa Major a un espai emblemàtic, com és la Fregata, i rodejats de tothom qui ens vingui, que viurà unes hores 100% sitgetanes.
2: Les barraques també contemplen una tarda per als més menuts, amb les barraquetes i el folk del Poni Menut, la versió familiar del Poni Pissador. També hi ha un artista internacional, DJ Vandal. Les barraques de Sitges són un espai autogestionat que reivindica la cultura i la música com a sentit de comunitat i d'identitat, i també compromès amb la llengua, un valor que ha destacat l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
4: Que hi hagi gent de fora que ve aquí, que vegi que aquí mantenim la nostra identitat, mantenim la nostra llengua, mantenim la nostra cultura, per nosaltres és importantíssim. A vegades em fa l'efecte que ens hem d'aferrar molt fort perquè si no se'ns escapa, però gràcies a aquests esdeveniments i gràcies a aquests esdeveniments culturals, diguem, és el que s'aconsegueix. I per això nosaltres des de l'Ajuntament, amb tot el que ens costa, però intentem donar el màxim suport possible.
2: La presentació del cartell de les barraques de Sitges ha activat el compte enrere per la celebració d'aquest festival en els dies 14, 15 i 16 a la Fregata de Sitges, en la setmana prèvia de la Festa Major.
1: Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics de Tarragona. Ho ha avançat la delegada del govern a Tarragona i la directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán. Ja estan operatius i també ja estan integrats al pla, com també al sistema És Alert. La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permeten detectar fins a 5 substàncies diferents. Els dispositius estan configurats per mesurar concentracions de toxicitat greu que podrien fer necessari el confinament de la població. Parlem de substàncies com l'òxid d'etilè, el sulfur d'hidrogen, el clor o l'amoníac. S'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port. La delegada del govern, Lucía López Cerdán, explica que ja s'han realitzat les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat i destaca el seu caràcter pioner.
5: S'han fet totes aquestes proves, no?, i tota aquesta formació. Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no?, d'anar incorporant aspectes, no?, que millorin, no?, la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
1: La implementació dels sensors és, de fet, una de les novetats que recull el Pla Secta en la seva darrera revisió aprovada la setmana passada. L'altra és un sistema d'alertes als telèfons mòbils, Les Alert. A tot això, la delegada del govern ha enviat un missatge de tranquil·litat després de l'episodi de sorolls i vibracions per l'aturada del cràquer de Dou.
5: Tenim sistemes de seguretat que funcionen i que, per tant, treballem de la mà amb les empreses perquè aquestes incidències o aquests incidents, no, que es produeixen a vegades sovint, doncs no vagin a més. I, per tant, jo sí que demanaria que un missatge de tranquil·litat perquè no ha anat a més i esperem que així sigui.
1: Segons López, es treballa de la mà de les empreses perquè incidents com aquests es redueixin.

0: volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Una situació molt canviant pel que fa als vents a tota la costa al llarg de les properes hores, també durant el dijous, i això també farà que hi hagi canvis en l'estat de la mar. De moment, la tramuntana que teníem aquest matí a la Costa Brava i també el vent de mestral que hi havia a la Costa Daurada aniran virant cap a vent de sud o sud-oest, per tant, Garbí, que especialment a la costa del Maresme, del Barcelonès, del Baix Llobregat, bufarà amb una miqueta més de ganes, amb cops que passaran dels 50 km per hora. També aquesta garbinada arribarà a la costa gironina i, per tant, hi haurà una mar creuada. Per tant, déu-n'hi-do, hi haurà una mica de terrabastall, especialment ja mar endins, amb forta maror, en molts casos, arran de mar, de marejola maror. Pel que fa al dijous al matí, un vent encara de sud, més reforçat a la Costa Brava. I, de cop i volta, durant la tarda i vespre entrarà la tramuntana en aquesta zona gironina, també el vent de mestral a Tarragona i continuarà el xaloc a la costa barcelonina. Per tant, maror o forta maror, en general. Estem pendents a la xarxa.
0: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, a aquesta hora, pel que fa incidències, més enllà del volum de trànsit habitual, parlarem d'una via tallada per un accident, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment, tallada en els dos sentits de la marxa i es fan desviaments senyalitzats. Pel que fa al volum de circulació, altres punts amb retenció, tenim l'autopista P7 a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, també, molt puntualment, la C60 a Argentona, en sentit Mataró, o l'entrada a Barcelona per la C58, a l'últim quilòmetre, quilòmetre i mig, entre Montcada i Torre Baró. També a les dues rondes tenim trams amb lentitud, amb aturades, la de dalt de Zona Franca, Montjuïc, sentit Trinitat, i de prima, Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. La de dalt, en aquest cas, en sentit Llobregat, entre la zona de Via Júlia i Horta, i més endavant també, en aquest cas, la zona d'Hospitalet, de Diagonal, i a Sant Gervasi, tot això en sentit Besòs. És tot, bona tarda.

Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Random.

0: Les profunditats de l'actualitat.
1: Fem aturada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per posar-nos al dia de l'agenda del mes de juny del Centre Cultural del Delta. I per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb la directora del centre. Cel.
2: Sí, Marina, anem a parlar amb Mariola Castaño, directora del Centre Cultural del Delta, perquè amb ella mos posarem al dia de l'agenda del mes de juny del centre. Mariola, benvinguda a Arran de Mar.
3: Bon dia.
2: Avorem esta agenda del mes de juny, bueno, carregada com sempre, suposo.
3: Carregada com sempre, la meva expressió habitual, carregadeta com sempre.
2: No podia ser d'altra manera.
3: No podia ser d'una altra manera. Pues, vols que et comenci a explicar?
2: Endavant, comencem.
3: Pues començarem per les exposicions que tindrem a la Sala d'Art del Tart. Pues mira, del 6 al 16 de juny tindrem l'exposició Miniatures Històriques d'Abans a càrrec de Manuel Escurriola Sebastià, que estaran a la planta baixa i se podran visitar en horari de les 5 a les 7 i mitja de la tarda. I del 16 al 22 de juny tindrem una altra exposició que es diu La rehabilitació i la certificació d'eficiència energètica als edificis, que estarà a la primera planta de l'edifici, ai, de l'espai expositiu del TART, i serà en horari de biblioteca.
2: Un tema, mira,
3: sí,
2: diferent.
3: De la sostenibilitat, sí. I del medi ambient.
2: Molt necessari avui en dia.
3: Sí, molt necessari. I ara ja ens posem a partir d'avui mateix, de l'1 de juny, que comencem en el taller de dibuix de model al natural a càrrec de la Cristina Montaner, com tots els dilluns. Continuarem en el projecte Cada dia llegim contes en veu alta a la biblioteca i, a continuació, l'Escola Delta, projecte basat en la pedagogia Waldorf, presentarà Comprendre la primera infància, una xerrada viva i pràctica per a famílies amb infants d'un a sis anys, a càrrec d'Angie Rosa Cossio, a l'Espai Eliseo Vives a les 6:30 de la tarda. El dia 2 continuem en el projecte de Cada dia llegim contes en veu alta a la biblioteca a les 5 de la tarda i, a continuació, la trobada del Club de Lectura Grans Lectures en veu alta a la biblioteca, que es finalitzarà la lectura del Conte de Montecristo d'Alexandre Dumas, la versió en lectura fàcil, i que està coordinat per la Carme Franc Rius. I després hi haurà una xerrada sobre la novel·la El Conte de Montecristo d'Alexandre Dumas i la seva influència sobre la literatura i el pensament del segle XIX a França, a càrrec de l'Anne Carballo, llicenciada en literatura i filosofia per Sorbonne Université de París. I això serà a les 6 de la tarda.
2: Així que ja acaben esta lectura, esta segona lectura del club.
3: S'acaba i el tancament és amb aquesta xerrada.
2: Vale, molt bé.
3: El 3 de juny i 4 de juny continuem en el projecte de Cada dia llegim contes en veu alta, el dia 5 també, però a més, el dia 5 tindrem més cosetes. Tindrem la xerrada sobre la síndrome de Tourette a càrrec de la Sílvia Lleguas a l'Espai Eliseo Vives i serà a les 7 de la tarda. I llavors, a les 8:30 de la mateixa tarda, hi haurà la inauguració de l'exposició Miniatures Històriques d'Abans a càrrec de Manuel Escurriola Sebastià, que, com ja hem dit, estarà a l'Espai Expositiu del TART a la planta baixa. Recordem, a les 8:30.
2: La inauguració. I abans esta xerrada sobre el síndrome de Tourette, un síndrome igual una mica desconegut per aquí, ja hem pogut conèixer a la Sílvia Lleguas, ja m'ho ha explicat en altres ocasions, i bé, molt necessari la difusió que està fent.
3: Molt, molt, perquè és necessari que tothom conegui esta diversitat de malalties minoritàries, però que per ser minoritàries no menys importants.
2: Correcte.
3: I pel respecte, també. Continuarem. Sí, el dia 8 de juny, que ja torna a ser dilluns, en el taller de dibuix de model al natural, i el projecte de Cada dia llegim contes en veu alta, igual que el 9 de juny, el 10 de juny i l'11 de juny. Però, a més, l'11 de juny tindrem la presentació del llibre Libera, de la Marta Pulido i el José C. Altava, a l'Espai Liceu Vives, a les 7 de la tarda. I el dia 12, les lectures en veu alta, com ja he dit, que seran cada dia, fins a la data que diré. I després ja tenim el curs Dones, Salut i Educació, la 20a edició d'enguany, en la 8a sessió, que és Conèixer per comprendre, obrint la mirada cap a la salut mental, a càrrec de Georgina Casanova Garrigós, professora del Departament d'Infermeria de la URB i sotsdirectora del campus Terres de l'Ebre de la URB. Com sempre, coordina Rosa Queralt Casanova, Olga Pérez Sala i José Miguel Jiménez González. serà l'espai Liceu Vives a les 6 de la tarda.
2: Este curs, que ja és un imprescindible a l'agenda del Centre Cultural.
3: Imprescindible total, perquè una vintena edició, o sigui, ara estem a l'any 2025-2026, però 20 anys són molts d'anys, ja.
2: Sí, sí, sí, més que consolidats.
3: Molt. El 15 de juny continuarem, que tornarà a ser un altre dilluns, el taller de dibuix al model natural, al càrrec de la Cristina Montaner, que sempre es fa a l'espai de suport i sempre es fa a les 4 i mitja de la tarda. I el projecte de cada dia llegim contes en veu alta a la biblioteca. El 16 continuarem en els contes i també hi ha una xerrada a les 6 i mitja que es diu Els mil dies d'or, fonaments per a tota una vida, a càrrec de Mar Peritxebel. Ella és finalista als Premis dels Treballs de Recerca de la Universitat Internacional de Catalunya amb aquest treball. I el vindrà a presentar aquí a l'Espai Liceu Vives.
2: Molt bé.
3: I arribem al 17 de juny, que ja és una nit especial, un dia especial. Bueno, tots els dies són especials, però este, pues, celebrarem la segona nit màgica de peluixos a la Biblioteca del Ter de l'Ebre, que serà una activitat adreçada a xiquets, xiquetes i famílies a les 6 de la tarda. Però el dia 18... serà la segona festa dels contes, lectures en veu alta, recollida dels peluixos lectors, la rotllana gegant i altres sorpreses. I tancarem en lo contacontes Hi-hi, ja-ja, a càrrec de la Mònica C. Vidal, dins del projecte Nascut per llegir. I aquesta activitat també anirà adreçada a xiquets, xiquetes i famílies. Uh-huh. Perquè los peluixos, la nit dels peluixos és la nit dels peluixos i comença... sempre comença un dia i continua l'endemà, perquè el primer dia es porten els peluixos, s'explica als xiquets i xiquetes què venen a fer, i l'endemà es venen a recollir i es fa la celebració, perquè els peluixos hauran triat un conte per a cada xiquet i xiqueta que tingui el carnet, clar, i que se'ls puguin portar en préstec.
2: Claro, pues dos dies molt xulos, no?, també per als xiquets i xiquetes d'aquí.
3: Sí, però, claro, el dia 18 no podia ser quedar-nos aquí només, no.
2: No pot ser.
3: Ja sabem que això no es pot ser, i, per tant, continuarem en la presentació del llibre de Josep Pitarc, Arrien Banda, L'últim pirata de l'Ebre, que anirà a càrrec de Leonor Bertomeu, periodista i cap d'informatius de Canal Terres de l'Ebre. Se farà a l'Espai Liceu Vives a les 7 de la tarda.
2: Mm-hmm. Molt bé.
3: L'endemà, perquè portem un mes de juny de presentacions de llibres sense parar, 19 de juny se presentarà el llibre El poder als teus peus, de l'Esteve Oliver. També es farà a l'Espai Liceu Vives a les 6 i mitja de la tarda.
2: Pues així ha de ser, moltes presentacions de llibres. Visca la cultura, Mariola.
3: Sí, sí, sí. El 22 de juny tornarem a tindre el taller de dibuix de model al natural a càrrec de la Cristina Montaner, perquè ja ho ha confirmat que serà hasta esta data. Després ja descansarem fins a l'octubre.
2: Vale, molt bé.
3: I el 30 de juny tindrem la trobada del Club de Lectura Virtual de Novel·la Actual, que es diu Safareig Lector, i tindrem la versió estiu. I va coordinat per la Joana Saragossa Vila i Eva Marín Fornós. Uh-huh. Dic versió estiu perquè quan s'arrambarà més la data, doncs direm lloc i hora de realització, que probablement no sigui dins el Centre Cultural del Delta, però deixem la incògnita oberta perquè encara no està confirmada.
2: No,
3: i serà un lloc, esperem que diferent i agradable, claro.
2: Molt bé.
3: Possiblement, no ho dic, anava a dir possiblement a la natura, però no ho dic.
2: No, però ens ho podem imaginar, no. Més o menys que es faci la idea a la gent.
3: Sí, que serà una miqueta especial, diferent, uh-huh, també.
2: Com t'agraden a tu les sorpreses, Mariola?
3: En sorpresa, sempre.
2: Molt bé, i que et volia dir, i quan tanqueu lo de cada
3: dia? Lo dels contes, sí, quan fem la nit dels peluixos, uh-huh, que després fem la celebració, és el dia que l'any passat ho vam fer així. Fem aquell dia la gran celebració en la rotllana gegant, bueno, tot el que utilitzem en el dia a dia, pues, elevat al, no al quadrat, al, no sé a què.
2: A molt.
3: I fem un, pues, com un tancament xulo per a després tornar a començar l'octubre.
2: Molt bé, feu estos mesos de descans, que també
3: sí,
2: és necessari.
3: Perquè farem altres coses.
2: Vale.
3: El juliol i l'agost farem altres coses. També hi haurà activitats per a xiquets i xiquetes d'una altra manera.
2: D'una altra manera. Sí. I a part, és que clar, només de gestió, tu, Mariola, de que cada dia hi ha algú llegint un conte, vull dir...
3: És...
2: Vull dir, és que cada dia de la setmana...
3: Sí. Sí, sí, és en tema de gestió és dona molta faena,
2: mm-hmm.
3: Per
2: quadrar-ho
3: tot,
2: claro,
3: per quadrar-ho tot i quadrar aquesta agenda també. Molta faena.
2: Molta, perquè clar, no pot coincidir res cada...
3: No ha de coincidir ni res al centre cultural, ni ha d'haver cap altre acte al mateix moment organitzat a un altre lloc de l'Ajuntament.
2: Mm-hmm. Claro. I com que és de poble, no pare, i jo sempre fato, pues clar, se complica cada vegada més.
3: Jo abans era, si s'arramba el cap de setmana, pues, però és que m'és igual, cap de setmana, que dilluns, que dimarts, és igual. Sempre hi ha coses, sempre hi ha coses.
2: Però mira,
3: no podem queixar-nos.
2: No, sempre n'hi ha, però...
3: I per a tots els gustos.
2: Sí, per a tots els gustos, per a totes les edats,
3: sí.
2: Tot. Però tu sempre l'aconsegueixes tancar, sempre la quadres, l'agenda, vull dir que fas
3: una tasca.
2: Jo
3: sempre la quadro perquè me festegen moltes persones per estar en aquesta agenda. Ja t'hi vaig a dir ara que ja hi ha quatre coses tancades per al juliol.
2: Per al juliol. Estem a principis de juny i ara ja... És que, clar, sí. Un no parar i és estiu.
3: No.
2: La calor diuen que frena les persones, però al Centre Cultural del Delta
3: no,
2: trobo que no.
3: No, perquè és un refugi climàtic.
2: Claro.
3: I al ser refugi climàtic...
2: Al contrari, la gent ve.
3: La gent ve.
2: Claro. Molt bé.
3: S'està millor allí que fora, eh?
2: Ja, home, evidentment que sí.
3: Sí, sí, ja t'ho pots creure, ja.
2: Pues no res, Mariola, agenda més que apuntadíssima. Moltíssimes gràcies, com sempre, i hasta la pròxima.
3: Fins al juliol.
2: Doncs, Marina, ja tenim apuntat a l'agenda tots els actes als que hem d'acudir este mes de juny.
4: Ja ens ho hem apuntat tot, serà un juny intens. Moltes gràcies, Cel.

0: secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
1: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
2: Tendremos humos y bien...
3: Vam acabar el maig, n'hem parlat amb una calorada i comencem l'estiu molt abans d'hora. Per tant, avui a la Meteo, la nostra secció meteorològica, parlarem de la calor, Sergi.
4: Sí, Marina, així és, perquè ens haurem de preparar perquè pugui venir aquest estiu. Ja saps que tot el que comença abans acaba després, en el cas de la calor.
3: Mm. El dilluns, sí, parlant amb un especialista en canvi climàtic, ens va dir que hi havia un 70% de possibilitats que fos un estiu molt calorós.
4: Jo diria que un 99,99% de que sigui més càlid que la mitjana, perquè això ja és l'habitual en la majoria dels mesos dels últims anys, i tal com hem començat l'estiu, no contem maig com estiu, perquè és primavera, evidentment, hi ha números de que se'n vagi força amunt, com els darrers estius. O sigui que tampoc seria cap cosa rara. Lo raro seria que aquestes previsions estacionals diguéssim que tindríem un estiu molt més fresc, però ja es veu que no serà així.
3: Uh-huh. Anem al tema, anem, sí, a parlar d'onades de calor, perquè aquests dies ha fet molta calor, però no es considera onada de calor.
4: No es considera onada de calor, perquè per considerar-se així ha de superar... Això és una cosa molt rara, perquè ens anem amb estadístiques, amb llindars, amb una paraulota que són els percentils, és a dir, i amb serveis meteorològics, que cadascun utilitza el seu barem diferent. Ja sabem que tenim el Servei Meteorològic de Catalunya, tenim l'Agència Estatal de Meteorologia, i per definir una onada de calor utilitzen que durant 3 dies consecutius se superi el que s'anomena el percentil 98 o 95, és a dir, aquell 2% de temperatures més elevades registrades en aquell observatori al llarg de tota la sèrie climàtica, i en els mesos d'estiu. Això què passa? Que si la onada de calor passa, per exemple, a la primavera, encara que se superi aquest percentil, per exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya no dirà que estem en onada de calor ni emetran aquests avisos. En dies d'estiu, què passa moltes vegades? Que en tenim 2 dies consecutius, però el tercer a vegades és difícil d'arribar, o són 2, un para i l'altre hi és. O sigui, és una estadística que normalment camufla, o sigui, amaga, és una eina per amagar períodes càlids, al meu entendre, com a nivell estadístic. Però quedem-nos amb això, 3 dies consecutius superant aquest percentil, aquests llindars de temperatura. I a partir d'aquí és quan s'emeten tots els avisos meteorològics corresponents, els avisos de situació meteorològica de perill, tant per temperatures màximes com per temperatures mínimes, que són els nous avisos que han entrat en època més recent, en el cas del Servei Meteorològic de Catalunya, que també ens va avisant per temperatures mínimes altes, no només de nits tropicals, sinó de nits tòrrides, que després ja en parlarem, no? El que sí que hem tingut aquests dies, Marina, no és una onada de calor, però sí que hem tingut un pic de calor, en podríem dir.
3: Uh-huh. Quina diferència
4: ja saps
3: hi ha?
4: Que els anglesos són molt d'anomenar coses d'aquestes, seria un flash heat, que anomenen ells. És una temperatura molt elevada durant un dia puntual, és a dir, unes hores puntuals, que s'assoleixen aquests pics de temperatura. Això passa, o aquí ens acostuma a passar, sobretot als indrets de la costa i el prelitoral, amb el que anomenem les ponentades i les garbinades, és a dir, situacions de l'oest i del sud-oest que fan baixar molt la humitat relativa i ens envien vents molt rescalfats, que és quan aquí a la costa solim temperatures per sobre dels 37, 38, 39... 40 o fins i tot una miqueta més, com ha fet del tot excepcional, tant aquí a casa nostra com també a zones del País Valencià, on estan una mica més avesats aquests pics de calor, sobretot per les ponentades, per aquestes situacions de l'oest, de ponent.
3: Uh-huh. I també hem de parlar de que les temperatures mínimes a vegades se les consideren tropicals.
4: Sí, mira, el perill, o sigui, la calor està considerada com una situació meteorològica de perill, no? Per una banda, tenim el perill d'aquestes temperatures màximes molt més altes de les normals, aquests pics de calor, però està comprovat que el perill més alt, o si més no, la situació més perjudicial per la salut humana, es dona a les nits, perquè a les nits nosaltres descansem, el cos humà descansa, i el que passa és que amb aquestes mínimes tropicals, tòrrides o roents, recordem que els llindars tropical que no baixa dels 20 graus, tòrrides que no baixa dels 25 graus i roents que no baixa dels 30 graus de mínima, el cos no descansa i és quan, per exemple, sobretot en aquelles persones amb problemes de salut o salut més delicada, gent gran, etc., més vulnerables, experimenten més mortalitat en la calor, perquè el cos no descansa, no pot descansar de nit, i si tens, per exemple, una malaltia crònica o un problema de salut important, doncs repercuteix molt més. I el que et deia abans, el Servei Meteorològic de Catalunya, crec que fa un parell d'anys, si no vaig errat, un o un parell d'anys, va començar a incorporar aquests avisos per onada de calor, no només per temperatures diurnes, sinó per temperatures nocturnes.
3: I sobretot això, aquestes nits tropicals a llocs amb molta humitat són horroroses, ja t'ho dic jo.
4: Sí, sí, i sobretot aquí tenim un concepte clar, que és el de les ciutats i el de la illa de calor de les ciutats. És a dir, el mateix que passa a l'hivern, que a les barriades de grans ciutats tenim temperatures més baixes, que no pas al centre, a l'estiu passa exactament igual. Hem de comptar, per exemple, que al centre de Barcelona, parlem del barri del Raval, de Sants, de les Corts, ens n'anem a unes estadístiques de 110, 120, 130, 140 nits tropicals a l'any, amb un període que cada cop s'allarga més, perquè abans només era concentrat els mesos pràcticament d'agost i juliol, i ara s'allarga des del maig fins octubre. Per tant, a l'estiu, aquestes condicions pròpies de l'estiu, aquests llindars, es van ampliant en els mesos, que això, evidentment, és el que ens porta a parlar, o una de les conseqüències d'aquest escalfament que estem patint. I aquí, Marina, t'ho voldria relacionar també amb el tipus de calorades. O sigui, estem molt avesats a dir que les onades de calor ens arriben del sud, i així és. Són masses d'aire subtropicals que venen del nord d'Àfrica, però aquestes masses de calor també acaben sent pròpies, acaben sent generades per la pròpia península Ibèrica i per la pròpia continentalitat, allò que diem del, que és com una, abans ho deien Andalusia, que era la sartén d'Espanyola, doncs ara és una mica més de global. I, per exemple, sí que és veritat que primer de tot ens ha d'entrar una massa del sud, però aquesta massa d'aire, a mesura que passen els dies, es va viciant, i es va escalfant, i es va escalfant, i va perdent humitat, i es va escalfant, i genera que cada cop que passa fa més calor. I no només en zones costaneres o en zones interiors, sinó els observatoris on s'està notant més o s'està començant a notar més això són els de la muntanya i mitja muntanya, litoral i prelitoral. És a dir, Massís dels Ports, Prades, Montserrat, Sant Llorenç del Munt, Collserola, Garraf. Són els observatoris que estan donant més senyal, no només de mínimes tropicals, perquè, per exemple, 1.000 metres d'alçada o 900 metres d'alçada ens podem trobar alguna nit que no es baixa de 25 graus, una cosa absolutament impensable anys enrere.
3: Per tant, hem d'anar en compte amb la calor i com la podem mesurar?
4: Doncs, evidentment, la mesurem amb el termòmetre, evidentment, però atenció...
3: Quina sorpresa!
4: No va, quina sorpresa, no s'hi val amb els termòmetres aquests de farmàcia o de carrer, amb tots els respectes a les farmàcies i als carrers, sinó que, com hem comentat moltes vegades també en aquesta secció, han de ser mesurats per estacions meteorològiques que compleixin les condicions idònies, estàndard, de qualitat de mesura, i són justament aquestes estacions i aquestes mesures les que ens serveixen per definir el que hem anomenat també alguna vegada els rècords, o parlar de rècords, o quan s'assoleix aquest llindar, o per fer servir totes aquestes temperatures que després d'aquí en traiem els llindars, traiem els percentils, traiem els avisos meteorològics i tot el que hem començat parlant en aquesta secció.
3: Doncs seguirem de ben a prop què passa aquest estiu amb la calor. Moltes gràcies, Sergi, una vegada més per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos, com anomenes tu, coses friquis del temps.
4: Doncs fins la propera. Que vagi molt bé.

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
2: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
1: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
2: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
1: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Marta!
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Radio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Radio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Radio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
2: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
3: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeo Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on parlarem dels 15 anys de temps de vi a Vilanova. Després sabrem quina relació té el mar amb la Patum i acabarem el programa d'avui anant a Eivissa i Formentera i analitzant el seu fons marí. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda. Arran de Mar.

0: a Vilanova i la Geltrú, que és una ciutat que, si alguna cosa ha sabut trobar, són maneres originals de connectar els seus productes, els seus paisatges i la seva identitat. Un dels exemples més clars és el Temps de Vi, una iniciativa que des de 2012 combina la promoció de la cultura del vi amb la descoberta del patrimoni local, incorporant propostes tan singulars com els tastos en vaixell pel litoral vilanoví. I per descobrir en profunditat el vincle d'aquesta fira amb el mar, la Carla va ser ahir a la presentació del seu 15è aniversari. Carla.
1: Aquest 2026, Temps de Vi arriba a la seva 15a edició, consolidat com una de les cites més destacades del calendari local, reunint cellers, gastronomia, música i activitats culturals amb l'objectiu de posar en valor tant els vins del territori com els atractius d'aquí de la ciutat. Avui ens trobem als jardins de l'Espai Far en l'acte de presentació d'aquesta nova edició, envoltats d'un escenari que resumeix perfectament l'esperit de la fira. El mar, el paisatge i la voluntat de compartir experiències vinculades al territori. I precisament des d'aquí és d'on volem conèixer millor la trajectòria d'aquests 15 anys, el paper que hi juga el mar i les novetats que prepara l'organització per aquesta edició del Temps de Vi. Una fira que ja forma part del calendari de la ciutat i que aquest any celebra els seus 15 anys d'història. I per parlar-ne ens acompanya en Carles Carbonell, un dels fundadors, dels creadors d'aquest Temps de Vi. Carles, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Aviam, hem passat 15 anys des d'aquella primera edició. Quan mireu enrere, què és el que us fa sentir més orgullosos de l'evolució que heu tingut amb el Temps de Vi?
2: Bueno, crec que lo important són aquests 15 anys, no? És la feina que hem fet durant aquests 15 anys, com hem ampliat la presència del vi català a les cartes dels restaurants. Crec que era una de les coses més importants que havíem de fer i ha sigut clau fer-ho. Hem pogut fer aquesta gota malaia per poder arribar a això, així que el que em fa més il·lusió és que tots aquests cellers que ens han recolzat durant aquests anys hagin participat a la fira i que en certa manera hagin ajudat i haguem ajudat nosaltres a que el producte català hagi guanyat una miqueta més al seu lloc.
1: Avui que estem aquí a l'Espai Far, a més, un indret que simbolitza molt bé aquesta relació, no?, que teniu amb Vilanova i amb el mar, perquè recordem que una de les activitats estrella d'aquest Temps de Vi són aquests tastos que feu a damunt de vaixells mariners d'aquí del port de Vilanova. Com se us va acudir la idea de fer això?
2: Bé, nosaltres ho teníem claríssim des del primer any. Vilanova és una ciutat oberta al mar, havíem de fer una activitat en mar. O sigui, era sí o sí. Després de buscar una miqueta què podíem fer, vam trobar fer els tastos en vaixell, que va ser un grandíssim encert. Portem 15 anys fent-los. Només els fem nosaltres per aquests dies de Temps de Vi, i la veritat que té moltíssim èxit. De fet, enguany els hem tret dels propis dies de fira per poder la gent compaginar, anar a altes de vaixell i després vindre a la fira, perquè hi havia molta gent que ens deia: és que si vaig allà a la tarda, ja després no vinc. I bueno, al final és una activitat brutal poder fer una copa de vi mentre estàs fent per la vessant de port de tota la costa de Vilanova. És extraordinari.
1: De fet, sobre aquest canvi de dates jo t'anava a preguntar, però ja veig que ha sigut per pura demanda popular. Escolta'm, Què té d'especial fer un tast damunt d'un vaixell? Perquè una experiència com és un tast de vi, en el que entren en joc tots els sentits, no?, pràcticament, i sobretot un sentit important com és l'olfacte, entenc que en alta mar això ha de ser tot una experiència.
2: No, hi ha dues coses primordials. Una és el mar. A partir d'aquí ja tot el que més ve sol. I l'altra és el vi. A partir d'aquí tot el que més ve sol, no? Doncs si juntes aquestes dues coses i l'únic que fas és que la gent ho pugui gaudir, al final estem farts de fer tastos de clàssics i això dona una miqueta d'aire amb aquests tastos més fora normal, fora de lo corrent, que la gent es relaxa. A més, són tastos amb molt petit format, el que vol dir que només hi ha 8 persones a l'hora de fer el tast màxim, i això et dona una llibertat de poder expressar i de poder parlar, que en un tast on hi ha 20, 25, 30, 40, 50 persones no la tens, i això apropa moltíssim el vi al consumidor.
1: Diries que aquesta és una de les particularitats d'aquest Temps de Vi en comparació amb altres fires vinícoles que hi pot haver al país?
2: Òbviament sí, i l'altra és que és Vilanova. A partir d'aquí, vull dir, és que clar, estem dient tastos en vaixells i després una fira de vi que es fa a Vilanova. al centre de la ciutat, a Rambla més llarga de Catalunya, al centre comercial més gran de Catalunya. Vull dir, és que és magnífic. Vull dir, real, és així, no vull ser jo qui ho digui, però quan juntes totes aquestes peces només et surt una partida guanyadora.
1: Escolta, vosaltres sempre el vostre programa, no, com dèiem abans, parleu sempre de totes les perspectives que teniu, la cultural, la patrimonial, la turística, la humana, fins i tot, de ficar en valor, no, la feina dels treballadors del camp, dels treballadors vinícoles. Ens has fet un petit spoiler abans de la presentació, però aquest any us heu volgut centrar molt en aquesta figura i l'heu volgut retre homenatge, com hem vist amb el cartell, no?
2: Sí, bueno, creiem que és moment de donar-li el lloc que li toca. És complicat perquè és un... Sense els pagesos no hi ha vinya, sense la vinya no hi ha el vi, i això és un error en qualsevol dels elements que hi ha del primer sector. A partir d'aquí volíem donar-li la importància que es mereix. Fins ara hem ajudat els cellers a fer el que hem pogut i ara volíem anar un pas més enllà. Creiem que els cellers s'ho mereixen i creiem que és el moment.
1: I, escolta'm, i en el sentit turístic, coses com aquesta clarament contribueixen, no?, a posar en valor la ciutat i a donar-la a conèixer més enllà, potser, de la platja típica i de les quatre cosetes més costaneres, més de ciutat costanera, sinó tota la vida que hi ha al darrere, totes les coses que s'hi fan, i hem vist que l'Ajuntament ho agraeix, no?
2: Sí, aviam, al final nosaltres partim d'un món privat quan iniciem això, i el que hem fet sempre al llarg d'aquests 15 anys ha sigut estudis d'impacte econòmic per veure l'import que cedia a l'Ajuntament a la fira, quin retorn tenia la ciutat. Hem sigut molt, molt fidedignes en voler aportar el valor que la ciutat es mereix corresponent a l'esforç que s'hi fica. I crec que és important tindre aquest punt de partida per veure el retorn en visitants, en transport, en consum, amb l'augment de consum als restaurants, amb l'augment de consum a les botigues, amb l'augment de consum a la ciutat en general. Llavors, per poder-ho millorar, hem de tindre aquest estudi i hem de veure aquests punts de millora. Per això nosaltres amb això sí que hem sigut molt tiquismiquis per veure aquests estudis que portem fent des de fa 15 anys, cada 3 anys, per veure l'evolució de la fira.
1: I en la d'aquest any parleu... no només perquè és el 15è aniversari, sinó perquè cada any sumeu una miqueta més d'acord amb el creixement que al final té el temps de vi. Parleu d'una edició especialment ambiciosa, no?, amb més activitats, més tastos, més espais. Per una persona que no ha vingut mai, què s'hi trobarà?
2: Fa 15 anys i volíem ser ambiciosos i partir per tindre un programa més ampli. Feia anys que anàvem al darrere i hem esperat els 15 anys per fer-ho. El problema de tot això, o el problema per nosaltres, és que moltes de les activitats que estem ampliant han vingut a quedar-se. Llavors, la presentació d'un llibre, els tastos formatius que hem recuperat de l'inici, tot això ha vingut a quedar-se. Els maridatges que ja deslocalitzem dels propis 4 dies. Vull dir, jo crec que tot això ha vingut a quedar-se, amb la qual cosa l'any que ve, si tot va bé, tindrem una fira de 15 dies.
1: Sou molt valents, perquè recordem que això ho inventeu dues persones que tireu cap endavant aquest viatge. Suposo que us ha sumat molta gent pel camí, no? Perquè dubto molt que seguiu sent tu i en Nacho de la mà, que tireu sols endavant de tot això.
2: Bueno, sempre hi ha hagut gent que entra a jugar, abans amb l'espitz de presentació ho he dit. Tot el que hem fet ha sigut gràcies a tota aquella gent que ens en dona suport. Sense ells no podríem fer absolutament res. Sense la gent de l'Espai Far no podríem estar aquí. Sense els mitjans com vosaltres que ens donen veu no podríem donar a conèixer. Sense totes aquestes empreses privades que ens donen suport no podríem fer-ho. Sense l'Ajuntament que no ens faciliti les coses tampoc podríem fer-ho. Al final, no és que nosaltres siguem millors que ningú, sinó és una miqueta que tots sumen.
1: I per anar acabant, Carles, després de 15 anys, ara la vista està posada ja en els propers 15, no? Suposo. Quins reptes us proposeu a partir d'ara?

0: Molta gent al web de Temps de Vi. Moltíssimes gràcies, Carles, per acompanyar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per al temps dedicat.

0: Parlant de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Continuem parlant de la Ronda Mar i ara farem una cosa, si més no, estranya. Avui ha començat oficialment la Patum de Berga, demà és Corpus, i a l'inici del programa ho dèiem, estem a la setmana de Patum, demà és dijous de Corpus, i ja sabem que de tant en tant l'Oriol ens parla de bèsties i gegants que tenen a veure amb el mar. Avui ens ha promès que ens parlarà de la relació del mar amb la Patum de Berga. N'hi ha? Així d'entrada, no ho sabem pas, sembla que no, perquè és una festa de foc, de molt foc, i no sabem ben bé per on ens sortirà. El que és segur és que ens sorprendrà, Oriol.

Doncs sí, escoltant el Patumaire, ha arribat el moment, de desvetllar això que dèiem, quina relació pot tenir la Patum de Berga amb el mar. A priori sembla que no n'hi hagi d'haver cap, una festa que es fa al Berguedà,

lluny de la costa, lluny del mar, i de fet van preguntar-ho a la intel·ligència artificial i va dir, relació de la Patum amb el mar? Poca, gens, però n'hi ha una. I avui el que volem fer és parlar d'aquesta petita relació que té la Patum amb el mar. De fet, un dels elements de la Patum és el que té aquesta relació amb el mar. És la guita grossa.

0: I per saber exactament quina és aquesta relació de la Guita Grossa amb la Patum de Berga, el que volem fer és saludar el Jordi Capdevila, també conegut com a Mixo, de la comparsa de la Guita Grossa. Jordi, molt bona tarda.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Bé, Jordi, saps que truquem des d'un programa que es diu Arran de Mar, eh? Perquè parlem només de coses del mar. I avui hem dit, volem parlar de la Patum. I buscàvem una relació amb la Patum i la veritat és que n'hi ha poca de relació a la Patum amb el mar. N'hi ha poca, per no dir cap ni una, eh? Però hem llegit, i això és el que m'agradaria que ens poguessis confirmar, Mixo, és que la guita de la Patum, la guita grossa, no sé si també la xica, la seva construcció, tal com està feta per dins, és com un vaixell del revés, és a dir, que segueix com una mica els principis de la construcció naval de vaixells. Això és així, la guita és com un vaixell al revés per dins.
1: Sí, sí, si la gires al revés, sí, però bueno, té les costelles, diguéssim, són més separades, el vaixell, clar, les porta més ajuntades perquè no entri l'aigua. Però bueno, la forma, en teoria, sí que la té, sí. Si ho mires al revés...
0: Exacte, sí, sí, per tant, podríem dir, mira, una mica que segueix els principis, de la construcció naval.
1: Sí, sí, sí, en teoria, sí, perquè l'altre dia que em vas... local vaig pensar, dic, uita, pues té una mica de raó, sí.
0: Veus, sempre tot té relació amb tot, i en aquest cas m'hi han trobat una relació del mar amb la Patum, amb la guita concretament. Presenta'ns a la guita, jo crec que tothom la coneixem, eh? Ja la guita grossa de la Patum, ja la guita grossa, ja també la comparsa de la guita xica. Què és la guita? Mixo, explica'ns-la per qui, per si hi ha algú que no la coneix, quin origen té, com és aquesta guita.
1: Bueno, la guita ara fa un parell d'anys van celebrar els 400 anys, que sembla que són més, però bueno, que tenen documentats són els 400 anys, però té bastant més, diuen. I diguéssim, pues, és un cos de girafa, fa 5 metres la barra de llargada, el cos de mulassa i una cua de cavall que portem a darrere. Vull dir, representa un drac.
0: Sí, sí.
1: Que et l'heu foc.
0: Sí, sí, clar, el foc, diguem-ne, que és l'element característic principal de la guita, eh? Aquests fuets de Patum, que no es poden dir petardos, que són fuets.
1: Sí, sí, nosaltres diem fuets, bueno, però petardos és la gent que ja... ja saps què vull dir.
0: Sí, ens entenem. Però,
1: Sí, sí, sempre diuen fuets, sí.
0: Perfecte. I té aquest color tan característic, aquest verd tan propi que gairebé és el verd de la guita.
1: Sí, sí, és el verd, diguéssim el verd, com aquells militars d'abans, no sé si te'n recordes, aquell color verd que havíem portat quan fèiem la mili.
0: Sí, no, jo no l'he fet, per això, però sí, bueno, recordo
1: sí,
0: el verd.
1: Sí, sí que la vaig fer, sí.
0: Tu sí, bueno. I dèiem, hi ha la guita grossa, que en aquest cas és la que porteu vosaltres, la vostra comparsa.
1: Sí, nosaltres, sí.
0: També hi ha la guita que és una mica, que és potser més trapella, la guita xica, però totes dues tenen un paper, doncs, molt important a la festa.
1: Sí, molt fonamental, clar, la guita xica pesa molts quilos menys i, clar, poden córrer més. Nosaltres és una guita més feixuga. Tots dos portem la barra de ferro, però és clar, poder portar una barra de 2 metres, ens sembla, nosaltres de 5, que, diguéssim, la guita grossa havia portat de fusta, però aquesta no l'ha portat mai. Una barra de fusta era.
0: Déu-n'hi-do, de fusta devia pesar un horror.
1: Sí, no, el que passa és que es trencava molt i per això al final la van fer de ferro.
0: Clar. I la porta una persona sola? És qui domina aquesta barra des de sota la guita? Qui l'aixeca, l'encongeix quan convé? Ho fa una persona sola?
1: Sí, sí, jo normalment ho porto una persona sola, que porta una anella a dintre per aguantar una mica l'equilibri. I, bueno, tens un guia que et diu ara baix, ara amunt, però, clar, això no, en teoria ho porta una persona sola.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: És el més complicat que n'hi ha, perquè, clar, no veus res.
0: No, està clar.
1: Està sota i, clar, no veus res.
0: Clar, perquè els altres, diguem-ne, que van al voltant, va la guita carregada a l'espatlla, i sí que hi veieu perquè porteu el cap a fora, diguem-ne, però, clar, el que està a dins no veu res.
1: No, el que està a dins està desrefiat del guia que portem a davant, que ara això, ara esquerra, ara atleta, ara a poc a poc, i, bueno, i si té algun esgraó, tens alguna cosa davant.
0: Sí.
1: Per no caure.
0: Clar. I quin és el paper que juga la guita dins els salts de Patum de Berga? Quins són els seus moments més estel·lars, Jordi?
1: Bueno, els seus moments més estel·lars quan fas la barana. Vull dir, abans també s'emportava la bota a l'alcalde. Ara ja fa alguns anys que no es porta, però si n'hi ha algun administrador de la guita es porta la bota encara. I l'alcalde veu. Vull dir, per això es va allargar la barra. per arribar a l'Ajuntament i a la barana.
0: Clar.
1: I després l'altre simbòlic, quan portes la bota, els músics.
0: Sí.
1: També que els músics estan allà, que els hi toca el sol i li portes aquest vi fresquet. Bueno, i el tabaler també, perdona. També se li portem, quan fem el sol, li portem vi.
0: Clar. Sí, sí, home, això s'agraeix, eh? Suposo que quan ets músic estàs allà tocant i això, a més et toca el sol, que vingui la guita i que et porti la bota, home, això...
1: Deu ser... Bueno, això és d'agrair, perquè ara últimament ja saps que aquestes temperatures que tenim ara, dius, déu-n'hi-do. Mm. La calor que fot allà tot el dia, tot el dematí tocant el sol, tela.
0: Sí, no, això és veritat. Portem, quan fa calor, ara portem uns estius, no, perquè la Patum no cau en estiu, cau per Corpus, per tant no és estiu encara, però sí que alguns anys fa temperatura ja com si ho fos.
1: Sí, sí, no, perquè ha hagut anys que doni, no, la temperatura és molt forta. Mm. Bueno, ara últimament és la temperatura aquí quasi bé. Hem passat de l'hivern a l'estiu, saps? Ja no tenim la primavera que teníem. Mm-hmm. I fa molta calor ja a la plaça, i la gent que n'hi ha, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí, i tant. No, és que, a més, n'hi ha molta de gent a la plaça, Jordi. Jo no sé quan heu de sortir amb la guita, quan us toca, quan heu de fer el tirabou o quan us toca fer el salt de Patum i veieu tanta gent. La guita es fa lloc, eh? Això segur. Sí. Però què penseu quan veieu allò tan ple?
1: Bueno, nosaltres, en teoria, quan sortim, sempre fem joc. Vull dir, nosaltres, quan passes, que tenen més problemes que nosaltres. Mm-hmm. Però vull dir, nosaltres la gent ens agrada, el que passa que jo crec que últimament n'hi ha molta.
0: Clar. Mm. Sí, sí.
1: I em sembla que aquest any també serà, perquè em sembla que ja els de la uni han acabat. Mm. I em sembla que tindrem molta canalla d'aquesta aquest any per aquí dalt. Home, ja ha acabat d'estudiar.
0: Clar, clar.
1: Llavors tothom té una festa, ja no tenen exàmens.
0: Clar.
1: Mm. Llavors pot ser bastant xunguet aquest any.
0: Ho celebraran pujant a Patum, clar.
1: Sí, segur, la majoria.
0: I tant. Creieu que s'hauria de regular d'alguna manera, posar un límit d'aforament, un límit d'accés, o la Patum és això, i si no fos així no podria ser d'altra manera?
1: Sí, bueno, jo crec que a la llarga podeu mirar, però la Patum, en teoria, jo conto que és així. Un aforament, no sé, si comencessis a tallar, la gent buscaria altres sistemes per entrar a la plaça, saps què vull dir-te? Mm. I si ho tanquéssim, no sé com quedaria. De moment, quan no ha passat res, vull dir, ha quedat tot.
0: Sí, sí.
1: Però vull dir que està... Jo conto que està bé, de la manera que està ara.
0: Sí,
1: a vegades ho veiem molta gent.
0: Clar, no, és això, com que, mira, com que no ha passat res, de fet, no ha passat res, tampoc no ha passat res per sort, no ha passat res perquè tot està molt ben muntat, està molt ben organitzat, hi ha un gran protocol a darrere, també de seguretat, sobretot doncs, amb el salt de plens, que podríem dir que és el més perillós entre cometes. És a dir, hi ha molta feina aquí darrere. Si no passa res, també és perquè hi ha moltes hores i molta preparació.
1: Sí, no, bueno, perquè, clar, tots els cas de colles, les comparses, vull dir, cadascú ja sap el que t'ha de fer, i vull dir, ho portem bastant controlat, i fa molts anys que ho fem, i, bueno, i el que has dit tu, que tenim la sort que no ha passat res,
0: sí,
1: de
0: sí.
1: Moment.
0: Mm, i tant, a més amb una festa que és ancestral completament, que ha anat incorporant al llarg de la seva tradició doncs nous elements, però que es manté molt intocable, molt estàtica, molt pura en el sentit del que ha de ser, és el que és, i per tant les guites també doncs, són com han sigut sempre i així segueixen sent.
1: Sí, sí, no, normalment sigue molt bé i tenim molt companyerisme a tots els caps de colla, vull dir, bueno, i con l'Ajuntament també, i vull dir que la cosa mirem que funcioni bé, que no n'hi hagi cap problema.
0: I tant, sí, sí, això a la plaça, amb els salts de Patum, sí. També amb els tirabols, que les guites també els fan, els tirabols.
1: Sí, sí, no, bueno, els tirabols també, quan tenim... La gent poder llevar més vesperada, ja són últimes hores de la nit, i poder n'hi ha alguna mica més de problemes, però bueno, la gent d'aquí se salta bé.
0: Mm. Sí, sí, és important... Ser d'allà és important, i si no ets d'allà, no feu pagès, diguem-ne, sinó deixar-te assessorar, i sobretot, la primera vegada, si no saps ben bé on vas, tampoc t'hi fiquis al mig.
1: Bueno, n'hi ha molta gent que a vegades s'acosten per allà, els salts de plens i tirabols i això, i t'ho demanen,
0: Mm-hmm.
1: Que si l'expliques bé, n'hi ha molta gent que l'entén i balla correctament,
0: Clar, és que això...
1: És el principal.
0: Clar, això és important. És a dir, si una festa d'aquest tipus, si no l'has viscut mai, home, pregunta, assessora, t'informa't, que els que sou d'aquí ho expliqueu encantats de la vida, perquè parlar de Patum és el que més us agrada, imagino.
1: Sí, sí, bueno, clar, fa tants anys que saltem, vull dir que ja ens agrada tant que mires d'assessorar la gent, i la gent creu, eh? No pensis, pot haver sempre algunes persones que poder passen una mica, però la majoria creuen, eh?
0: Sí,
1: t'ho demana, li expliques bé i salten bé.
0: És que s'ha de creure per poder saltar bé, eh? Per poder gaudir plenament del que és la Patum, val la pena fer-ho ben fet.
1: Sí, sí, no, per nosaltres i per ells. Vull dir que no negui cap accident ni caigui la gent a terra. Que, bueno, quan cau alguna persona, si estàs al guai, l'aixequem molt ràpid nosaltres, eh?
0: Vull dir,
1: de seguida l'aixequem.
0: Tant a la plaça que en els tirabols, en els salts, i també en el passacarrers, eh? Perquè, clar, la Patum també té, doncs, els dies previs, eh? El dimecres, el dissabte, sí. també té el passacarrers, que les guites també hi sou.
1: Sí, no, però el passacarrers, saps què passa? Que també n'hi ha carrers estrets, però ara normalment ja fan carrers més amples, saps? I vulguis o no, va més bé. Que carrers amples que no, que encara estan estrets.
0: Clar, això també
1: s'agraeix. La gent disfruta més i té més allargada els carrers i els salts són més macos, que no pas carrers d'aquests estrets que tens de baixar el cap perquè toques els cables, ara toques la paret, la gent queda encanetlada allà en peites i... Que jo ho miraria de cara a l'endemà fes el carrer d'Amples. Mirar de deixar una mica el cas antic, que és el més estret, fer els salters més justos, saps?
0: Clar.
1: I agafar carrers més amples.
0: Amb això, com a espectador de Patum o com a persona que hi he pujat, trobar un carrer ample i poder doncs, veure-ho amb una mica més o amb menys angoixa que amb un carrer estret, la veritat és que s'agraeix.
1: Sí, s'agraeix molt, perquè ja quan fan Viladomat, que fan aquella mitja barra que fa la guita grossa, jo, és un salt espectacular. Vull dir, els que són més grans ja separem una mica i deixem que ho faci la canalla jove. Vull dir, corren bastant i és molt maco veure salts així.
0: I tant, sens dubte, amb aquesta festa, eh, la Patum de Berga, que és... que jo crec, que és una festa que... Un cop a la vida, almenys, s'hi ha de pujar. I un cop hi puges una vegada, jo crec, que ja ets patumaire per sempre. No sé els que sou d'allà com ho veieu.
1: Sí, jo crec que sí. Hi ha molta gent que ha vist que ha repetit, eh? Hi ha molta gent que ve per allà a la vora a fer espai. I quan estàs als tiradors i dones un trago de vida a la bota i els hi deixes portar la comparsa i els tens cada any, eh? Vull dir, pugen allà però només perquè li deixis saltar una mica. I t'ajuden molt, eh?
0: Sí, sí. Home, hi ha molta tradició patumaire, evidentment, a la ciutat de Berga, però també per tot arreu, eh? Hi ha molta gent catalana que no és del Berguedà, però que els dies de Patum és com si ho fos.
1: Sí, sí, no, hi ha molta gent que l'agrada, la Patum, aquí a Berga, i pugen, i es veus que, con aquella il·lusió, que dius, hòstia, com estan disfrutant, eh? I tu, et fa gràcia de trobar aquesta gent que dius, hòstia, els agrada. I a part els hi deixes fer el saltet i es posen contents, eh?
0: Home, clar que sí, sens dubte. Sempre fa il·lusió, clar.
1: I tant. Sí, és molt maco quan veus totes aquestes coses.
0: I tant. Doncs la guita grossa, avui l'hem conegut una mica més, amb aquesta excusa, de buscar aquesta relació que pugui tenir amb el mar, a Patum de Berga, que el mar li cau lluny, però que la guita, ho dèiem al principi, si ens la mirem bé per dins, doncs és com un vaixell al revés, la construcció naval, doncs pot tenir la seva implicació en la construcció de la guita, i per això n'hem volgut parlar avui aquí al programa Arran de Mar, per parlar també de la Patum, en aquestes dates. Jordi Capdevila, Mixo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona i que vagi tot molt bé. Molt bona Patum.
1: Pues vinga, moltes gràcies a vosaltres i a veure si passeu per aquí i disfruteu una mica de la festa.
0: I tant, això intentarem. Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Pues vinga, a vosaltres. Bona tarda. Vinga, adeu.
0: Doncs relació de la Patum de Berga amb el mar explicada. Aquesta relació li té la guita. Potser aquests dies, ara quan la veieu fent els salts de Patum a la plaça, la podeu veure com això, com un vaixell a l'inrevés. I d'aquesta manera hem volgut parlar aquí a Arran de Mar de la Patum de Berga. Per tant, des d'aquí, molt bona festa a tots els bergadans i a tota la gent que hi pugi en algun moment o altre. Potser avui ja no hi sou a temps, però de cara al cap de setmana, si passeu per la capital del Berguedà, que tingueu una molt bona Patum.

0: Càpsules del Mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
1: Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixerem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serviran per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani hi trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani les podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes i cadascuna d'aquestes càpsules. De fet, l'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. Avui, de la mà de l'Arnau, coneixerem el rorqual comú. Arnau, molt bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una càpsula més avui aquí a la Randa Mar.
2: Bona tarda.
1: Si et sembla, coneixem primer quin és el seu nom científic.
2: Sí, doncs el nom comú seria el rorqual comú i el científic és el Balaenoptera physalus. Vale, costa una mica.
1: Una mica complicat, eh?
2: Sí.
1: Vale, doncs continuem, si vols, per quines característiques, quina és la seva morfologia, com el podríem identificar?
2: Sí, doncs mira, aquest és un animal molt curiós perquè aquest és l'únic misticet que tenim aquí al Mediterrani, val? I què vol dir això? Que és l'únic cetaci que té barbes. Aquí al Mediterrani seria l'únic, i aquest d'aquí té unes barbes que el que són unes estructures queratinoses, val, que pengen de la seva mandíbula superior i que actuen com... Amb estudis recents estimen que la població actual és uns 400.000 individus, o sigui que és el més abundant, a diferència d'altres, i es distribuiria per tota la conca, però sobretot a la part occidental del Mediterrani, i pel que fa a les profunditats és un animal que es troba sobretot a zones de més profunditat al talús continental, més enllà dels 200 metres de profunditat. I aquí el garraf és l'espècie amb diferència que més observem, i el 60% dels albiraments són d'aquesta espècie.
1: Hi ha alguna època de l'any que li agradi més? El podem trobar durant tot l'any aquí al Mediterrani?
2: Doncs és una espècie resident al Mediterrani, això vol dir que la podem veure al llarg de tot l'any, però sí que és veritat que aquí el garraf és una espècie que sobretot l'hem vist a l'hivern i a la primavera, són les èpoques que més n'hem vist. Però és una espècie que, com he dit, la podem veure al llarg de tot l'any.
1: Uh-huh. Algunes de les principals amenaces, no, per la supervivència d'aquesta espècie, quines serien?
2: Doncs aquest és un endofí que està catalogat com a seu estat de conservació és vulnerable, val? Però aquest és un endofí que sí que fa uns anys va haver una epidèmia de morbillivirus, que és un tipus de virus, igual que nosaltres hem tingut la pandèmia fa poc, no, de la Covid, doncs també fa uns anys, als anys 90, va haver una epidèmia d'aquests dofins aquí a Catalunya, van començar a aparèixer molts d'ells a les costes catalanes, van morir, no?, per culpa d'aquest virus, i en aquella època sí que els hi va afectar bastant, i és un virus que hi és, no? Però ara mateix, actualment, també podríem considerar la captura accidental, sobretot dels odontocets, val?, d'aquests dofins més petits, com un dels principals problemes. Val? També hi ha altres amenaces que podrien ser, per exemple, la falta d'aliment, també perquè estem reduint la quantitat de peixos o d'aliment al mar, val? I també la contaminació. Mm-hmm.
1: Per acabar, Nau, no sé si tens alguna curiositat, alguna cosa que ens vulguis explicar d'aquesta espècie, no?, que recordis en algun darrer albirament.
2: Doncs del dofí ratllat, la veritat que és un dofí que mai et canses de veure. És un animal que té una activitat tan espectacular i tan activa en superfície que la veritat que els veus sempre et sorprenen. Quan es fiquen a proa, jo sempre recomano si estan a proa i pots apropar-te, diguem tu, caminant fins a la proa del vaixell i aprofitar aquest moment, perquè si el mar està molt pla, és un moment supermaco, i veus com aquest animal et mira, es gira per mirar-te.
1: Mm-hmm. Són molt juganers, doncs?
2: Sí, aquests són molt juganers, a diferència, per exemple, del dofí mular que vam dir que era més tranquil, aquest és superactiu i és un espectacle. Mm-hmm.
1: És fàcil trobar-los? És a dir, sempre que sortiu és fàcil trobar-ne o depèn una miqueta de...
2: Sí, mai ens agrada dir sempre, perquè bueno, al mar mai saps el que pots trobar, però sí que és un animal que el veiem gairebé en moltes sortides, i és això, el 60% dels albiraments que hem tingut són de dofí llistat. Per tant, és bastant probable que si qualsevol persona surt a navegar més enllà del talús, se pugui trobar dofins llistat.
1: Uh-huh. Solen anar en grup o...?
2: Sí, són animals que solen anar en grups grans. Bueno, és un animal que també tenen grups de mida més variable. Hi ha vegades que hem pogut trobar grups més petits i hi ha vegades que podem trobar grups de 100 o fins a 200 individus alhora. Això també un dia si trobes un grup així, és una experiència espectacular.
1: Mm. Pues, com sempre, Arnau, recordem per acabar la càpsula que hem de respectar, no?, aquest entorn de totes aquestes espècies, sobretot quan sortim a veure'ls, tot i que siguin un espectacle, no?, trobar-te'ls i tal, l'hem de respectar, la seva manera de nedar.
2: Sí, sempre és superimportant recordar que per llei estan protegits i hi ha una llei, no?, que diu com hem de fer aquest apropament cap als cetacis. Per tant, mai ens podem apropar més de 60 metres d'ells, i si són ells que s'apropen a nosaltres, en aquest cas, reduïm velocitat, esperem que passin, o si s'apropa, doncs seguim viatjant, però amb velocitat reduïda fins a 4 nusos, gaudim de l'albirament i ja estaria.
1: Mm-hmm. Doncs Arnau, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per haver estat amb nosaltres a les Càpsules del Mar.
2: A vosaltres.
3: Final de la Ronda Mar, i ara volem conèixer ben a prop l'estat de la Posidònia entre Eivissa i Formentera, i ho fem a través de l'entitat Margen, una responsabilitat compartida, i de tot plegat en parlem amb Xisco Sobral. Molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda.
3: Primer de tot, per posar-nos en situació, vosaltres teniu un projecte que bàsicament el que es basa és en la protecció i la millora del medi marí, ho direm bé, d'Eivissa i Formentera, no?
4: Sí, efectivament, no més que un projecte, és l'àrea marina de la nostra entitat i bàsicament tenen diferents línies d'actuació que totes van encaminades a millorar el medi marí de tant Divisa com Formentera.
3: Uh-huh. En aquest moment, com definiries el seu estat de salut? Nosaltres parlem amb molta gent arreu de les temporades del programa i tothom ens diu que l'estat de salut a molts llocs és millorable. Sí que és veritat que a vegades quan parlem amb gent de les Illes Balears hi ha petites excepcions.
4: A veure, depèn dels indicadors que un es basi per informar d'aquest estat de salut, no? Òbviament, a la temporada estival, a les Pitiusos, al igual que a les costes de Catalunya, tenim una pressió turística molt elevada i això empitjora notablement la situació ambiental de la nostra mà, no? Un exemple, diguem, molt característic és el fondeig massiu sobre praderies de Posidònia Oceànica que pateixen les nostres costes.
3: Vosaltres ara, el projecte que puguem dir que és més recent és el de la Posidònia. Heu analitzat la Posidònia oceànica a la zona d'Eivissa, no?, si no vaig equivocada.
4: Sí, efectivament. Nosaltres tenim un projecte de seguiment de praderies de Posidònia oceànica a l'illa d'Eivissa, que el portem des de l'any 2019, i cada any anem al mateix puesto per veure com estan les praderies de Posidònia oceànica, no?, diferents indicadors ecològics mitjançant tècniques de busseig científic, no?, i cada any recollim dades i amb això podem veure una tendència de les praderies, si estan millor, si estan pitjor, i hem identificat zones al litoral d'Eivissa que tenim més d'un 50-60% de praderia morta, no?, com pot ser la badia de Talamanca o Calabadella.
3: Mm-hmm. Què suposa, perquè la gent se'n faci una idea, tenir aquest 50-60% de praderia morta?
4: Bueno, bàsicament el que pensa és la funcionalitat d'aquest ecosistema, no? O les praderies de Posidònia oceànica al Manco a Balears són l'ecosistema submarí més extens i proporciona una sèrie de serveis ecosistèmics que són molt importants per l'ésser humà, no? Són molts, però podem destacar sobretot la qualitat de les aigües, no? La Posidònia produeix oxigen i això oxigena les nostres aigües, però també capta nutrients perquè les nostres aigües siguin més transparents, a part de que és un hàbitat idoni per la cria i l'alevinatge de moltes espècies d'interès pesquer, no? O sigui que perdem aquesta funcionalitat de la praderia, pues comencem a poc a perdre aquestes funcions ecosistèmiques, sense oblidar que la praderia de Posidònia oceànica és el nostre millor aliat per combatir els efectes de canvi climàtic, no? Ja que capten una gran quantitat de CO2.
3: Uh-huh. Tu expliques en alguna ocasió que amb aquest estudi, amb aquesta monitorització que feu de les praderies de Posidònia, lluny de millorar, la situació cada any empitjora una mica, no?
4: Tenim com una sèrie de diferents estacions, en total crec que són 18, i sí que hem identificat que a 4 o 5 estacions la situació està empitjorant molt i les altres més o menys es mantenen estables, encara amb uns índexs bastant baixos. I en aquestes que t'indica, com pot ser Talamanca, Calabadella, pues la situació és molt, molt dolenta, no? O fins i tot, ho he comentat abans, un nivell de praderia molt, molt elevat i uns impactes per fondets que són continus enrere any, no? O sigui que tenim una situació que es tindria que abordar per part de les administracions.
3: Em va bé que em parlis d'això del fondeig, perquè un dels motius d'aquesta mort suposo que és el fondeig, però també n'hi ha un altre, i és aquestes onades de calor, perquè moltes vegades parlem de les onades de calor en terra, però a mar també s'estan vivint.
4: Sí, efectivament, les onades de calor marina són un element que està afectant greument a la fauna marina, no solament a les praderies de posició oceànica, sinó també a invertebrats marins. I nosaltres des de fa 3 o 4 anys portem, enregistrem la temperatura de les aigües que envolten aquestes praderies de posició oceànica mitjançant sensors de temperatura que els col·loquem a les estacions de seguiment i veiem que any rere any tenim temperatures superiors als 27-28 graus en torno als 5 metres de profunditat, no? I és un aspecte que ens preocupa, òbviament.
3: Uh-huh. I el tema de fondejos, vosaltres fa relativament poc, l'any passat, vau fer o vau participar en un manifest per un litoral segur i sostenible enfront de l'ocupació d'embarcacions amb motor i la passivitat institucional. Entenc que això ara, durant a partir de ja, aquesta època, es comença a agreujar.
4: I al final les nostres costes s'han convertit com en ports o marines encobertes, no? On hi ha gran quantitat d'activitat nàutica de recreo, però també nàutica d'alquiler, no? I totes aquestes embarcacions, totes aquestes motos aquàtiques, pues, al final estan en la zona on també els banyistes estan, diguem, utilitzant aquesta zona i no generen situacions de riscos. A part de tot el fondeig que tenim damunt praderia de posició oceànica, que sí que és veritat que tenim certes zones on tenim una regulació, però altres zones no estan ni regulades ni vigilades i patim aquest fet de fondeig damunt praderia.
3: En aquest sentit, què s'hi pot fer? Perquè aquí a la Costa Brava, els companys de la Costa Brava tenen problemes similars, més o menys, i moltes vegades el que aleguen és que, clar, la gent fondeja o no pot fondejar, però que no hi ha prou vigilància com per controlar tot això.
4: Òbviament la vigilància és molt important i sempre es necessita més per anar augmentant, no? I poder controlar totes les zones conflictives. Es necessita avançar hacia una regulació del fondeig, no? Hi ha punts concrets com pot ser la badia de Talamanca, amb una regulació de fondeig mitjançant aquests camps de boies de baix impacte, pues es podria regular aquesta zona i evitar grans quantitats de fondejos damunt praderia de posició oceànica, però un dels efectes negatius que pot haver-hi d'una regulació de fondeig a una zona és l'efecte diàspora, no? Si moltes embarcacions que ja no poden fondejar en aquesta zona anirien a una altra i fondejarien i farien malbé una praderia que actualment està en un bon estat de conservació. Per tant, jo crec que és l'hora de fer una reflexió conjunta i intentar arribar a posar límits, no? Jo crec que ara és un dels temes que tenim que començar a encetar la societat, de posar límits als nostres creixements, de posar límits al nombre d'embarcacions que ens visiten, perquè al final els ecosistemes que tenim no poden suportar tanta pressió humana.
3: Posar límits passaria també per limitar el nombre d'embarcacions llogades, que és una problemàtica també que està molt sobre la taula i que moltes vegades es lloga a gent que no és que no en tingui ni idea, però que sí que no en sap molt.
4: Òbviament, i sobretot si es lloga una embarcació, la persona que lloga l'embarcació té que tenir la llicència, no? Com a mínim, no? Seria incomprensible que si tu vas a llogar un cotxe d'alquiler no tinguis el carnet de conduir, pues a la mà lo mateix, no? Perquè al final navegar a la mar requereix d'uns coneixements i és un medi hostil a l'ésser humà i que no és fàcil, no? Per tant, seria una primera passa, no? Tenir una llicència per poder llogar aquestes embarcacions.
3: Uh-huh. Quines serien les altres passes, els altres límits que es podrien posar?
4: Hi ha models que es podrien ampliar, pues, en cas a Pitiuses o Balears, com pot ser el model de Cabrera, no? És un model on hi ha un número màxim de embarcacions que poden fondejar i tens que, diguem, que reservar prèviament el nombre de dies que vols anar i on vols fondejar, no? Pues un sistema d'aquesta manera per Pimentera, per Eivissa, per Balears, seria una passa important, no? També recentment a l'illa de Formentera i també a l'illa d'Eivissa s'ha limitat l'entrada de vehicles, no? Per part de vehicles d'alquiler, però també vehicles que venen de la península, pues seria ampliar aquesta mesura també al medi marí. Òbviament hi ha dificultats tècniques, però també tenim que tenir en compte que és important, no?, la preservació de la natura.
3: Mm-hmm. Com afecta al medi marí? Perquè moltes vegades, quan parlem de les Illes Balears, parlem d'aquesta turistificació, però fem molta referència al medi terrestre, però és evident que el medi marí també té greus efectes, com per exemple amb les embarcacions.
4: Tenim fondeig damunt praderia de Posidón i Oceànica, que és un aspecte molt negatiu, però també tenim el renou submarí, que és també un aspecte negatiu perquè afecta tant a diferents espècies de peixos, de dofins, de cetacis, un aspecte que ens preocupa també, i òbviament la contaminació, no?, a incrementar la pressió turística de la temporada estival, pues tenim un augment molt notable de la contaminació, no?, pues les depuradores van al màxim, no?, i en moltes ocasions produeixen abocaments a la mà, no?, i les pròpies embarcacions també, no?, perquè aquestes embarcacions tenen les aigües brutes de Sentina i moltes d'aquestes embarcacions, pues, per una raó o per altra, acaben abocant aquestes aigües brutes a les zones de fondeig i això provoca un increment d'aquesta contaminació, no? O sigui que la pressió turística a l'època estival, pues, afecta el medi marí molt notablement.
3: I pel que fa a la biodiversitat, com veieu que hagi anat variant o hagi anat evolucionant al llarg d'aquest temps?
4: Bueno, el Mediterrani és un dels mars molt més diversos que tenim, no? I la Mediterrània també és el mar Balear és un punt calent de biodiversitat de diferents espècies marines, no? Pues tenim diferents espècies de cetacis com potser cachalots, dofins, diferents espècies de balenes, a més la Posidònia oceànica amb tota la biodiversitat que està associada, però òbviament l'activitat humana pues, ocasiona un impacte important i una reducció del nombre d'espècies, no? Per exemple, si perdem un ecosistema de praderia de Posidònia oceànica, com t'he comentat abans, pues perdem més de 1.000 espècies diferents de vegetals i d'animals, no? I això és un aspecte que també que ens preocupa i que tenim que posar damunt la taula.
3: Mm-hmm. Ja per anar acabant, vosaltres ara veu acabar al març, si no vaig equivocada, aquesta documentació sobre l'estat de la Posidònia. Entenc que quan acabi la temporada turística en fareu una altra?
4: Sí, tenim dos campanyes anuals, no? Però miram diverses estacions de seguiment, no? Cada estació de seguiment la visitem un cop a l'any i també una primera campanya que comença al març on visitem les estacions de seguiment de Talamanca, Calavadella, i després a l'octubre-novembre tenim una altra campanya on visitem les estacions de seguiment de Posidònia que estan situades al municipi de Sant Josep de Sa Talaia, no?
3: Uh-huh. Per tant, fareu la segona part de la campanya i suposo que espereu més o menys els mateixos resultats.
4: Bueno, tenim que veure com es comporten els resultats, no? Perquè, bueno, al final pot haver variacions, però esperem que estiguin damunt la línia el que m'esperen, no? A vegades el que hem trobat és que zones on estaven ben conservades pues, s'han perdut degut al fondeig, no? I això passa pues, en poc temps. I després intentar avaluar els efectes del canvi climàtic i l'increment de la temperatura, no? Aquest guany tenim també sensors de temperatura i volem veure si tenim un increment de temperatura, si es mantenia estable o si, per contrari, tenim una disminució, no?
3: Uh-huh. I ja per anar acabant i de forma ràpida, entenc que sou defensors de la protecció del medi marí, de les zones protegides, i que aquestes zones protegides siguin reals.
4: Òbviament, una àrea marina protegida o una zona marina protegida té que ser real, té que tenir un pla de gestió amb una sèrie de mesures i normatives clares, té que tenir una partida pressupostària per poder implementar aquest pla de gestió conjuntament amb una vigilància de l'espai, no? És molt necessari tenir tots aquests elements damunt la taula per tal de que la zona protegida sigui efectiva.
3: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
4: Moltes gràcies a vosaltres per la invitació i per qualsevol dubte o aspecte quedem a la disposició.
3: I així posem punt final a la Arran de Mar d'aquest dimecres 3 de juny del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
9: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, la primera música.
10: No esperis més, planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
11: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
1: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. En l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços, de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
0: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
6: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
7: English Center patrocina aquest programa.

Bona tarda. Benvinguts a un nou programa del Sisè Parla. Avui parlarem del maltractament de la dona. Avui serem el Roc, la Isabela i jo, Alejandro. Escoltarem la primera cançó.

0: Ràdio Arenys, la primera també amb bona música.
1: Quin convidat tenim aquesta setmana? L'entrevista al Sisè Parla.
2: Ara anem a la entrevista amb El Roc. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a l'entrevista tindrem a la Maria Comet, psicòloga i tutora del PFI d'Arenys de Mar. Amb ella parlarem sobre el tema. Bona tarda, Maria. En què treballes?
4: Doncs mira, jo treballo en el PFI d'Arenys de Mar, els programes de formació i inserció, que són un recurs per a l'alumnat que tenen de 16 a 21 anys i que no han pogut treure's l'ESO. Llavors venen allà i fan un curs durant un any per després poder anar a fer el grau mig, si ho aproven. Això ho estic fent des de fa uns anys. Abans estava en un centre de gent amb problemes amb drogues a Barcelona, que vaig estar-hi durant 10 anys. I abans estava a l'Hospital de Sant Pau, fent pràctiques també de drogodependències, que són la gent que tenen problemes de drogues i de psiquiatria. I ja està.
3: Fa quant de temps treballes en allò? T'agrada el teu treball? Per què?
4: Jo estic al PFI des de fa 12 anys, 12 cursos. La veritat és que és una feina que a mi m'encanta, és una feina que m'agrada molt perquè em permet treballar amb els adolescents, que a mi és una edat que m'agrada molt i m'agrada molt perquè també m'aporten moltes coses a mi, però també perquè penso que és una edat en la que passen moltes coses i m'agrada poder donar un cop de mà, no? I que les coses els hi vagin bé i després puguin continuar estudiant o treballant i que la vida els hi vagi bé, no? Llavors posar el meu granet de sorra a la vida d'ells és algo que m'encanta. De fet, vaig començar a treballar amb aquesta feina perquè, no, quan estava abans en el centre de drogodependències, doncs treballava amb gent que ja tenien molts problemes, no? I llavors a mi m'agradava la idea de poder evitar tenir tots aquests problemes, no? Per això també em va agradar poder entrar en el PFI i també perquè la feina de profe també m'agrada molt. No sóc profe, sóc psicòloga, perquè jo sóc psicòloga, però també m'agrada molt aquesta feina. Trobo que és una gran oportunitat per ells i per mi també, perquè jo aprenc moltes coses dels adolescents i del moment en el que viuen. És molt, molt xulo, la veritat.
3: Creus que encara hi ha masclisme?
4: Si parlem del masclisme, la veritat és que no només penso que encara hi hagi masclisme, sinó que penso que potser hem anat una mica més enrere, no? No sé si és per... No sé per quina raó, però hem anat una mica enrere i tornen a haver-hi moltes actituds masclistes i moltes actituds de faltes de respecte en general, no només d'homes a dones, però també en general. I penso que és un tema que jo crec que s'ha d'abordar i s'ha de treballar perquè això pot anar més i pot generar problemes bastant més greus, no? De relacions, amb les relacions entre homes i dones. Semblava que s'havia com controlat i que havia anat disminuint, però sembla que aquests darrers anys sembla que ha anat una mica en augment, no? I la veritat és que això és una pena, però bueno, és una mica així.
3: Quines característiques creus que tindrien una dona maltractada?
4: Quan parlem de maltractament, parlem d'una situació que dura en el temps, que és una situació que es va repetint, i estem parlant de dones, no? En aquest cas, perquè majoritàriament són dones, tot i que també hi ha homes, Vale, però estem parlant de dones que acaben tenint, pues, lògicament, no? Acaben tenint problemes d'autoestima, persones que els hi costa posar límits o posar límits amb allò que no els hi agrada, que acaben cedint. Són persones com que estan més vulnerables, no? Perquè estan atrapades en una situació de maltractament, no? I les situacions de maltractament, doncs, són situacions que acaben fent malbé una mica l'autoestima de cadascú, no? És a dir, si nosaltres ens estiguessin cada dia pues, humiliant o matxacant o tinguéssim por de la violència física, qualsevol persona que estigui en aquestes condicions, doncs evidentment és una persona que tindrà por, és una persona que estarà molt vulnerable a la resta de la gent, és una persona que tindrà una autoestima molt, molt més baixa, no? Pues perquè si tingués una autoestima molt alta, probablement també s'acabaria posant en una altra situació diferent o s'acabaria defensant de persones així o s'apartaria de persones així, no? Si acabem amb aquesta situació a vegades és perquè a poc a poc ens han anat fent malbé una mica l'autoestima, no? Llavors són persones que estan en una situació molt vulnerable i que lògicament s'han de recuperar, s'han de recuperar per poder posicionar-se i

0: parlem, del to de veu, del respecte. I realment, no? Jo crec que al final una de les coses que sempre ens donem compte és que de manera molt fàcil aquestes coses es perden, no? I a vegades que els alumnes et diuen no, però això, però ens tractem així, però això és en broma. Però en broma, però arriba un moment que sempre hi ha algú que es queda ofès, es queda dolgut, li sap greu, li fa mal, no? O quan juguem a pagar-nos, que a vegades sembla un joc, però hi ha un moment en el que això no és un joc, perquè quan hi ha un dels dos que no li fa gràcia, doncs per la raó que sigui, doncs potser és dels que sempre està fent bromes i s'està fent bromes doncs, ficant-se amb un altre, per exemple, però igual aquest altre o tu mateix un dia doncs no estàs bé i l'altre, si no sap escoltar i no sap veure que no és el moment, doncs llavors és quan ens fem mal, no? I potser llavors es cauen en relacions que no són molt, molt sanes, no? I això passa molt en els nostres, amb els nostres, bueno, amb els alumnes, no només amb els nostres alumnes, sinó en general, que veus que les maneres de jugar, les maneres de parlar-se, com insultar-se a vegades és una cosa que s'ha convertit en una cosa normal, jo què sé, jugar a pagar-se s'ha convertit en una cosa normal i al final és no. Vull dir que podem jugar, podem riure, podem fer-nos bromes, però sempre respectant, no? I això és una cosa com que s'ha incorporat i nosaltres a la nostra classe ho parlem molt, això, perquè penso que això és una cosa molt important a l'hora de relacionar-nos, no? Aquesta manera. I els alumnes sempre han respost molt bé i jo, no sé, m'agrada molt treballar aquests temes a l'aula perquè em sembla molt interessant i em sembla que és una mica la clau perquè després les coses vagin bé, no?
1: Per acabar, què podem fer entre tots per millorar la situació de la dona?
0: Crec que el tema de les relacions és un tema molt important. Crec que, de fet, és una mica la clau per intentar solucionar totes aquestes coses. És a dir, les relacions sanes no generen cap tipus de problema ni cap tipus de comportaments de maltractament ni situacions d'aquest estil. És a dir, penso que les relacions és una de les coses que s'ha de mirar, però des de les relacions d'amistat, les relacions de parella, adolescents, les relacions en general, ¿vale? És a dir, trobo que el respecte, saber escoltar, respectar les opinions, respectar l'altre, saber escoltar a les persones, saber empatitzar, saber com s'està sentint l'altre i què puc fer-hi jo. I també pues, que cadascú sigui conscient del tipus de comportaments que pot tenir. És a dir, si una persona és de les que quan se sent vulnerable pues, tracta malament els altres, pues, cadascú ha de fer la seva feina, no? Cadascú ha d'intentar treballar per ser una persona respectuosa, una persona amable, una persona que sap escoltar, una persona que té en compte els sentiments dels altres, que té en compte les opinions, etcètera, etcètera. Vale? I això penso que és una cosa molt important, que podem fer-ho tots, que podem fer-ho des de que som petits, que podem fer-ho amb els nostres amics, amb les nostres famílies, amb els nens, amb les nenes, amb els nois, amb les noies, amb tothom. Sí? És una cosa molt important, aquesta.
1: Moltes gràcies, Maria, per contestar les preguntes.
2: I després de l'entrevista anem a escoltar una nova cançó.
3: I want to hear it.
4: Not right now.
3: Yes, now, Dusty Bun.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: La música a Ràdio Arenys.

0: Sisè Parla, el programa dels nens i nenes de sisè de l'Escola Joan Maragall.
1: I aquí acaba el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos i fins al següent programa. Que passeu una bona setmana. I abans de marxar, us posarem una última cançó.

0: Adeu, fins la setmana que ve. Que tinguin una bona setmana.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve.
2: Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins l'any que ve.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys, la primera.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
3: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
4: La llei d'amnistia, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
3: Així consta el sumari de la causa de la investigació de l'unitat central operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
1: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
5: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
1: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctrics.
3: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com un referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
6: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
1: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 hi ha concerts.
3: A 6:15 ha tocat la catalana Winea amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuen els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
1: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
7: La tornada de la segona competició continental es disputa a partir de 8:15 del vespre entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. La Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols guanyant 14-9. Es tractaria, doncs, del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina pel Club Natació Mataró, en vèncer 9-10 el Club Natació Sant Andreu.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí i una mica més de vent, que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous, quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. De fet, ja ha activat un avís de l'Inuncat. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. De moment, pel que fa a afectacions, recordar que tenim una carretera tallada per un camió bolcat, la GI-550, a l'altura d'Arbúcies. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats. Pel que fa a volum de circulació, les coses van millorant aquesta hora de tarda, però encara tenim, per exemple, molta lentitud a la C33 i a la C58. De fet, entre Montcada i l'entrada a Barcelona, pel nus de la Trinitat, i també lentitud amb aturades encara en alguns trams de les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt, especialment entre Diagonal i Sant Gervasi, sentit Trinitat, i la ronda litoral d'una banda de Zona Franca a Montjuïc, sentit de Besòs, i també entre Prim i el Moll de la Fusta en sentit Llobregat. És tot de moment. Bona tarda.
8: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
3: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
1: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
0: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
4: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
0: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
4: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
0: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
1: Doncs tot plegat avui que s'ha sabut que Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
3: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de Luco, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Coldo. Un dels altres aspectes destacats són les 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar a l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència Andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
1: I encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern del Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
11: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
12: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
11: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
5: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
11: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: I a tot això hi afegim que el PP i Vox han arribat a un acord per governar en coalició a Castella i Lleó, que situa la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
3: El pacte segueix l'estela dels acords de govern a Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell.
6: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
13: L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
14: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
6: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
1: Gràcies, Manel Gómez. I abans, Sánchez s'ha dirigit a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, on la farmacèutica Grífols ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa. Suposa una inversió de 160 milions d'euros. Crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Aralla.
15: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
16: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
17: Hoy no solo iniciamos la construcción de las nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
15: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental i aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grífols de fraccionament de plasma a Europa.
1: El papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
3: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
1: A tot això, fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
18: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català, per nosaltres, és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: Doncs diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema «Jo no t'espero». Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
19: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
20: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
19: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén

0: la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
1: És una condemna ferma de la violència i alhora expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
0: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
2: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo.
3: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
4: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeten un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
3: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada cinc, i encara causa una mort cada hora.
2: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell.
5: Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
6: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
5: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
2: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on quasi mig miler de docents a Tarragona i prop de 200 professionals a Tortosa han tornat a sortir als carrers per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre USTEC i el departament. Canal Terres de l'Ebre, Martí Carot.
7: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
8: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació per a inclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
7: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Radio Sió i Ràdio Montblanc.
9: A Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per tal de formalitzar

0: la cessió d'una part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional, amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones i també 4 pisos socials on acollir persones en risc d'exclusió. Actualment, la cessió Alba atén a un total de 588 persones, de les quals 43 són d'Agramunt.
1: Montblanc ha començat la restauració d'un nou tram del Pas de Ronda i d'una torre del recinte emmurallat. Es tracta del tram de muralla que va del portal de Sant Francesc fins al portal del Casbà. Són 110 metres més de Pas de Ronda que s'afegeixen als gairebé 300 que actualment ja són visitables. Les obres han començat per la rehabilitació de la torre 13 de la muralla. Els treballs s'han adjudicat per un cost de 157.000 euros i estan finançats al 100%. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
2: La nostra prioritat no ha sigut el tema patrimonial entorn a la muralla, però evidentment si tens subvencionat al 100%, s'ha d'aprofitar.
1: S'espera que els treballs estiguin enllestits abans d'acabar el mes de juliol.
3: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum des de 6:15, que hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
4: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros, però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Oïneta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Bad Gyal. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
5: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana, per fin, així ara ens està matant, llavors volem com desconnectar.
6: Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts guiris, agòbio.
7: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Oïneta i el Guitarrica, i la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
4: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
8: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
9: Bona tarda. A partir de 8:15 es disputa la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. L'anada, el Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts, tot plegat l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 el Club Natació Sant Andreu. I en bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Bascó en el primer partit de la sèrie de quarts de final pel play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
10: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Baskonia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Moran, hauran de fer un pas endavant. El Baskonia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Moran. 3 partits per ell amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
11: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurucs de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
10: El partit entre el Baskonia i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
9: I ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista. I en futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de la Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
12: plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
9: I acabarem a la Lliga F, on l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028, ampliant 2 anys el seu vincle amb el conjunt blanc i blau.
3: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
13: Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
14: El restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
13: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
14: Dilluns, dia de descans.
13: Telèfon 93 792 35 46.
14: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
15: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
13: Finques Blaumar.
14: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
13: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
14: 93 792 0440.
13: Riera Bisbe Pol 2, d'Arenys de Mar.
14: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
16: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE. Jordi Fortià.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Per aconseguir-ho, espera que la llei d'amnistia sigui totalment efectiva abans d'acabar la legislatura.
5: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
2: Luco situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
4: Així consta el sumari de la causa de la investigació de la Unitat Central Operativa, que consta de 700 pàgines i que s'han conegut avui.
2: Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència.
4: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
6: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
2: La planta de Seat a Martorell comença la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, dos models 100% elèctric.
4: Es tracta d'un pas decisiu que consolida el paper de Martorell com a referent industrial, tecnològic i d'innovació a la nova era de l'automoció.
2: Televisió de Martorell, Manel Gómez.
7: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
2: En cultura, en marxa a aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 hi ha concerts.
4: A 6:15 ha tocat la catalana Oineta amb el seu pop enèrgic i a aquesta hora actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor guitarrista De La Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan esgotades.
2: I en esport, Janire Gallut, el títol de l'Eurocup femenina de waterpolo tindrà guanyador català.
8: Arrenca la tornada de la segona competició continental entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les barcelonines guanyen per 1-0. Recordem, a la Nadal Catalunya va aconseguir una renda de 5 gols, guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol dels dos conjunts.
9: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimecres estem tenint un temps completament tranquil. No s'estan produint les tempestes que ahir a la tarda sí que descarregaven amb ganes al nord del país i la temperatura és confortable, una mica alta, però no pas amb una calor gaire destacable. De fet, avui la temperatura ha baixat una mica a gran part de Catalunya i l'ambient és càlid, però ja diem, no pas angoixant. De moment, a aquestes immediates hores, només apareixeran alguns núvols cap al Prepirineu, les muntanyes al voltant del Montseny, l'interior gironí i una mica més de vent, que s'anirà reforçant arran de mar i al prelitoral, també, ja aquesta propera nit cap al Pla de Lleida. De fet, el dijous tindrem un canvi de situació. Al matí ja més núvols, sobretot a la Catalunya central, Tarragona i Barcelona, amb algunes primeres gotes, i serà sobretot la tarda i vespre del dijous, quan arribaran les tempestes amb moltes ganes al Prepirineu i les comarques de Girona i també d'altres de destacables a la Vall del Corb, al prelitoral tarragoní i l'àrea de Barcelona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. De fet, hi ha una alerta del Pla Inuncat per risc moderat que afecta a 22 comarques del centre i l'oest de Catalunya. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda, Bali. Doncs, de moment, el que ens queda en aquests moments és una via tallada. Recordem-ho, la GI-550 a l'altura d'Arbúcies per un camió volcat aquesta tarda. De moment, es continuen fent desviaments senyalitzats en aquest punt de tall. I, d'altra banda, ara mateix a la ronda de Dalbé, ara mateix fa una estoneta ja, hi ha un tram de cues de retencions entre Diagonal i Sant Gervasi. Pel motiu, un accident, hi ha un carril tallat al carrer de l'esquerra en sentit Besòs i d'aquí aquest tram de cues que no deixa acabar de millorar la ronda de dalt en aquesta direcció. La litoral, en aquest cas, es manté amb lentitud i aturades de Zona Franca a Montjuïc, també en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà els pressupostos per l'any que ve enmig de la tempesta política i judicial que envolta el PSOE.
4: Sánchez ha fet l'anunci durant la seva intervenció al Cercle d'Economia i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. Durant la clausura de les jornades que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, ha afegit que complirà els acords amb Junts i Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya, que inclou la plena efectivitat de la llei d'amnistia.
0: Sánchez ha volgut així esvair qualsevol possibilitat que els seus socis donin suport a una hipotètica moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo. Marc Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
6: Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
5: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viu en un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
6: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
5: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
0: Doncs tot plegat avui que hem sabut que l'UCO situa Leire Díez i Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
4: Segons consta el sumari de la causa de la investigació de l'UCO, es desprèn que la finalitat última d'aquesta trama hauria estat protegir els interessos posats en joc en virtut d'una sèrie de causes judicials amb afectació al PSOE i directament o indirectament a determinats membres del govern o al seu president. A les més de 700 pàgines del sumari també es recull com Leire Díez s'hauria presentat com una persona amb vincles amb els de dalt en la primera de les dues reunions que va mantenir amb el comandant de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, imputat en el cas Escoldo. Un dels altres aspectes destacats són els 19.850 euros que la Guàrdia Civil va trobar en l'escorcoll del domicili a l'exdirigent del PSOE i exconseller de Presidència andalús, Gaspar Zarrías, dimecres passat a Madrid.
0: Doncs encara relacionat amb l'escorcoll de la UCO, perquè l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern al Parlament de Catalunya. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal.
7: La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
8: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa. O és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
7: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
9: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
7: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La fàbrica de Seat a Martorell inicia avui la producció en sèrie del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez i Salvador Illa han donat el tret de sortida al primer model 100% elèctric. Televisió de Martorell, Manel Gómez.
10: La fàbrica de Seat a Martorell ha viscut avui una jornada històrica amb l'inici de la producció en sèrie de dos models estratègics pel futur de la mobilitat elèctrica, el nou Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Tots dos vehicles converteixen la planta catalana en dos centres claus pel grup Volkswagen per impulsar l'electrificació a Europa. L'acte ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també del ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que han volgut donar suport a un projecte industrial que simbolitza la transformació tecnològica del sector de l'automoció. Així ho explicaven amb dos presidents.
11: L'objectiu és clar, que tothom pugui conduir un cotxe elèctric. El cotxe elèctric no és un luxe, és un benefici per a tothom. Democratitzar el cotxe elèctric, aquest serà el veritable èxit, que quan caminem pel barri que sigui, de qualsevol ciutat de Catalunya i d'Espanya, trobem cotxes elèctrics estacionats.
12: La indústria de l'automoció és fundamental, és essencial per a Espanya i per a Catalunya. Somos el segundo país productor d'Europa, el octavo mundial.
10: La posada en marxa simultània d'aquests dos models marca l'inici d'una nova etapa a Martorell i reforça el seu paper com a referent industrial i motor de mobilitat elèctrica del futur.
0: Més coses, el papa de Roma té previst rebre Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona dimarts a la tarda.
4: Serà en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic.
0: Ara bé, diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del papa sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández.
13: Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
14: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
13: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà a l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
4: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté.
16: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
15: Precisament fa una mica més d'un any, el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de 4 menors acusats de cremar contenidors.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, les obres de DIF als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any.
4: Dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començaran marxes en blanc amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no al mateix matí com ha passat en situacions anteriors. Aquesta normalització del servei és molt esperada pels usuaris de l'R2 Sud, però també pels dels trens regionals, que fins ara havien de fer en autobús el trajecte entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. Les obres a l'R3, en canvi, s'allarguen més del previst. La reobertura de la primera fase, prevista per a finals de maig, passa a finals d'any, juntament amb la segona fase. El servei, per tant, es reprendrà tot de cop a finals de 2026.
0: La Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra incendis forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat aquest matí a Masquefa. Canal Taronja Noia, Joan Gual.
17: En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
18: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt, i fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena. No és garantia del tot, però frena.
17: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació Estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de guàrdia urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé.
19: L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments. esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
19: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: I Granollers ha tornat a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrada en la irrupció de la intel·ligència artificial en el sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
21: El MAC ha posat de manifest que l'emergència de les tecnologies automatitzades i la IA fa evolucionar el sector de manera molt ràpida i que fan falta molts consensos i una transferència de coneixement ràpida i dinàmica. El que va començar fa 27 edicions sent un intercanvi entre mitjans de comunicació, ara és un univers molt variat. Lau Delgado, director del MAC.
22: Pot acollir doncs, mitjans de comunicació, professionals del món digital, tècnics de comunicació d'ajuntaments, professionals de l'audiovisual del món de la ficció, com són els de la PAC, que aquest any debutaven amb el projecte Mentoria Arcana, proveïdors, acadèmics, per tant, realment reafirmem molt com un espai de trobar el sector, un sector que a més ho necessita molt perquè estem en processos de canvis constants i molt més ràpid que abans.
21: Al matí hi ha hagut ponències, debats i taules rodones i a la tarda tallers, elaboració de podcast i videopodcast en directe i tanca el certamen, ara ja obert a la ciutadania, el Repsol de Josep Pedrals amb un espectacle en què interactua amb una IA i el públic.
0: En cultura, en marxa aquesta hora el Primavera Sound al Parc del Fòrum. Des de 6:15 de la tarda hi ha concerts. Allà hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
23: Molt bona tarda. Primer dia de Primavera Sound en aquesta jornada inaugural que obre les portes per a tothom. Les entrades per aquest dimecres es van esgotar en pocs minuts. L'entrada és gratuïta amb un abonament de 15 euros, però retornables. I qui ha encetat aquest dia ha estat la catalana Oïneta, seguit de l'artista Yard Act. A 9:15 és el torn de Guitarrica de la Fuente i finalment serà el concert de Wet Leg qui acomiadi aquest dimecres. A partir de demà comença la gran festa que s'allargarà fins diumenge. Més de 150 artistes formen el cartell d'aquesta 24a edició i entre ells s'hi destaquen la banda The Cure, Gorillaz, Addison Rae, Doja Cat i Batial. És moltíssima la gent que s'espera que gaudeixi d'aquest festival. Prop de 300.000 persones. Hi ha molta expectació i moltes ganes de passar-s'ho bé.
24: Haguem d'acabar exàmens fa una setmana. Per fin, així ara ens està matant. Llavors, volem com desconnectar.
25: Molta música, concerts interessants, locals, internacionals, però també molta gent, molts diris, agòbio.
26: Jo tinc moltes ganes de veure avui a la Oïneta i el Guitarrica. I la resta de dies, el Martin, The Cure, és que una mica tot.
23: I un festival d'aquesta magnitud el que genera també és un gran col·lapse a la zona. Per això s'ha desplegat un bus llançadora que va directament des d'aquí, al Parc del Fòrum, a la plaça Catalunya, per un preu de 3 euros.
0: Gràcies, Clàudia. I l'Orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de la de Clàssic a la Platja els dies 8 i 9 de juliol. David Naverna.
27: L'Orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
28: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert, i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
27: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
29: Ludovic Morló, el nostre director titular de l'orquestra, ha volgut proposar el que li hem anomenat una sinfonia imaginària, combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
27: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
0: I a punt també aquest vespre per un nou passacarrers de la Patum 2026 a Berga.
4: Tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Cobla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere pels vols a les 8 del vespre i faran els salts corresponents als emplaçaments escollits per les autoritats locals. Acabaran amb tiravols a la plaça de Sant Joan i la plaça de Sant Pere.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc la tornada de l'Eurocup femenina de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. De moment, les marineres estan perdent per 3-7 i recordem que havien de recuperar una renda de 5 gols que es van dur al Catalunya en el partit d'anada guanyant per 14-9. Es tractaria del primer títol europeu per qualsevol de tots dos conjunts. Tot plegat, l'endemà de la consecució del títol de Lliga femenina pel Club Natació Mataró, la tercera de la seva història, en vèncer 9-10 al Club Natació Santa Andreu. El tècnic Dani Ballart donava mèrit a la fita.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
2: I encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou tècnic de l'equip masculí del Club Natació Sabadell, en substitució de Quim Colet. En bàsquet, avui a les 9 de la nit, el Joventut de Badalona visita la pista del Bascònia en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off al títol. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: La penya ja es prepara pel debut al play-off contra el Bascònia. Els badalonins juguen aquest vespre el partit d'anada al Bues Arena en una sèrie al millor de 3. Una de les claus del maig serà el joc interior, ja que amb la baixa de Tomic, alguns jugadors com l'última incorporació, Yanis Moran, hauran de fer un pas endavant. El Bascònia és un dels equips més físics de la Lliga. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat amb el poder físic del Francesc Moran. 3 partits per ell, amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex del Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes. Ho explica el tècnic de la penya, Dani Miret, en la prèvia del partit.
5: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Crux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
4: El partit entre el Bascònia i el Joventut serà aquest vespre a partir de les 9.
2: Ahir el Barça va guanyar a Múrcia per 68-91 i va recuperar el factor pista de cara a aquest play-off i el Javi Posyeida ha fet balanç avui d'una nova temporada on ha aconseguit a la Lliga ACB i ha tornat a aconseguir la permanència. Albert Aliaga es mostra satisfet i orgullós del club i del primer equip.
6: Som nous, perquè és el tercer any i seguirem sent nous i la gent seguirà veient com el que som, però estem orgullosos d'estar a CB i de som qui de ser qui som. Fora potser a vegades valore més que a casa, no? Perquè a vegades parles amb gent i et valoren més del que estem aquí. Que no ens tinguem que arrepentir algun dia de recordar-nos on som. Valorem-lo, aprofitem-lo, disfrutem-lo i anem a treballar.
2: Pel que fa al futbol, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial del dia 15.
7: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny de 2028. Monforte amplia 2 anys el seu vincle amb el club blanquiblau.
8: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es fos a donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol i la veritat que bueno, 2 temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
2: I acabarem amb Leo Messi, que ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'enguany. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, d'entre altres catalans, Xavi Hernández i Manel Estiarte. El jurat ha destacat, més enllà dels mèrits esportius, la seva contínua tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura de la salut dels infants.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet i Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
10: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
11: Com pot ser, si sempre feu fotos?
10: Sí, però no són de veritat.
11: I si li regalem un reportatge?
10: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
11: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
12: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
13: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
12: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
14: Nou Confort, lampisteria general.
15: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
14: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
15: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
14: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
15: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
12: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Es equiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any. Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a les obres que fa Adif a la infraestructura. Dilluns que ve recepcionarà l'obra i començaran les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. Paneque ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no el mateix matí, com ha passat en d'altres ocasions. Les obres a l'R3, en canvi, com us dèiem, s'allargaran més del previst. La reobertura la primera fase prevista a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase, per tant, es reprendrà tot el servei a finals de 2026. I Pedro Sánchez ha anunciat avui que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ha dit que ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana pel mateix conflicte polític.
2: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
1: I a Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. L'operació estiu posa en el punt de mira a l'espai públic i sobretot les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, amb moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot quads. Tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, una propera, la visita al Papa i la sortida del Tour de França. I l'ONG Educo alerta que a la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, el que correspon a les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per l'alimentació durant els períodes no lectius. L'entitat també ha alertat que al voltant del 7% dels infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. I l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules 3D per a fractures de radi discal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet a hospitals com Capdevall i Blanes, unes fèrules que substitueixen el guix, provocant menys molèsties segons les primeres valoracions dels pacients.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Nou Confort, Lampisteria General.
3: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
0: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
3: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
0: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
3: Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
5: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
6: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
7: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
6: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
7: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
6: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
7: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys, la primera. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot.
8: Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.

la creativitat forma part de l'ésser humà i ho manifestem de múltiples formes. Mediterrània és un espai que inclou aquesta visió. Un temps de ràdio on fem intercanvi de cultures, formes de pensar i sentir, de viure i conviure. Granets de sorra que ens permetin construir un món millor. És un plaer fer-ho. I desitgem que vosaltres, amics, companys i coneguts o desconeguts que ens escolteu, també el gaudiu. Mediterrània és plural en els seus continguts. Cada setmana ho fa des d'una visió diferent. Aquesta setmana, en Pas a Pas, on parlem de com viure des de la salut. La salut des de la salut. Si us sentiu identificats amb el que es diu i voleu explicar la vostra experiència o afegir algun comentari que sumi, sempre ens agrada rebre inputs de les persones que ens escolten. Que sapigueu que hi ha dos telèfons en els que podeu enviar missatges i que també estem en el Facebook Live i en YouTube. YouTube Radio Arenys, i allà ens podeu posar cara, ens podeu veure i podeu escriure a sota que nosaltres contestarem. Sí que això és una cosa que serà molt ben rebuda. Els números de telèfons, que també estan, van passant per la pantalla del vídeo que s'està transmitint, és el 93 795 79 12 o 722 886 921. I dit això, sentim la sintonia.

0: podeu trobar al Facebook Mediterrània Radio Arenys i a Spotify. Mediterrània també està allà. Allà podreu veure el que fem i en els podcasts dels programes emesos o escoltar-nos a la web de la ràdio. Si entreu a la carta, busqueu Mediterrània, allà també són. I escoltar-los com vulgueu, on vulgueu i l'estona que vulgueu, que això és l'avantatge que tenen els podcasts, que pots triar l'estona que vols escoltar-los i ja està. Aquí no, aquí estem en directe i s'ha d'escoltar sencer. Si voleu. Uh-huh. Us parla Rín García i en el so tenim a Joan Bosch, a l'estimat, valorat i desitjat.
1: Gràcies, gràcies. No es mereixen, home.
0: Sí que es mereixen, sí. Sí, sí. Sí, sí. Mai s'ha de dir que no es mereixen les coses. S'han de donar les gràcies i prou, eh? Sí, sí. I res, passem a pas a pas.

0: avui tenim en l'estudi a l'Aima Zapata per fer el pas a pas. Mm-hmm. Molt bona tarda, bon bon vespre, perquè ara ja ens despista el
1: sí,
0: temps, eh?
1: Sí. Home, teòricament aquesta hora ja és el vespre.
0: És el vespre.
1: Tant, bon vespre, bona bon vespre, nit, bon dia de demà.
0: Encara que sigui de dia.
1: Sí,
0: i hi hagi sol.
1: Dia, sí.
0: Tenim a l'Aima Zapata i a Carlos Pérez i a José Miguel Otermín, que són els dos col·laboradors de pas a pas, els tenim de baixa.
1: Estem recuperant-se.
0: S'estan recuperant. Sí. Han tingut unes operacions i s'estan recuperant. Mm. I avui estarem nosaltres dos soles. Que no vol dir que ells no hi siguin.
1: No,
0: que ells estan aquí en esperit i que hi seran. Sí. I que hi seran properament. O sigui que donem pas al que la Imma ens ha preparat per avui. Però abans, com sempre, farem una petita meditació per centrar-nos en els temes, en els temes que avui parlarem.
1: Sí. Sí, em sembla que...
0: Sí? Vinga, el Joan ens posa la música de fons i la Imma ens la dirigeix.
1: Bé, ens convido. També em convido a mi a acabar de sentir que sóc aquí i ara. Amb el nostre amic... El nas, la respiració. Ens convido a parar uns moments d'atenció al fet tan quotidià, tan fonamental, de respirar. De permetre que l'aire entri i que surti. I podem aprofitar quan surt per deixar que surti també, potser sí, aquella cosa que ens amoïna, allò que pesa, i podem fer-ho fent un sospir. Sí, amb soroll, millor i tot. I si ve un badall, és més que benvingut. I deixem això, que entri l'aire que ens nodreix, i surti allò que ens pesa, que ens és feixuc. I a cada expiració podem permetre-li al cos que es deixi anar. Res més que es deixi anar. Com si fos un nino de drap que deixem anar sobre la cadira. La cadira, la butaca, on estiguem. La terra. El terra i la terra ens sostenen. I si ens ho podem permetre, tancarem els ulls, clar, per poder anar cap a dins. Cap a aquest espai que sempre hi és. Que sempre podem anar a visitar. On podem veure com apareixen pensaments, potser. I veure'ls com tenen lloc... I es poden anar, si volen. I dediquem rebre uns segons a observar com sentim el nostre cos per dins. Com és això de visitar el meu cos per dintre? Potser noto que hi ha algun punt que està tens. Oh! Li porto la respiració un moment i li permeto, si vol, que es deixi anar. I segueixo permetent que aquest cos es relaxi i esdevinc senzillament l'observadora d'aquest cos per dins. Què se sent? Com se sent? Puc sentir on s'acaba el meu cos? Puc sentir els peus i clarament la terra on estan? Puc sentir l'espai que ocupa el meu cos en l'espai? Puc sentir el batec del meu cor? Senzillament observar-ho.

0: Què passa a la meva ment? Què passa en el meu cos? Hi ha hagut algun canvi? Oh, observo només. No vull modificar res. Com qui s'enfila dalt una muntanya i mira el paisatge, no volem canviar. Només l'observem. I ens regalem un parell o tres de respiracions més. Ben fondes. I si ens ve de gust, només si ens ve de gust, comencem a bellugar els dits de les mans, dels peus. Ens podem estirar, si ens ve de gust. I si ens podem quedar així, tal com estem. I si ens ve de gust, obrim poc a poquet els ulls. Ui, hi ha molt de llum a fora. I ens agraïm aquest regal que ens hem fet.
1: Gràcies, Imma. Ha sigut un plaer fer la meditació avui amb tu. Espero que la gent que hagi pogut, perquè clar, evidentment, si estan conduint només l'han d'escoltar, o si estan fent algunes feines que no poden parar tots res, però si poden, val la pena que en aquests moments haguessin parat un moment i s'haguessin deixat d'anar, no? M'ha agradat molt a mi, jo li he baixat el cor, i quan jo baixo el cor, la respiració em ve un somriure. Em ve sempre un somriure. Això és una tàctica que es pot practicar, no? O sigui, pares la ment i t'imagines que la baixes al cor. I immediatament surt un somriure a la boca. Vull dir, és instantani. I això és una cosa que dius, oh, quin agraïment, no?
0: Sí.
1: Doncs molt bé. Dit això i fet a la meditació, ens presentes aquí, del que vols que parlem avui.
0: Em venia molt de gust justament parlar d'en Sergi Torres.
1: Molt bé, no, el Sergi Torres.
0: No parlar d'ell, no. Ell em diria, no. Però bé, almenys, fer servir el Sergi, això també és una expressió molt seva, puc fer-te servir? Doncs fer-lo servir a ell. Ell normalment les xerrades les fa en castellà, per tant, puedo utilizarte, diria. Doncs l'utilitzarem.
1: Qui és el Sergi Torres?
0: Ara anem-hi.
1: La gent que no el conegui.
0: Perquè no el conegueu, el Sergi és un místic contemporani i, a més, podríem dir de quilòmetre zero.
1: Sí, aquest m'agrada perquè és de casa.
0: Sí, és de casa, és de casa.
1: El quilòmetre zero vol dir que és molt proper.
0: Sí, és molt, molt proper de naixement. Ell va néixer a Barcelona l'any 75, 1975, per tant, doncs, relativament jove. Per mi cada vegada la gent em sembla més jove. Va néixer a Barcelona i va estar 10 anys treballant de fisioterapeuta. I després ho va deixar per seguir realment el que era el seu camí. Ja de petit ell explica que ja se sentia molt, molt estrany, que era un nen que, quan va veure la gent, quan veia el món, ell no veia el món d'aquella manera. Va tenir molt bon coixí a casa, i llavors ara es dedica ja fa uns quants anys a compartir la seva pròpia experiència d'autoindagació. Per això quan li pregunten... Autoindagació.
1: Això és important.
0: Sí. Diu, quan li pregunten a en Sergi, això ho he tret de la seva pàgina web, eh? O sigui,
1: sí, sí, ho he escrit. Jo també l'he visitat.
0: Sí. Quan pregunten a en Sergi qui és en Sergi Torres, sol respondre, encara no ho sé. Segueixo investigant què és Sergi Torres. No m'he equivocat. Què és Sergi Torres?
1: No qui, eh?
0: No. I què és ser un ésser humà? I es dedica... Va començar amb petites xerrades, va publicar el seu primer llibre, que era Un puente a la realidad, i he començat amb el pont, ara me n'adono, 2007 crec que era, no recordaré exactament, i va començar a fer xerrades, trobades, ell n'hi diu trobades, que cada vegada hem de més gent, van acabar havent d'anar.
1: És a tenir en compte... Quan hi ha paraules, el que fan servir segons quines paraules, eh? Sí. Perquè trobades vol dir que inclou a que tota la gent pot aportar. Sí. Que no vas com una persona

0: que vas només a rebre, sinó que tu també aportes. Aquesta és la diferència, no? Tenir en compte la gent que hi va, no?
1: Sí.
0: És molt important, això.
1: Radical. Ell ha trigat molt a dir que feia un curs. És a dir, jo n'he anat seguint, potser farà 5 anys que el vaig conèixer, l'he anat seguint i ell deia, jo no sóc mestre de res, jo no faig cursos, faig tallers. I ara ja fa un temps que sí que va dir, ok, vale, doncs ni puc dir curs en això que faig. Però, i les xerrades, ja et dic, les va estar fent, eren tan multitudinàries que va haver d'anar a fer a teatres. Va estar al Teatre Regina, això ho podeu trobar a YouTube, si aneu a YouTube, podeu trobar gravacions de trobades de Regina, al Villarroel, i l'última ja va ser al Teatre Borràs, crec que és, sí, al Borràs. On, no, perdó, dic malament, al Goya. Disculpeu, m'he equivocat de teatre. Bé, no importa, perquè ara ja no ho fa, eh?
0: No ho fa.
1: No, no. Va dir, això s'ha acabat, les coses comencen i s'acaben.
0: Tenen, sí, sí.
1: I
0: un procés.
1: I fa un procés. I llavors, doncs, fa retirs, ja fa una bona colla d'anys que fa retirs a Núria. Solia fer-ho al juny, va haver-hi allò del confinament i va passar a l'octubre, i ara ho fa tant al juny com a l'octubre. A Núria és realment un lloc preciós per poder anar a passar uns dies a fer això, a indagar. No sap mai de què parlarà quan puja a agafar el micro. No sap de què parlarà. I és preciós veure quan algú li fa una pregunta i com escolta i com s'escolta, però no en en Sergi, no escolta en, sí, en Sergi, sinó va més enllà. I com va més enllà de, a vegades fins i tot, d'allò que ha estat preguntat. És molt, molt enriquidor, moltíssim. I vaja, doncs, dels llibres que ell ha anat publicant, que són, de fet són reculls d'aquestes xerrades, eh? És a dir, va publicar el Saltar el Vacío, Me acompanyes, que és una expressió molt típicament seva, ells sempre fan les trobades, es fan en castellà. Va treure un de il·lustrat per a Canalla... Des
0: aquí tens un altre, Los Introhéroes.
1: Los Introhéroes, que és per a nens, a partir de 5 a 6 anys.
0: Aquest és molt interessant,
1: és,
0: no?
1: És molt xulo. Aquest el vaig regalar.
0: Els nens, vull dir,
1: sí,
0: saps?
1: Sí.
0: Els herois
1: interiors.
0: Que busquen... Sí, busquen l'heroi interior, clar. Sí, sí, sí.
1: Molt xulo, també. La biologia del presente, que va escriure a quatre mans amb algú molt interessant, que també us recomano molt, que és David del Rosario.
0: No el conec, David
1: doncs,
0: del Rosario.
1: Busqueu-lo, David del Rosario. Aquest noi explica com ell, que va estudiar una carrera tècnica, no recordo quina cosa molt tècnica, tal, i va aconseguir totes les beques, la feina, tot el que tothom podria pensar, parella, casa pròpia, i no era feliç. I va començar a deixar-ho anar tot, fins que es va donar compte que per poder viure una experiència humana no tenia informació. I va començar a estudiar neurociència i està molt més enllà. És un personatge realment fascinant.
0: És curiós perquè són molts personatges d'aquest tipus, han fet un procés exitós, no?, del que la societat vol per ells, o vol per cadascú de nosaltres, i hi ha hagut un moment que hi ha un trencament.
1: Sí.
0: O un trencament per malaltia, o per no trobar-se a si mateix, per diferents causes, però hi ha trencaments que els porten cap a una espiritualitat, un connectar amb les essències que som, no?
1: Sí. No puc recordar qui, famós, deia que desitjava que tothom arribés a ser molt famós, molt ric, tot allò que
0: perquè
1: volgués,
0: se n'adonés.
1: Per adonar-se que no era allò que realment necessitaven.
0: Ja.
1: I a David li va passar una cosa així, i de veritat, seguiu-lo, a més és superamè, és molt clar a l'hora d'explicar.
0: Fa fàcil.
1: Molt, molt, molt, de veritat. I aneu apuntant, si voleu.
0: però quina era la proposta?
1: I la proposta...
0: Has presentat qui,
1: i la proposta
0: de qui parlarem.
1: Sí, d'en Sergi Torres.
0: I la proposta era...
1: Era... jo li vaig... en Sergi va treure aquell llibre, Aurum. Aurum...
0: El tenim a la pantalla, si el voleu veure. Aurum... La gent que ens estigui mirant pel Facebook o pel YouTube, el poso a la pantalla perquè veieu quin llibre és.
1: Sí. És una delícia. Aurum, en llatí, vol dir or.
0: Or.
1: I ara no recordo el nom, en japonès hi ha una tècnica de restaurar peces de ceràmica delicada, restaurar-les amb or.
0: Amb or, sí, sí, sí. D'això el refilet aquells que tenen moltes peces en or, sí, sí.
1: En fet, si us fiques a la portada ja porta això, no?
0: Sí, sí, té les... unes línies entrellaçades que són d'or. Sí. I la proposta que tu fas avui és...
1: És, clar, el que diu en Sergi és que diu tantes coses interessants que... I vaig recordar que li havia regalat a la meva germana aquest llibre.
0: I l'has anat a buscar.
1: I sí. Sí, li vaig dir, Susi, me'l deixes? I encantada. Perquè és la destil·lació d'allò que diu en Sergi. Ja. Triat entre ell.
0: L'essència,
1: frases brevíssimes. Això sonaria també molt japonès, molt zen.
0: Bueno, és que sempre hi ha allò, menos és más.
1: Exactament. Que són frases molt breus. I, a més, acompanyades per imatges. I vaig pensar, dic, oh, pot ser molt bonic. I, a més, el Sergi, quan fa la presentació d'aquest llibre, diu, manual d'ús d'aquest llibre. S'agafa el llibre, sisplau, Rim, si ho pots fer.
0: Ja el tinc a les
1: Agafes
0: mans.
1: El llibre, molt bé. Agafes el llibre i l'obres a l'atzar.
0: L'obro a l'atzar.
1: A l'atzar. I, aleshores...
0: Hi ha una frase.
1: Mires
0: i una
1: i
0: imatge.
1: Endavant.
0: Ensenyo la imatge a càmera, si la voleu veure... que realment no és l'important, és un complement, la imatge és un complement, perquè la frase diu...
1: Clar, i per qui ens està escoltant, és com si fos, no sé, com blat, i hi ha una papallona blava arrepenjada.
0: Sí, hi ha una branqueta de blat, de blat i una papallona blavosa, i al fons està difuminant.
1: Exacte.
0: I diu, solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Solemos usar las emociones como motor de acciones, pero también son la llave que abre la puerta hacia nuestro ser. Això com et ressona?
1: Doncs m'ha portat allò que ell diu, i ara he trobat aquí una cita seva, que diu, digues la teva emoció, quina sigui, és igual, la ràbia, l'alegria, digue-li, hola, deixa'm sentir-te. No et rebutjo. Oh, és que estic enfadada, estic trista. Hola, deixa'm sentir-te tota. Perquè és una porta o una clau, és igual.
0: És igual.
1: Però
0: a saber què hi ha dintre de tu.
1: Es va, què hi haurà. I més enllà, i escoltant-lo amb ell, ho vaig comprovar. Quan... Bé, va morir.
0: No.
1: Sí, va, sí. No, parlo, sí.
0: Fes.
1: Ara aviat, ja fa 6 anys i mig, va morir el mateix dia el meu home i el meu pare.
0: Se'n van anar dues ànimes.
1: Sí, se'n van,
0: molt properes.
1: Se'n van anar juntes. Per tant, el dol no va ser fàcil.
0: No.
1: Jo no era conscient, però era doble. I recordo arribar a casa, sobretot per mi el dol va ser com molt evident, perquè el meu pare l'havia ja anat fent predol, se'n va anar amb una mena d'Alzheimer, una cosa així, no era ben bé això, però sí una demència, i el vaig anar plorant a trossets. Però el Pere va ser més complicat. I em recordo arribar a casa amb una tristesa i una ràbia enormes i recordar el que deia el Sergi, travessa això. I asseure'm a la taula, a la cadira de la cuina, a sentir tota la tristesa que podia sentir, tota la que hi havia. I a sota hi havia molta ràbia, i a sentir-la tota. I a sota hi havia la pau.
0: Això és com l'au fènix, no? Que baixa, i ja quan no hi ha més a baixar, només queda tornar a pujar.
1: Tornar a pujar.
0: I aleshores és quan trobes la pau. Perquè si no, amaguem, tapem, i no resolem.
1: No.
0: I no resolem. No. Obrim una altra?
1: Obrim una altra.
0: Vinga. Torno a obrir, tanco el llibre, i
1: gaire.
0: Busco a veure per on... Ah, mira, uau, la imatge.
1: No l'he vista bé, què és? Ai, amor, és un gosset d'aquests que tenen, no sé com es diuen, carlins, crec que es diuen que tenen el nas tot xafat.
0: Sí, però...
1: Com
0: que...
1: si estigués embolicadet amb una manteta blanca.
0: Sí, sí.
1: Oh, és coquíssim.
0: No sé, jo aquests que els vesteixen, no sé jo pas.
1: Bé,
0: però bueno.
1: Jo no ho faria, de vestir-lo així, però veig aquest animal molt estendre.
0: La frase és molt bona, eh? La frase és molt bona. Diu, quizás... No de, nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos. Quizá nos dé miedo darnos cuenta de que no somos lo que pensamos que somos.
1: Yes, que no lo somos.
0: Vinga, explica.
1: És que no són per mi, eh?
0: Sí, home, i a més, tant. Sempre és per nosaltres.
1: No som...
0: Això s'ha de dir. Que sempre és per nosaltres i que tothom que ens escolta o tothom que llegeix aquestes frases o qualsevol altra, és des del que ell sent, des de la seva perspectiva, des de la seva mirada, des dels seus ulls, no des dels nostres, ni, de, ni dels ningú, i cadascú el seu.
1: Sí, mira, i ara em porta una cita que també havia portat en Sergi.
0: Llavors, va combinant.
1: Sí. Quan vaig néixer en aquest cos, diu ell, no va néixer una personalitat. Aquella essència que va néixer no mor quan la vesteixes de personalitat. És allí, coberta, dissimulada, com està dissimulat aquest animaló de la fotografia.
0: Sí, sí, de la fotografia.
1: Que te l'has de mirar bé per adonar-te que és un gosset.
0: És un gosset embolicat amb una manteta.
1: És un gos.
0: Que clar, que no és el que...
1: No és un peluix, no és...
0: No. I potser ell mateix no se sent el que és.
1: Mm, clar. Diu, tots els éssers humans, avui en dia, han nascut des d'aquest aspecte essencial de vida. Tots neixen en potència plens i esplendorosos. Sí, sí, vosaltres que escolteu, també. Sí, els que som aquí a l'estudi, en Joan, també.
0: També.
1: Tots, tots. En potència, plens i esplendorosos, tots.
0: Tots, tots. És que ho perdem. Ho anem perdant.
1: No, perdem. No perdem. Ens n'oblidem.
0: Sí, sí.
1: Queda
0: sí,
1: tapat per aquesta personalitat que anem teixint, que... i que ens anem creient, perquè diu aquí, diu segons el context en què naixem, ens anem transformant i acabem sent el que som, però que no és el que som.
0: Que no és en realitat el que som.
1: No, no. Diu, així, per exemple, hi ha dones en alguns països que creuen que són objecte familiar i homes que creuen que són els reis del mambo. Tot plegat és fals. Però ens ho creiem.
0: Ens ho creiem. I jo... Ens creiem tantíssimes coses. I les tenim injectades en vena. I encara que tu siguis conscient, això és el procés que està fent, que diu el Sergi, encara que tu siguis conscient de totes aquestes coses, de tant en tant, xa, sí, es fa una travessa per ahí i torna, diu, però com estic pensant jo això si no és el que jo crec, no? Però passa. Hi ha una música... que havia de sonar abans i no ha sonat, que m'agradaria que sonés, perquè parla d'això, no? Del que fem a la vida. La cançó es diu Dejamos huellas bonitas, d'Antoñito Molina, i és molt canyera, que això ja dona vidilla, però va dient això, no? Que potser el que hem de trobar és trobar-nos nosaltres. Deixem un camí, però hem de trobar aquest, no? El nostre.

0: bonita.
1: No la coneixies, què
0: t'ha
1: semblat?
0: No, m'encanta. Que bonica.
1: Això és una màgia d'internet. Tu li poses una cosa, li fas una petició i et connectes. I apareixen.
0: I apareixen,
1: no? I a més és que anava lligat amb el que estàvem parlant.
0: Superlligat. No? I a més, he estat començant-la a sentir i veig aquí, dic, uah, aquesta. Diu en Sergi, quan et miro a tu, tu no ets allò que jo penso. T'imagines que tu fossis allò que jo penso?
1: Mare de Déu.
0: Els meus pensaments són petitíssims davant allò que tu ets.
1: Ets molt més gran que els meus pensaments. És molt maco, això. I una altra cosa que escoltant la cançó m'ha vingut, no? Quan es diu, mirant-nos als ulls, em fa gràcia perquè, clar, tenim tan en vena el fet de que mirem als ulls de la parella, saps? Les cançons parlen de parelles, no? En general. Vull dir, és molt complicat que no es... I em venia, no, és mirar els ulls a qualsevol persona que tens al voltant. Mirar els ulls, que no ho fem. Que no mirem els ulls, que no ens mirem els ulls. Que és, saps què és? Què són els ulls quan tu mires una persona? L'entrada de l'ànima. Per això hi ha molta gent que no aguanta ni mirar ni deixar-se mirar. És tot un procés, eh? Permetre que l'altre entri.
0: Clar, a més és una qüestió cultural.
1: Oi, evident.
0: Aprenem ja de petits,
1: que una
0: miqueta...
1: Sí, sí.
0: Una miqueta està bé, però no massa.
1: No massa.
0: No massa, perquè a partir d'aleshores ja estem entrant en un àmbit d'intimitat.
1: Clar, no, ha de permetre l'altra persona. Hi ha moments que es veu que es permet, i hi ha moments que no. I aquí està el respecte, clar, sí, sí. Tornem al llibre.
0: Sí.
1: Vinga, torno a obrir una altra, a veure què sortirà.
0: Seguim jugant.
1: Uau! Us ensenyo la imatge i l'Imma la descriu. Sí.
0: És una nena gran que està estirada a la gespa.
1: Una noieta, una noia, una senyora.
0: Bueno, que s'ha posat... Està, hi ha la seva melena, tal, i s'ha posat unes ulleres negres, unes celles ben gruixudes negres, un bigoti ben negre...
1: A los hermanos Marx.
0: I està rient.
1: Sí, estil hermanos Marx.
0: Sí,
1: total. I diu, trata de ser comprendido por todos... No, perdón. No he llegit bé. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante. Sí. Ho torno a dir. Tratar de ser comprendido por todos es una tarea que dura toda una vida. Decidir dejar de hacerlo dura un instante.
0: A part de que duri tota una vida, està abocada al fracàs.
1: No, clar, clar.
0: És a dir, no és que duri tota la vida, però quan et mors ho has aconseguit. No.
1: I a més pateixes.
0: Perquè
1: aquell no li agrades, el que no sé què, vas patint. Intentar que la gent et comprengui és complicadíssim.
0: Si feina tinc a comprendre'm a mi mateixa.
1: Aquí. Ara, la imatge jo no l'acabo de veure, per això...
0: Jugant a disfressar-se. Està disfressada i jugant a ser algú diferent.
1: Ah,
0: i li importa un rava.
1: Que li importa... I que, sí. Això seria el significat.
0: Sí, li importa un rava que estigui, que pensin si és una nena, si és un home vell, si...
1: Bueno, jo el veig molt, hermanos Marx.
0: Sí. Està senzillament gaudint de l'instant del joc.
1: I què és per tu, el que ha dit la frase, el que hem llegit?
0: Doncs això... Això no té sentit intentar que t'entenguin ni que t'estimin ni que agradis a tothom. L'única persona que has de tenir present, que has de mirar de comprendre i de ser compresa per ella, és a tu mateixa. Ja està. Ja està. I si hi ha un moment en què no et comprens, també està bé.
1: Bueno, si t'estimes, el que dèiem abans, no?
0: El que dèiem abans. És a dir, estimar no és comprendre. Estimar és acceptar tal com és. No et comprenc, però t'estimo. No et comprenc, però et veig i t'accepto.
1: I ja està. Sí, va molt per aquí la cosa. Se'ns va passant la... Fem una altra frase i una cançó, perquè he triat diverses, i també són... Bueno, i tu també has triat dues, que són xules. No, també les escoltarem. I explica per què les has triat. A veure, anem a obrir el llibre, a veure què sortirà per aquí. Aquí. Uau, que maco aquest.
0: Són dos nens que tenen un ordinador portàtil cadascú a la falda, sí, però s'estan mirant els ulls i estan rient.
1: Sí, senyora.
0: Vaja.
1: La poso per imatge.
0: Unes riallades.
1: I a veure què ens diu. Ens diu: el presente, tan simple para aquellos que viven en él, es imposible de alcanzar para aquellos
0: que lo intentan.
1: Ho torno a dir, perquè, clar, aquestes coses s'han de parir. Uh-huh. El presente, tan simple para aquellos que viven en él e imposible de alcanzar para aquellos que lo intentan.
0: Sí.
1: Explica'ns.
0: Pues salto en l'Anthony de Melo, que em van parlar fa el programa anterior, potser va ser. Uh-huh. Li llegia l'altre dia que deia intentar, o era Krishnamurti? No importa. Intentar és mentir. És a dir, i recordo ara quan vaig fer un...
1: Explica això de que intentar és mentir.
0: Sí, que sona molt fort, que podem matisar, òbviament. Però recordo que estava fent un retir que vaig anar a fer a Menjou Dispensa, ara fa uns anys, i vaig amb la meva... l'emportava, no?, i li dic: és que no aconsegueixo obrir el cor. I ho estic intentant. I posa una xancleta al terra... Estàvem a la platja, posa una xancleta al terra i em diu: intenta donar-li una patada a aquesta xancleta. Jo li vaig donar una patada. Diu: no, intenta donar-li una patada a aquesta xancleta. Li dono una patada. Diu: no, et dic que ho intentis. És a dir, que no ho aconsegueixi.
1: Sí, clar. No t'estava dient: fes un cop a la sabata. Sinó intenta-ho.
0: És a dir, no ho aconsegueixes.
1: O sigui, només estàs en l'intent.
0: No ho aconsegueixes.
1: Per tant, un intent no és un aconseguit.
0: No. En llatí, intendere vol dir tendir cap allà. No arribar-hi. Uh-huh. Anar-hi, però no arribar-hi. Ja. Per tant, clar, si és cert que si jo dic intentaré fer tal cosa i ho dic d'acord i ho vull fer, uh-huh, amb un llenguatge quotidià, doncs vol dir que tinc intenció de fer-ho. Uh-huh. Però de vegades pot haver-hi un cert amagat que ho intentaré però no crec que pugui.
1: Sí, bueno, és que això, aquest és com una conseqüència, no?
0: I ja està, llavors no ho faré.
1: Sí. O no em sortirà, o se'm... Està molt en l'ambient, però molt, el negativisme. No, és que això jo... A mi em passa molt, això és una anècdota, eh? Però a mi em passa molt amb els aparcaments, no? Uh-huh. I un dia vaig decidir que aparcaria. I ja no em qüestiono més. És que no m'ho qüestiono més. Arribo i hi ha un aparcament. I és curiós perquè la gent, quan ve amb mi, em diuen: és que tu sempre trobes aparcament. I els hi explico. Feu-lo així. I no s'ho creuen. No, perquè a mi no em sortirà. No, perquè jo no puc. No, perquè... El mateix que ho he fet jo ho podeu fer vosaltres, és que no és més. Vull dir, no, però això, en general, quan parles així d'aquest tipus de coses, de dir, si tu vols estar, és només fer-ho, no? Et miren amb el no, a mi no. I en altres situacions, a mi no.
0: Ens boicotegem.
1: O no puc.
0: Ens boicotegem amb molta habilitat.
1: Amb molta habilitat.
0: Sí. Estem sempre, i això a la frase anterior, a una decisió de distància. Sempre estem a una decisió de distància.
1: Explica, perquè aquesta frase també és molt bona. Sempre estem a una decisió de distància.
0: És a dir, jo sé que hi ha coses que no he aconseguit fer perquè realment no he decidit fer-ho. Molt inconscientment. Uh-huh. Hi ha una part de mi que uh-huh encara no ha decidit fer-ho. Uh-huh. Inconscient, eh? Òbviament.
1: Inconscient.
0: Però si no he aconseguit, és perquè no he decidit fer-ho.
1: Uh-huh.
0: Però quan decideixes realment, passa.
1: Passa. Ho fas.
0: Però pot ser que hagi decidit, sense adonar-me'n, que no ho faré. Aleshores, no ho faig.
1: No ho fas, clar, sí, però... Està bé. Hi ha un munt d'inputs que estem llançant avui a les zones perquè arribi aquí, els hi faci falta. els vulgui acollir. Mm. Has triat tu una cançó, que és Ítaca, del Lluís Llach.
0: Sí.
1: Què és el que t'ha fet triar-la?
0: Me la va fer triar perquè parla de tornar a casa.
1: Mm.
0: I per mi, i també a vegades això me'n dispensa, quan es diu tornar a casa hi ha alguna cosa en mi que s'emociona.
1: Mm-hmm.
0: Tornar a casa, en el sentit més, per mi, més espiritual de la paraula.
1: Ah, sí, sí.
0: Val? I en Sergi ens convida, ens dona camins... Uh-huh. Per poder tornar a casa. Per això la vaig triar, perquè parla de tornar a casa i d'allò que aprenem en el camí.
1: Doncs escoltem una estoneta a Lluís Llach i Ítaca.
0: Coneixeu.

0: explica com t'agrada a tu Lluís Llach.
1: Oh, bé, aviam, Llach m'agrada molt per les cançons que fa, les lletres que fa, però més Ítaca, que a mi m'agrada especialment. I tinc una,
0: és el viatge.
1: Una predilecció. Sí,
0: és el viatge.
1: Sí. Sí.
0: Segons el Joan, que ens estàvem parlant mentre s'escoltaven, diu que és, ell és com persona molt dolç i molt asseguible. O sigui que bravo per Lluís Llach.
1: Que bé.
0: I tornem a obrir llibre.
1: Ah, anem-hi.
0: Tornem a obrir
1: aviam
0: llibre.
1: Que ens surt ara.
0: A veure quina pàgina sortirà. Vinga, què és?
1: Una rosella en un camp de blat.
0: Una rosella en un camp de blat.
1: Preciosa. Vinga, una rosella destacant-se moltíssim.
0: Sí, és maquíssima.
1: Més, en aquesta època.
0: En aquesta època, sí, els camps estan plens de roselles.
1: Sí.
0: És una flor molt senzilla i, en canvi, és molt maca.
1: Preciosa.
0: És preciosa, eh?
1: Ui, lo que dice.
0: I lo que diu. No se passi.
1: Acabo de veure-ho.
0: Si va lligat amb la rosella.
1: Dale.
0: El único camino verdadero es el amor. I no hi ha més. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro.
0: Torno a dir-la. El único camino verdadero es el amor. No porque sea el mejor, sino porque es el único con sentido propio.
1: Claro.
0: Diu la Imma.
1: Claro.
0: Què vol dir claro?
1: És que només... Potser una miqueta... Només hi ha amor. És a dir, partim ara d'aquí, de si existeix... Si creiem, i jo sí, creia, no crec, sé que hi ha Déu, posa-n'hi el que tu vulguis,
0: posa-li
1: intel·ligència universal,
0: sí.
1: Tu vulguis supraconsciència, no importa.
0: Sí, no importa.
1: Bé, però per mi, si hi ha Déu, només hi ha Déu, no pot haver res més. I Déu és amor, no és res més. Digue-n'hi amor, digue-n'hi llum, energia. Per tant, és l'únic que té sentit, és l'amor. I la resta, el mal, el tal, és l'absència d'amor. Igual que només hi ha llum, no hi ha foscor. La foscor és absència de llum. Per tant, l'odi és absència d'amor. Però l'únic que hi ha realment és amor.
0: És amor.
1: Clar.
0: I si realment entrem en aquesta vibració, no? En aquesta energia... Bueno, el cos funciona d'una altra manera, tens una alegria interna enorme i realment veus el teu entorn d'una altra manera, vibres d'una altra manera, vibres allò, amb amor. I amb compassió ben entesa, eh? Vull dir, perquè la compassió també és una paraula que s'ha fet molt mal ús d'ella, no? De el que significa compassió dels altres, el ser compassió vol dir ser empàtic amb l'altra persona, no? I això és molt, molt, molt valuós. Sí?
1: Sí,
0: sí. Fem una altra frase? Vinga,
1: va,
0: i tanquem.
1: Va, fem l'última.
0: L'última, vinga. L'última del vespre. Uau. Aquesta és potent, eh?
1: Aviam com descric jo això. És una tela d'aquestes xarxes metàl·liques que es fan tanques.
0: De fines, de valles. Sí,
1: però està trencada, oberta, i en el fons es veu un punt de llum.
0: Un raig.
1: Un raig de llum. Sí, i ara ensenyem.
0: L'ensenyo. Li estava ensenyant a l'Imma
1: per ràdio i
0: perquè la pogués descriure. I jo ara l'ensenyo per imatge perquè es pugui veure aquest raig de llum.
1: Sí.
0: A través d'una red, una malla de red tallada o trencada, i diu, uau, aquesta és potent, eh? I diu, el miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir. El buit de no patir. Hem de patir. És que ho tenim com en vena, no? Com en disseny. Sí. Hem de patir. I si no pateixo, dius, no pot ser. Sí. Haig de buscar alguna cosa que per patir.
1: Sí, diu el Sergi, recordo un cop, diu, és que això de com de patir no es da com a vidilla.
0: Sí.
1: Que clar, en castellà és molt divertit perquè vidilla és una vida pequeña. O sigui, una vida minúscula. Per què quieres una vida minúscula quan tens la vida? Tota la vida.
0: La torno a llegir perquè entri.
1: Sí.
0: El miedo que tienes a sufrir no es nada comparado con el miedo que tienes a no sufrir.
1: Y amo un monto per patir.
0: És curiós com estàs en tranquil·litat, estàs bé, tens un benestar, i dius, què és el que falla? Aquí falta una cosa. I què em passarà ara? I vas buscant El que per no sentir aquella plenitud, no? Aquell benestar d'estar bé. És que no cal.
1: Sí. Avui la meva mare faria anys.
0: Bueno, felicitats, estigui on t'estigui.
1: Rosa. M'ha vingut una frase que feia servir ella. Deia, és que no es pot tenir tot. És a dir, sempre s'està patint.
0: Veus? Perquè i això ens ho han repetit tant.
1: Clar, ella ho va aprendre. De qui ho va aprendre, de qui ho va aprendre, de qui ho va aprendre. I em va... Clar, un dia vaig dir, no és veritat. Sempre, i recordo, deia una altra frase, no recordo com la deixava anar, però era una cosa així, que si no hi ha un problema n'hi ha d'haver un altre.
0: Bueno, és que a la vida, el camí que venim aquí és a patir problemes, a patir.
1: A guanyar-nos el cel patint.
0: I una altra cosa és el que tu pots aprendre, que és diferent. Mm-hmm. Fer un aprenentatge és una cosa positiva. I una altra cosa és patir fent aquests aprenentatges, no? Que no està lligat una cosa amb l'altra.
1: Sí. No? I molt breu, però aclarir. No estem dient el dolor. El dolor és una cosa que no és opcional. Mm-hmm. El patiment és una decisió que jo prenc davant d'aquell dolor.
0: Això fes una diferència, perquè el dolor no és...
1: El dolor físic és una cosa, ara jo em dono un cop, o... El dolor físic és una cosa que no és opcional, que apareix.
0: Bueno, i el dolor emocional també.
1: També l'emocional. Ja que ho podria discutir, això, però bé, anem a la cosa normal, no? Però el patiment l'afegeixo jo. I un cop recordant.
0: És aquest negar... Que
1: quan començo a dir, ai, una altra vegada em fa mal, no sé si sempre... No, i ara més a més... I començo a construir tota una xarxa on jo mateixa m'atrapo...
0: De pensaments que no són reals...
1: Sí. I això és el patiment.
0: Sí. Arribem al final amb tot aquest seguit de frases del llibre Urum, del Sergi Torres, que hem fet avui. Hem anat llegint, triant i veient la imatge i explicant-les, i des de les nostres experiències, des de les nostres coses viscudes i del que diu el Sergi sobre això, doncs hem anat fent el programa avui de pas a pas, salut, la salut des de la salut, o sigui, un pas darrere l'altre per arribar. Està sonant la música de Sisa, que avui ens acompanya cada dia. Com és, Joan?
2: Qualsevol nit pot sortir el sol.
1: Sí.
0: Bueno, jo aquí afegiria totes les nits, per deixar de ser nit, és perquè surt el sol. Vull dir. Això és així.
1: Aquesta letriada l'he proposada, perquè sí que pel final, no el sentirem, però diu... El temps, també pots venir si vols, diu, t'esperem, hi ha lloc per tots. Uh-huh. El temps no compta, ni l'espai. Uh-huh. Qualsevol nit per sortir al sol.
0: Per ningú. Va. Per ningú.
1: Però, a més, després vaig pensar, parla d'un munt de personatges. Uh-huh. I nosaltres ens passem les nostres vides, primer creient-nos un personatge, fent personatges de tota mena. Aquesta soc jo a la feina, aquesta soc jo amb la família, aquesta soc jo com... No? Creient-nos personatges. Uh-huh. No, tots són benvinguts. Sí.
0: Tots són benvinguts.
1: Tots són benvinguts, però tots no sóc jo.
0: Tots la deixem sonant. Aquí ens acomiadem de totes les persones que ens escolten i que ens veuen. També ens veuen. I que tingueu molt bon feliç, que arribin aquestes llavors i facin plantetes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Gràcies, Joan, gràcies a Ràdio Arenys per deixar fer aquests programes. I gràcies a la Imma, que avui ens ha acompanyat.
1: Gràcies.
0: Ha sigut un programa molt rigut, diguem-ne. Sí. Rigut molt. Gràcies i fins la setmana que ve amb una altra Mediterrània.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Recordem que Junts l'ha vinculat, ha vinculat el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei, amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Illa també ha advertit que alguns corren massa, ha dit segons què, i ha recordat la presumpció d'innocència.
2: Quines explicacions que necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i es dediquen una hora al dia. Són dades d'una enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. L'estudi ha encastat 6.000 professors i mestres i un miler d'estudiants no universitaris. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
3: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, arribar a errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
1: Diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateneus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Les entitats denuncien l'ús dels diners públics per finançar la visita del Papa a la ciutat. I la calor avançada d'aquest mes de maig a Espanya ha provocat la mort d'un total de 101 persones, amb unes temperatures molt elevades, entre 10 i 15 graus per sobre de les habituals en aquestes dates. És una xifra que multiplica per 3,6 la mitjana de morts la darrera dècada i que es converteix aquest mes en el més letal des de 2015. Ho ha avançat avui la ministra de Sanitat, Mònica García. I a Gramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per formalitzar la cessió de part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
7: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
6: Veniu a veure el futbol en companyia.
7: Disposem de terrassa.
6: Som a la Riera, Perafita 117.
7: Truqueu al 93 792 0019.
6: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
8: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
0: Ràdio Arenys, la primera. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa, volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda als nostres col·laboradors. En primer lloc, en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa Temps de Salut. Ja fa molts de programes, no, Iago?
1: Sí, ja en fa forces.
0: Sí, sí. Perquè gairebé ja anem a la temporada,
1: Sí, jo diria que ja la passem.
0: Ja la passem, Iago. Doncs res, escolta, jo encantat de tenir-te sempre a la meva mà esquerra, A la meva mà esquerra hi ha el Iago, i a la mà dreta hi ha l'invitat o l'invitada, que després us direm qui és. És una persona molt especial, com tots els que han vingut en aquesta casa. I ara, doncs, hem de saludar la Eva Sallés, també una gran persona. A més, també té la seva saviesa i sempre ens ajuda, en moments puntuals i mèdics, oi
2: intento,
0: que sí?
2: Intento, però també, hola, a tots els oients i a tu, Pep, i als meus companys. I a ella, que ja la presentarem. Molt bé, doncs estic molt encantada de tornar a seguir amb vosaltres i a veure avui com va.
0: A veure com va, un nou aprenentatge, Doncs res, també hem de saludar en Lewandowski, que ja el van batejar la setmana passada.
3: Sí.
0: No sé si ets del Barça.
3: No, precisament no, però
0: no,
3: bueno.
0: Però no
3: m'importaria ser el Lewandowski i marcar
0: de qualsevol equip, no?
3: Clar,
0: De qualsevol equip. Però... Doncs res, no revelem
3: a
0: noms
3: si,
0: perquè...
3: A veure si surten els comptes avui amb la
0: sí,
3: numerologia.
0: Amb els comptes. Doncs salutacions i gràcies per estar aquí una setmana més amb nosaltres.
3: A vosaltres.
0: I també volem saludar en Joan Bosch, que està a les vies del so i és l'encarregat que aquest programa us arribi a casa vostra i de que la nau doncs funcioni correctament, com sempre, que no hi hagi ni alts ni baixos i que tot vagi de meravella. Joan, com estem avui?
4: Doncs bé, aquí preparats per un nou programa i avui doncs hem contractat un pilot d'helicòpter professional i, escolta'm, ens espera aquí dalt al Calissai, que, escolta'm, agafarem l'helicòpter i anirem a donar un voltet.
0: Un voltet?
4: Per on vulguis, Manu.
0: Carta blanca. Home, jo ja saps que m'agrada molt el Montseny.
4: Ho sé, ja m'ho ha dit que ens farà una volteta per
0: allà. Una volteta pel Montseny.
4: Sí, anirem a veure també les placetes del Maresme.
0: Fem una miqueta de mar, no? Mar
4: i muntanya. Una miqueta de mar i muntanya.
0: D'acord, ho va, fet. Va, vinga, nois, noies, ja podeu pujar a l'helicòpter, que estem aquí dalt al Calissai, prop dels estudis centrals de la ràdio. Doncs res, ara sí que us desvetllarem de què parlarem i qui serà la nostra invitada. Avui a Temps de Salut parlarem dels números i del que s'amaga darrere dels números. Però compte, no parlarem de matemàtiques avorrides, ni d'equacions complexes, ni de física, ni de química. Parlarem de la numerologia. L'antiga creença que els números no només compten, sinó que parlen, i molt. Però què és la numerologia? Bé, nosaltres hem fet una petita descripció que després l'experta ens ho acabarà de polir, Jo ho he fet bonament com he pogut. Doncs la numerologia és una disciplina mil·lenària que estudia la relació entre els números i els esdeveniments de la vida. Durant milers d'anys, diferents cultures han cregut que els números tenen vibracions energètiques úniques que poden influir en el nostre destí, personalitat i decisions importants. La numerologia, ben explicada, no té res a veure amb endevinar el futur. És més aviat una eina d'autoconeixement, una manera antiga que ve del temps de Pitàgores de mirar els números que ens acompanyen cada dia. La data de naixement, el número de casa on vivim, aquell número que es repeteix sovint al mòbil, etc. La idea és senzilla. Cada número de l'1 al 9 té una energia, una personalitat simbòlica. I en conèixer el nostre número de vida que es calcula amb la data de naixement, podem entendre millor els nostres talents, els reptes i fins i tot perquè ens sentim atrets per unes persones o situacions, però sempre des de la reflexió i el sentit comú. I per ajudar-nos a separar el gra de la palla i per explicar-nos el que és la numerologia i en què es basa, i també en com ens pot ajudar, hem convidat a la Glòria Vilalta i Grau. La Glòria és especialista en numerologia i en l'harmonització integral de persones i espais per aportar salut i serenitat. I una de les eines que utilitza és la geometria sagrada i viu entre Vilada i Barcelona.

0: Hola, Glòria, benvinguda de nou a Temps de Salut. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ho hem tornat a aconseguir, perquè, clar, és que vens una mica de lluny, no?
1: Una mica.
0: És una mica, no és molt, però...
1: No, però molt contenta de ser aquí un altre cop.
0: Doncs
1: gràcies.
0: Perfecte, perfecte. Mm-hmm. Doncs res, mira, ja veus que t'hem presentat els nous companys i col·laboradors. Bueno, el que volem és que sigui una xerrada distesa, tu seràs la protagonista, per això estàs aquí, i nosaltres anirem, bueno, conversant, no?, sobre mm-hmm. la numerologia, i a partir d'aquí, doncs, bueno, a veure si ens ensenyes el que nosaltres no sabem. Per començar, ens pots explicar quan comença el teu interès per la numerologia?
1: Doncs abans parlaves de matemàtiques.
0: Ah, sí?
1: I tot i que per molta gent és una matèria avorrida, a mi sempre m'han agradat molt.
0: Ah, molt bé.
1: De fet, dono classes de matemàtiques, també.
0: Ah, doncs o sigui, això ja ho sabia pas. Sí.
1: Sempre m'han agradat, ja m'agradaven de petita. O sigui que els números m'han agradat sempre. La part d'aquesta simbòlica i energètica dels números no l'he descobert fins molts anys més tard. Però els números ja m'agradaven.
0: Però això depèn d'algun ofici que has fet, no? Aquests números o les matemàtiques, perquè tu tens un altre ofici o no?
1: Bueno, jo vaig estudiar enginyeria industrial.
0: Ah, ve tu aquí.
1: I vaig estar a punt d'estudiar matemàtiques.
0: Ah, doncs pues així se't donen bé.
1: Vull dir que se't donen bé i m'agraden.
0: Però... Oh, doncs mira, aquí també ens podíem plantejar parlar amb un matemàtic, perquè tot està relacionat
1: tot
0: aquí.
1: Tot està relacionat.
0: Les matemàtiques en el nostre dia a dia. Doncs aquest és el teu...
1: Aquest és l'origen del meu, diguem, interès pels números. Després, amb el canvi professional que vaig fer i amb el meu interès d'autoconeixement i de desenvolupament personal i d'ajut amb el que pugui, doncs vaig descobrir que els números eren molt més que xifres que amb la que sumaves, restaves i calculaves i que tenien una energia... I que ens podien ajudar doncs, a conèixer-nos i a entendre coses de la vida. I llavors vaig voler
0: investigar no?
1: I amb això estic. Perquè, com sempre, no s'acaba mai.
0: No s'acaba mai. Doncs, què és la numerologia i quin és el significat per tu?
1: Bueno, per mi és una eina, igual que n'hi ha moltes altres, d'això d'autoconeixement i d'entendre la vida des d'una certa perspectiva. És una altra eina per mi, per integrar. A mi sempre m'agrada relacionar coses i va arribar un moment, a mi sempre m'ha agradat sempre també la geometria sagrada, bueno, sempre no, també des de la que la vaig descobrir, i clar, no es pot... La numerologia i la geometria sagrada van molt lligades.
0: Mm.
1: I una ajuda a entendre l'altra, des de la meva perspectiva, no?
0: No, està bé, això d'aquí també, a veure, ens passa a nosaltres que ens dediquem a la psicologia, que a vegades no necessites una prova psicològica per entendre l'altre, n'has de fer servir diverses, i mai acabes d'entendre ni conèixer l'altre, ni conèixer-te tu mateix. Vull dir que és una qüestió màgica, també, de que cada dia et vas descobrint qui ets, no?
1: Exacte, i la numerologia la podem trobar en una geometria sagrada, però la podem trobar també en el Feng Shui, que és una altra àrea que m'agrada... I la podem trobar en moltes àrees de la vida. Llavors, a mesura que vas descobrint aquestes relacions entre tot i que els números realment els pots veure tot arreu, si t'hi fixes o si els interpretes d'una certa manera, doncs encara enriqueix més aquest coneixement.
0: De fet, és algo que et passa per ala, no sé, que t'hi fixis molt o que treballis amb números... I representen, doncs, bueno, això, aquesta vibració que ara ens agradarà que ens expliquis. Però, escolta, ens pots fer 5 cèntims una mica d'aquesta història dels números? D'on ve tot aquest tinglado?
1: Doncs, per mi, com us deia, està molt relacionat amb... Per mi, una manera bona d'entendre-ho és relacionar-ho amb la geometria. És com si el número, cada número té una vibració i simbolitza un tipus d'energia... I la podem relacionar amb una forma. En aquest cas, la geometria. Per exemple, l'1 seria un punt o un cercle. La mònada que deia Pitàgores. No? L'origen de tot. El 2 ja és la díada. És, a nivell de geometria són dos punts, per tant, una línia.
0: I per què un punt i dos punts? Això qui ho defineix?

0: o bueno, quan es parla també de, sigui quin sigui l'origen de la creació, no? També es parla de que vas de la compressió d'un punt o de tota una massa i d'allà
1: surt tot el que surt.
0: Surt tot el que surt. I parlem també de que l'origen és com el Tao, no? Hi ha un primer origen i d'allà surt la dualitat i venim aquí a amb el masculí i el femení,
1: sí, el yin i el yang,
0: llum,
1: no, que diuen ells.
0: Sí. I això és la dualitat, que és el dos, per exemple.
1: Està bé, no, és que a mi m'agrada... Jo soc molt de preguntar, no? I a vegades s'aprèn molt escoltant i també molt preguntant. I penso que també doncs, és com un privilegi, no?, donar-li a la persona que tens al costat que ella es manifesti com és, doncs, vull dir, amb atenció doncs, a les teves preguntes. Endavant, Eva.
2: No, jo volia preguntar, llavors, nosaltres ens definim amb un número? Com ens definim nosaltres? O sigui, perquè això explica'ns una mica.
0: Bueno, a nivell de... Hi ha diferents maneres de fer numerologia o diferents escoles, o sigui, hi ha hagut diferents tendències. La més clàssica, que seria la que ve de Pitàgores, o la numerologia clàssica, parla de que hi ha quatre números personals. El número de lliçó de vida, o que també té algun altre nom, seria el que surt de la data de naixement, o sigui, dia, mes i any. Sumen tots els números i després reduint-los vol dir...
2: Ens defineix, això. Aquest número ens defineix com a persones.
0: Bueno, dona una informació del que has vingut a fer aquí, no? Del teu camí, et pot orientar també en la professió o amb el que tu vens a fer aquí. Aquest seria aquest primer número. Després n'hi ha tres més que surten del teu nom. N'hi ha un que és el que es diu el número d'ànima, que surt de les vocals del teu nom. Del teu nom vol dir nom i cognoms. En el nostre cas, que en tenim dos, serien dos cognoms. Si només se'n té un, doncs un. Llavors, cada lletra té també, està associada a un número, perquè al final cada lletra també és una vibració, també és una energia. Llavors, cada lletra està associada a un número i agafant aquests, sumant els números de les vocals del teu nom i cognoms, arribes també a un número i això et diu, et defineix o t'explica quin és, com ets tu per dins o què busques en el teu interior o què et mou a dins. Aquest és el número d'ànima.
1: No, està molt bé. Si en cas farem una cosa, jo proposo ara un espai musical, si et sembla, perquè ens has donat molta informació en tan sols 15 minuts. Llavors, noms, cognoms, també no hem parlat del número on vivim. De les repeticions de números 11-11, allò que vas mirant l'hora, no, tot això és interessant, sí. Perquè si és autoconeixement ens interessa en aquesta casa, ens interessa molt. Doncs en cas ara coneixerem un tema que espero que us agradi a tots els que esteu aquí, en els nostres amics radioients, i després ho comentem. Endavant, Joan.
3: Vinga, doncs començarem el nostre trajecte musical i viatjarem fins a Toyohashi, a Japó, per escoltar la música de Kitaro, amb un tema publicat l'any 1980 i que porta per títol Silk Roads. Escoltem-lo.

0: Kitaro, Silk Road. Acabem d'escoltar un dels èxits de Kitaro. Comentar que Kitaro és un músic i compositor japonès que ha publicat al llarg de la seva trajectòria musical diversos discs amb influències orientals, amb la música hindú i la música japonesa tradicional. Tanmateix, ha composat diverses bandes sonores. Una d'elles correspon a la peça que acabem de sentir, Silk Road, que forma part d'un documental dedicat a la Ruta de la Seda, emès per la cadena japonesa NHK. I aquest documental, per la seva part, fou reconvertit en una sèrie que va durar 5 anys a la televisió. Avui, Kitaro té 73 anys. Glòria, quina relació té la música amb la numerologia?
1: Doncs té molta relació perquè al final els números ens ajuden a endreçar, com la geometria, i ens ajuden en música, ens marquen un ritme. O sigui, no és el mateix una negra que una blanca, no? Una negra és un temps, una blanca són dos temps, etc. Les corxeres, menys... Llavors, ens ajuden... És com el número posat en el temps, però d'alguna manera en el ritme.
2: Com amb la dansa, també.
1: Sí, i, bueno, i de fet, Pitàgores parlava de la música de les esferes. O sigui, en els temps antics s'estudiava, hi havia el que es deia el quatrivium, que eren les matèries, hi havia el trivium, que eren matèries més així de coneixement més, i després hi havia els que eren, diguem, més matemàtiques o més pràctiques, que eren l'àlgebra, la geometria, la música i l'astrologia. O sigui, anaven les quatre s'estudiaven juntes, perquè al final tot està relacionat.
3: Va molt bé, tu. Sí, sí. Això és de l'època de Pitàgores.
1: Sí. Bueno, i d'abans, sí, sí.
3: I d'abans.
1: I d'abans, sí, bueno, sí, sí.
3: I d'abans, esclar, aquests tenien els coneixements que ens arriba, el que ens arriba, perquè no tot ens ha arribat al 100%. Mm-hmm. Bé, Miguel, sí. Digues alguna...
4: Pels que no som Pitàgores, ens podries explicar una mica de l'1 al 9... què significa cada número així? No sé si és com una cosa que va com als arquetips aquests del Jung o que tenen un simbolisme.
1: Cada número té un simbolisme. L'1 és la unitat, l'inici, comencem amb l'1. Després el 2 és la dualitat. La dualitat i també l'entrega. Bueno, cada un té més d'un significat, però aniré així com ràpid perquè si no, no ens dona. El 3, penseu que també és el triangle i és quan la Trinitat... El 3 és la començar a manifestar, no? Amb el 2 només podem fer una línia, amb el 3 ja podem fer un triangle, ja podem fer qualsevol forma geomètrica.
3: Exacte.
1: I quan es parla de creació en qualsevol cultura es parla sempre de 3, pare, filles, Esperit Sant, però en el cas d'hindú pues són 3 també, i en totes les cultures el 3 és com la primera com manifestació que es pot, no? Que es pot, és un número creador, diguem, no? El 3 es relaciona amb la creació. El 4 és l'estabilitat, el 4 és la terra, és el número de la terra, del material, no? De l'estabilitat. Penseu amb la base, penseu en un quadrat, és una cosa molt sòlida.
3: Sí, sí.
1: Un triangle és moviment.
2: Sí.
1: Val? I és la figura bàsica de totes les altres. El 5, que estem integrant el 2 i el 3, les qualitats del 2, que a més és un número femení, no? Els parells són femenins, els imparells, els senars són masculins. En el 5 integrem el 2 i el 3, l'energia dels dos. És com si integréssim dos oposats i es considera també que és el número de la humanitat, el número de l'home. També està molt en la naturalesa, el número 5. I és un número que dona canvi, com està relacionat també amb l'espiral àurea, amb el moviment, val? Amb la progressió. El 6 és la integració, són dos tresos, si ho penseu, no?
3: Són dos tresos, sí.
1: Dos triangles. És l'harmonia, és l'equilibri. Està relacionat també amb la família, amb...
3: I l'amor, té que veure, també.
1: Amb l'amor, sí. També, el 6, sí. El 7,
4: el 7 que
1: tornem
4: jo.
1: A tenir...
3: Tu ets un 7.
4: Jo soc un 7. A veure què dius.
1: Torna a haver-hi com un canvi, no?, del 3 al 4. El 7 també és com un final de cicle, no? Es diu que, no?, Déu crea Amb 6 dies i el 7 descansar, llavors el 7 és una energia més d'interiorització, de profundització, d'introspecció, com de parada per tornar a començar, no?
4: Sí, jo estic acabant un cicle o què? La meva vida.
1: Bueno, pot ser. A més, bueno, en el 7, a nivell biogràfic, es parla que anem de 7 en 7, també, no? Hi ha cicles de 7, del 0 als 7 anys, del 7 als 14, dels 14 als 21...
3: Sí, sempre s'ha dit, també. I també a nivell celular, cada 7 anys hi ha canvis. Bueno, jo ho he sentit a dir a biologia quan estudiava.
1: El 8, al final són 2 quatres, per tant és materialització doble.
3: Doble.
1: I llavors està més relacionat a la riquesa, al poder, també la justícia. És un infinit girat, per tant també són cicles, no?, de començaments i finals i renovació. El 9 és d'alguna manera l'últim, no? Es considera que és en pitagòric, és de l'1 al 9, i el 10 tornaria a començar. Val? El 10 seria com una altra octava de l'1. És un 10 com més subtil, per alguna manera, no? Com ampliat. Però el 9 és el final de cicle. Llavors, en aquest sentit, el 9 es relaciona molt amb integrar tot, no? Al final, la numerologia és com... Cada número és com un procés, no?
3: És com una evolució, també, una evolució, no?, de la persona.
1: Exacte, és una evolució.
3: No, per això ho estic veient.
1: I en el 9, pues, és com recollir tot el que has rebut i donar-ho. El 9 és un número també molt de servei, d'ensenyar i de...
3: Humanitari.
1: Humanitari, sí.
3: De donar, ser altruista.
1: Exacte.
3: Pues és molt maco. Mira, que en Iago et vol fer una pregunta fa estona.
5: Per exemple, ara estem a l'any 2026. Què seria? Quins números serien?
1: El 2026, si sumem, surt un 10. I això és un 1. Quan tenim dues xifres, el que fem és sumar-les i reduir-les a un sol número, excepte en els números mestres. Val? Llavors, el 10 és un 1, que és això, que és com un inici. Doncs és un bon any per començar projectes i tenir un nou impuls.
4: I a nivell de societat, no? L'inici d'una nova era o alguna cosa així.
1: A saber,
3: no?
1: Però un inici. Sí que l'1 té aquesta energia d'inici. Un 1 sempre és... com líder, no?
3: Està bé.
1: És d'engegar coses.
3: Molt bé, Iago, endavant.
5: Quina diferència hi ha a nivell de l'estudi de la numerologia entre ara i el segle passat, per exemple? Com ha canviat l'estudi de la numerologia?
1: Doncs, sincerament, no ho sé, com ha canviat l'estudi de numerologia. La numerologia té arrels molt antigues, però sí que és veritat, bueno, sí que puc afegir una cosa amb això. La clàssica, doncs, evidentment té molts anys, centenars d'anys, i després hi ha la interpretació de cadascú, com sempre, no? Però sí que és veritat que en aquest darrer segle, i amb això ho contesto en part la teva pregunta, han sorgit altres tendències, altres maneres de veure la numerologia. Hi ha, per exemple, un científic i matemàtic rus que es diu Grabovoi, que hi ha totes unes seqüències que es diuen les seqüències, els números de Grabovoi, que ell considera que són, com que cada número té la seva energia i la seva vibració, ell té tot de seqüències que serveixen per diferents coses, a nivell de salut, a nivell d'economia, i es tracta de repetir-les, d'imaginar-les, d'escriure-les, i això ha sigut està viu aquest home, vull dir, això ha sigut a l'últim segle. I també hi ha uns altres números que es diuen els números de Gesta, que també és una persona que ha canalitzat també uns números, són uns codis que ell, en aquest cas, associa també a una frase i que has d'anar repetint en el seu 45 vegades, val? 45 és 4 i 5 és un 9,
3: sí.
1: Doncs has de repetir aquell número i aquella frase 45 vegades i anar-ho meditant. Ell és més a nivell de meditació per integrar-ho i perquè aquella vibració et porti allò que vols. Vull dir que en aquest sentit ha evolucionat d'aquesta manera.
3: No, està molt bé, ben contestat, la veritat. Vull dir, per dir ben bé, no sé com en sortir-me.
1: No, perquè primer he pensat, dic, no sé, la...
3: És que és la sorpresa. Aquest programa hi ha moltes sorpreses. Llavors, Iago, endavant.
5: Quina és la diferència entre el número del camí de vida i el número de destí?
1: Val, el camí de vida, que es mira amb les vocals del nom, és el que et diu una mica què has vingut a fer o quina és la teva vocació.
3: Sí, sí, que tots aquí, ens ho no? preguntem sempre. Què carai he vingut a fer aquí a la Terra, jo?
1: Ah,
3: i què hi pinto jo aquí, en aquesta zona geogràfica?
1: Exacte, doncs aquest està molt relacionat amb la vocació i l'altre, el de destí, sí. és més el que manifestaràs i una mica també el que et toca treballar en un altre sentit.
3: El
1: que manifestaràs.
3: I això no té res a veure.
1: És, perdona, no, no, no, i aquest es fa amb les, sumant els números de vocals i consonants.
3: Ah, per un cantó sumem vocals i consonants i llavors ve la part numèrica, no? Vull dir que és una altra història.
1: Sí, perdona, el primer no. És que el primer que m'has dit és el de l'any de naixement.
3: Sí,
1: any això. més dia de naixement.
3: Això és una cosa. I la següent pregunta t'ha fet el camí de vida
1: sí,
3: i el destí.
1: I el de destí és el de la suma de lletres i de consonants i vocals de tot el nom.
3: O sigui, sumem les consonants que hi ha en el nom i cognoms, perquè en tenim dos.
1: Cada lletra té, per exemple, la A és un 1. La B és un 2.
3: Ah, està estipulat així.
1: Sí, sí, o sigui...
3: Ah, està bé.
1: Cada lletra està associada amb un número, llavors has d'anar posant cada lletra quin valor té i sumar-ho.
3: Clar, clar, clar, ja. Veus, això ho desconeixíem, i almenys els que estem número. Aquí. Endavant, Eva.
6: No, volia preguntar-te, en relació de parella, influeix quin número tinguis tu i quin número tingui la teva parella?
1: Sí, igual que influeix quin signe ets de l'astrologia o quin número de eneagrama ets o quin...
4: El 7, a qui li va bé el 7?
6: No.
4: Quin número va bé el 7?
6: Pels que busquen.
3: Per una parella, el número 7. Ets una persona introspectiva, has de buscar una persona introspectiva, no?
4: Un altre 7.
3: Digue jo, un altre 7.
1: Aviam, cada persona té una energia diferent, llavors depèn del que tu necessitis o el que busquis, t'anirà bé un número o un altre.
3: Bueno... No, no, res, aquí no podem fer-hi res, tu. No, abans de conèixer algú, diem, escolta, a veure, digue'm la data de naixement. Nom i cognoms.
6: No, no, diem que segur que més d'un ho deu fer-ho.
4: Vocals i consonants.
3: Vocals i consonants. No, no, però està bé això, està bé. És una eina, ara jo vaig entenent, és una eina d'autoconeixement.
1: Sí, sí, sí.
3: Perquè aquí passa una cosa, és clar, quins són els beneficis de la numerologia?
1: Home, d'entendre... Per exemple, si no estàs perdut, no saps què fer la teva vida, i veus quins són els teus dons, què és el que has vingut a fer, tot això t'ajuda, o quines coses has de treballar, tot això t'ajuda, i t'ajuda també a entendre't, que sempre és bo, al final conoce-te a ti mismo, no?
3: Sí, sí, això deia en Sócrates.
1: Entendre't és una de les coses que ens toca fer en aquesta vida.
3: No, i és constant, això ja t'ho dic jo, per experiència, i per el que trobo cada dia doncs, en l'estudi. Si en cas fem un altre lapsus, és a dir, no un lapsus, no, fem un altre espai musical, i també doncs, ens refresquem una miqueta i continuem la nostra tertúlia a micròfons tancats, que és molt interessant. O sigui, marxaràs amb, només amb un 10% de lo que et volíem preguntar, imagina't. Endavant, Joan.
7: Vinga, doncs seguim el nostre viatge musical i ens arribarem fins a Liverpool, Anglaterra, per escoltar una de les bandes de principis dels anys 60 més èxits de la música pop. Estem parlant dels The Beatles. I la peça que escoltarem es va publicar l'any 1964 i s'anomena And I Love Her, i jo l'estimo.

0: And I Love Her, en català, i jo l'estimo, és una balada romàntica dels Beatles que forma part del seu àlbum A Hard Day's Night. Aquesta cançó va ser composada per Paul McCartney quan encara es trobava en parella amb l'actriu londinenca Jane Asher. I amb aquest tema, la premsa va creure que la cançó parlava sobre la seva relació. Doncs no va ser així, perquè anys més tard, McCartney diria que la seva composició no estava dirigida a ningú en especial. Per altra banda, aquest tema ha estat versionat per diferents artistes. Així ho han fet el Bob Marley, José Feliciano, Roberto Carlos, la Rita Lee, Barry Manilow, d'entre d'altres. Doncs ara deixarem davant dels Beatles per retornar amb la numerologia i amb la Glòria Vilalta.
1: Vale. Quina és la importància a nivell històric de la numerologia?
2: Doncs si mires aconteixements històrics, podries anar analitzant quan va passar què, quin número era. De fet, hi ha un matemàtic català que... Bueno, hi havia.
3: No? Hi havia, hi havia, sí.
2: Com es deia? Ara no recordo el nom.
3: Què havia fet?
2: Havia com predit coses que passarien a la història.
3: Amb els números? En base a què?
2: En base a cicles històrics, però pensant en números, pensant en cicles. Al final tot és cíclic. I llavors
3: no vols
2: els
3: dir,
2: números...
3: Ara me'n vaig, perdona que et talli un momentet, perquè això dels números també és com estar canalitzant constantment, no? Estar canalitzant a través de no sé què ni sé qui, però aquells números t'inspiren. Dius que és una vibració. I aquella vibració
2: sí.
3: Té que veure doncs, amb un sentiment, amb una emoció, o a vegades doncs, és amb la teva intuïció. Dius, aquest número jo l'associo amb aquest fet i amb aquest altre. És a dir, que aquí ha d'haver-hi una barreja de coneixement, de saviesa, també de creixement personal i també de canalització, eh? Perdona que em desmarqui una miqueta doncs, del contingut d'aquest programa, però és que tots canalitzem, a vegades no saps què dius, però dius.
2: Bueno, vibrem amb l'energia que hi ha a l'exterior, no?
3: Per
2: llavors,
3: això.
2: Si hi ha un moment que numerològicament o astrològicament, perquè al final està tot lligat, vibra d'una certa manera,
3: clar.
2: Això fa que nosaltres d'alguna manera ho rebem i també ens afegim en aquella vibració.
3: Ens afegim en aquella vibració.
2: O ressonem en aquella vibració. Per tant, es pot mirar, com deia, des de diferents punts, però
3: sí,
2: al final
3: sí,
2: tot
3: però
2: va parar
3: està,
2: el mateix.
3: Tot està allà, doncs allà mateix, no? Uh-huh. Deixeu-me que li faci una pregunta, després ja donaré els torns de paraules, perquè abans, fent una mica de broma, he dit, no sé si era micròfon obert o tancat, tots som un, no? He fet la broma amb en Joan, que és el nostre tècnic, i ell comentava que ens repartim molt bé la feina, i jo dic, no, és que tots som un. És veritat que tots som el número 1?
2: Exacte. O sigui, de fet, abans, quan es parlava dels altres números, no es feia en base a una divisió. O sigui, es partia de l'1, no? Perquè l'1 és l'origen i és on està tot, i tots som un, com has dit, no? I a partir de l'1, d'una unitat, d'una llargada del... No? De la base de l'1, tu ho divideixes entre 2 i tens 2, però no és que facis 1 més 1, sinó que l'1 el parteixes amb 2. Per tant, en l'1 està contingut el 2. I en l'1, si ho divideixes en 3 parts, està contingut el 3. O si ho divideixes en 4 parts, està contingut el 4.
3: Clar, i és tot, i és tot.
2: D'alguna manera...
3: Tots estem allà, tots estem allà. Uh-huh. Tots tenim una part d'aquest 1, no?, que pot ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, no? Llavors tots juntats fem l'1. Mm. És que és preciós això que dius tu, la veritat. És que a vegades costa d'entendre i en petits detalls dius, ja està, ja ho entenc. Mm. I això ve d'on te ve? Poder d'en Pitàgores, del teorema d'en Pitàgores. Base per altura partit per 2, era aquest?
2: No. Això és l'àrea d'un triangle.
3: Ah, veus? Que sí.
4: Vale. El triangle és el 3, no?
2: Que el triangle és el 3.
3: Ja m'ha après. Doncs, fent una mica de broma, ja veus que les matemàtiques... No, també m'han agradat, eh? El que passa que poder... Jo les he aplicat a la comptabilitat. Jo vinc d'un altre món, tu vens del món de l'enginyeria, jo vinc del món de la banca i l'he compartit amb la psicologia i això d'aquí, bueno, m'ha fet arribar un testic, bueno, per la qual cosa jo l'he fet servir la numerologia, però amb comptes.
2: Perdona, bueno, de fet, perdona que t'interrompi, o sigui, els números, tu pots agafar la seva part qualitativa, que és això de la numerologia que estem parlant, o la seva part quantitativa, que llavors parlaríem d'àlgebra, de comptabilitat...
3: Comptabilitat, exacte. I, doncs res, Iago, endavant.
1: Que és un any personal a nivell de numerologia?
3: Un any personal?
2: Bueno, bàsicament és que tu, igual que pots veure la teva energia a nivell de vida, pots veure l'energia que et toca aquell any. O sigui, pots mirar igual que... jo d'astrologia no en sé, però ho vaig comparant, en sé molt poc, però vull dir, vaig comparant perquè potser és més fàcil d'entendre. Tu pots mirar, ets un signe, no?, o tu ets un número, però dins d'allò tu pots dir, bueno, ara vaig a aquest any, què tal m'anirà? O puc anar al mes, o puc anar al dia, i això en Feng Shui també es fa, amb astrologia xinesa, tu pots anar a la vibració o a l'energia d'una hora, d'un minut, d'un mes, d'un any, o d'una vida.
0: En astrologia es diu la revolució solar, és el que te va passar en un any, no?
2: Exacte. Exacte, pots mirar què et passarà, què et passarà, o quina tendència, no? En un plan determinista, però quina tendència, quina vibració t'acompanyarà aquell any. Si l'aprofites, genial. Si no l'aprofites, doncs mira.
3: Escolta, jo et volia preguntar sobre el karma. Després ja ho relacionarem amb la numerologia. Què és per tu el karma?
2: Jo tal com l'entenc...
3: Sí, com tu l'entens.
2: Com jo l'entenc, és allò que et queda pendent per encara treballar o evolucionar o resoldre, no? Coses que potser no has fet anteriorment, en altres vides, bueno, jo hi crec, en altres vides, a vides anteriors, doncs tens una nova oportunitat
3: d'experimentar-ho,
2: de viure-ho, d'arreglar una cosa que no estava...
3: Sí.
2: En ordre.
3: Sí. Llavors em sorgeix la pregunta obligada: en numerologia hi ha números kàrmics?
2: Hi ha un tipus de numerologia que sí que mira que hi ha un dels números que es diu el número karmàtic. Ja us deia, hi ha diferents escoles de numerologia.
3: No, però això és interessant perquè no ens casem amb una sola línia ni
2: exacte.
3: Una sola escola.
2: Pots mirar què tens que treballar, no? Un número que et pugui dir que et toca treballar en aquesta vida.
3: Sí. Uh-huh.
2: Que, si no recordo malament, és el mes. El número del mes.
3: El número del mes.
2: Val? Amb numerologia tàntrica. És el número del mes.
3: És el número del mes.
2: O sigui, si has nascut el mes de maig...
3: Sí.
2: Pues seria un 5.
3: Un 5. I aquest número seria un número kàrmic. Estem parlant del karma.
2: Kàrmic en el sentit de... que et toca treballar allò per karma, no? Et toca treballar aquell tipus d'energia.
3: Aquell tipus d'energia, això d'aquí. Per exemple, jo sempre em desmarco, però bueno, és per clarificar una mica aquests conceptes, no? En el tarot, que estic descobrint aquests arquetips, no? I aquests... bueno, aquestes cartes, els menors, els majors... Hi han cartes kàrmiques, la justícia, la roda... i l'ermità, no? Llavors ens fas la pregunta en funció del que tu vols esbrinar, no? A mi no m'agrada, personalment, poder sí que algun dia l'aprendré, el tarot adivinatori, però jo faig servir, doncs, a la consulta com arquetip de l'inconscient per tenir un mapa de l'inconscient, doncs, del moment aquell i de la situació aquesta. Llavors jo m'afixo en això, dius, ai, poder aquest aprenentatge, com deies tu, amb la qüestió de numerologia, és el que em toca fer en aquesta existència, si és que creiem en vides passades, no? Però sí que és veritat que hi ha com una coincidència, no? Per exemple, el tarot...
2: Està relacionat amb la numerologia.
3: Ah, sí? Amb què? Sí. Ens ho pots explicar?
2: Jo no hi entenc del tarot, no. Però sé que està relacionat i pel que sé, no, el tarot, cada carta té un número, no?
3: Té un número, sí, senyora.
2: No és perquè sí, que té...
3: No, hi ha els 22 arcans menors i llavors hi ha els altres.
2: Doncs pensa que els 22, per exemple...
3: Té un número, correcte.
2: El 22 és... No sé si està relacionat amb això, però ara m'ha vingut al cap.
3: Ah, no.
2: El 22 és el número de lletres de l'alfabet hebreu.
3: Molt. Bueno, 22 seria 2 més 2, 4, o com queda això aquí?
2: Bueno, també, però vull dir que 22... Que està tot relacionat.
3: Tot està relacionat.
2: Tot té
3: ens agrada molt, perquè això d'aquí ja és... Bueno, és saviesa ja dic, mil·lenària, no? Això és com parlar de la medicina xinesa. Dius, quan va començar a originar-se la medicina xinesa? Sempre es diu, fa mils i mils d'anys, no? Doncs aquí també seria igual. Endavant, Miguel, volies fer alguna pregunta?
0: Bueno, no, parlar-te també de l'harmonització d'espais, que tu et dediques a això, no? Uh-huh. Llavors, preguntar-te, per exemple, el número de la porta de casa teva és important també en numerologia i, o coses així, el número de matrícula del teu cotxe? O,
2: tot suma. Per mi
0: vas
2: tot
0: veient números pel carrer i et tornes boig, no?
2: Bueno, clar, amb el que et fixes, trobes, no? Si estàs com molt allò orientat a números, sí, veuràs números, sí, i aniràs tot el dia pensant, hi ha aquest número, hi ha aquest número. Al, sí, final, jo parteixo de la base que l'exterior és un reflexe de l'interior, no? O sigui, com
3: i
2: de dins és,
3: sí,
2: a fora.
3: I tant que sí.
2: Per tant, el fet de que tu visquis amb un cert número, és perquè d'alguna manera potser toca viure l'energia d'aquell número. Que hi ha,
3: sí,
2: alguna,
3: sí,
2: relació
3: bé,
2: amb tu, estic convençuda.
0: A mi em toca el 3, perquè jo visc el 30.
2: Doncs és el 3, exacte.
0: A mi m'està tocant viure el 3.
4: 30, el pis 30?
0: No, ah, al carrer tal, número 30.
2: 30, doncs,
3: el carrer
2: X,
3: que no direm, però també podríem sumar. No, ara ja hem de fer l'última pregunteta, perquè tenim dos blocs més. I veig que hi ha molt bona harmonia, molt bona vibració. Mira, som 1, 2, 3, 4, 5. Què vol dir el número 5?
2: El 5 és un número que està relacionat amb l'home, amb l'humanitat i també amb canvi.
3: Un canvi. No, és veritat. Temps de salut està canviant. La veritat és
2: la
3: que està canviant.
2: La salut també està relacionat.
3: Amb la salut, veus? Anem aprenent. Mira, avui sóc jo el que vaig coix de salut amb la meva veu. Doncs, per tancar la nostra entrevista, que després tenim dos blocs més, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest tema i o et vol demanar una cita per una consulta, sigui per números, sigui per feng shui, sigui per geometria sagrada, que és super, super interessat, com ho hem de fer-ho?
2: Doncs em pot trucar directament al telèfon o enviar-me un missatge.
3: El teu telèfon?
2: 607-608-1350.
3: Sí.
2: I si no, si busca la meva web, que és gloriavilalta.cat, allà està tota la informació. Val,
3: 607-80-1350. Doncs molt bé, doncs ara passarem al següent bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
5: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
6: Doncs avui, aquesta setmana, el que farem és recomanar-vos un nou llibre. I en aquest cas, us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant relacionat amb la numerologia, i aquest porta per títol El libro completo de numerología, el descubrimiento del yo interior. Autor David A. Phillips, doctor en filosofia per la Universitat de Londres l'any 1971. Escriptor, va viatjar amb freqüència a tots els països de parla anglesa per impartir conferències i oferir assessorament sobre numerologia, integrant els seus ensenyaments al seu estudi de tota la vida sobre salut i desenvolupament personal, publicat per l'editorial Sirio de l'any 2022. Té 326 planes i l'original és escrit en llengua anglesa i traduït en llengua castellana per Francesc Prims Terrades. Josep, de què tracta el llibre?
3: Per a la ciència convencional, els números no són més que símbols que indiquen quantitats. Tot i això, des del punt de vista metafísic, tenen un significat i unes implicacions molt més profundes. El libro completo de la numerología ens brinda l'oportunitat d'introduir-nos en aquesta disciplina de la mà de David A. Phillips, fidel seguidor dels ensenyaments pitagòrics originals. Aquesta obra d'orientació pràctica ens permetrà esbrinar el significat que hi ha al darrere dels patrons numerològics a la nostra vida i, a partir d'aquí, arribar a conclusions reveladores. El que descobrirem ens donarà les claus per redreçar o ajustar amb encerts i en certes actituds i decisions rellevants i per guarir i enriquir les nostres relacions personals. Déu-n'hi-do, no sé si ho coneixies, aquest llibre.
2: No,
3: l'hem rescatat de la biblioteca d'Amazon. D'Amazon l'hem rescatat.
4: Ara,
3: perquè
4: així,
3: és una, avui dia tot va així,
4: tot
3: però
4: així
3: ens ha semblat interessant. Jo només una sola pregunta: la numerologia pot ser terapèutica? És terapèutica?
2: Sí, perquè perquè amb la vibració dels números pots influir sobre el teu cos, o sigui, aquells codis que us deia, per exemple, de Grabovoi i de Gesta també sí. tenen una orientació a la, sí. a la salut i al benestar i a l'equilibri.
3: I a l'equilibri. O sigui, es pot aplicar a qualsevol camp, no? A la sí. feina també es podria aplicar, sí. a la no, amb la nostra parella, la família...
2: Bueno, tot esbrinar... el que sigui... Que... cap a tu.
3: Cap a tu.
2: Després no, és molt tu maco, vibraràs d'una certa sí, sí. manera que influirà als que t'envolten, no?
3: Però... Molt bé, molt bé. Doncs no sé si hi ha alguna altra pregunta, perquè hem no. de passar el racó del conte. Digues, Miguel.
0: No, només. Hi ha gent que sembla que els números li persegueixin. O sigui, sempre aposta el mateix número a la loteria, sempre no sé què... Això té res a veure amb la numerologia, o com va això? Perquè a vegades, ostres...
2: Sí, bueno, pot ser perquè tu, pel que sigui, aquest número et cridi l'atenció i, per tant, creguis que has d'anar cap allà i deu ser que té alguna cosa a veure amb tu. O a vegades hi ha gent que sempre va al mateix número perquè és l'aniversari de vés a saber qui,
3: sí.
2: o perquè és el dia que va conèixer la seva parella o a saber què. Però està clar que sempre tot el que ens envolta té relació amb nosaltres. Jo d'això estic convençut.
3: Molt bé, molt bé. Doncs res, en cas ara obrirem el tercer espai, que és un dels més esperats. Tots són esperats, però aquest, sabeu per què? Perquè és per petits i grans. El racó del conte.
5: El racó del conte. Un racó de saviesa i ple de reflexions.
7: La saviesa dels números. La Júlia no havia tingut mai interès pels números. A l'escola li costaven les matemàtiques i de gran només els feia servir per pagar factures o per donar un cop d'ull al rellotge. Un dia, una amiga seva li va parlar de la numerologia. Cada número té una energia, li va explicar, i tu tens un número que et representa. La Júlia va arrufar el nas. Li semblava una bestiesa. Aquella nit, avorrida, va buscar internet. Va escriure la seva data de naixement, 5 de maig del 1990. Va sumar 5 més 5 més 1 més 9 més 9 més 0, igual a 29. Després va sumar 2 més 9, igual a 11. I finalment, 1 més 1, igual a 2. Va llegir: el número 2 representa la sensibilitat, la cooperació, la diplomàcia. La seva funció principal és actuar com un mediador, cercant la pau i l'estabilitat en qualsevol situació o relació. Persones empàtiques i intuïtives.
6: Va somriure. Aquella descripció li va encantar. Sempre havia estat la mediadora entre els seus amics, la que escoltava, la que patia amb els altres quan discutien. Va seguir llegint, va calcular el número del seu nom, després el de la seva parella. Cada pàgina la sorprenia més. No era màgia, es deia a si mateixa, però potser al darrere de les xifres que omplen el món hi havia una saviesa antiga que ella mai havia mirat. Aquella nit va tancar els ulls i va veure una filera de núvol de números ballant. No eren una amenaça, sinó una melodia. I es va adormir amb el compàs d'una operació que per primera vegada tenia sentit.
3: Molt maco aquest conte, no? Què t'ha semblat?
2: Molt xulo. Sí. El que he de dir una cosa, l'11 no es redueix.
3: L'11 no es redueix.
2: L'11 és un número mestre.
1: Sí.
3: Ah, i...
1: Això sí que ho sabia.
2: Com el 22 i el 33.
3: O sigui, aquest d'aquí no es redueix.
2: No, aquest no.
1: El 22 i el 33, exacte.
2: Tampoc. No? I hi ha qui també afegeix el 44, hi ha qui afegeix també el 55, però...
3: Bueno, està bé l'observació.
2: Els més típics són l'11, el 22 i el 33.
3: Veus, és que sempre aquí em sembla que haurem de fer, doncs, una altra trobada de numerologia perquè ens quedaran coses pendents... Perquè, és clar, és que només hem fet ara aquí un tastet. Iago, volies fer alguna pregunta per tancar... Bueno, tancar el programa ja gairebé.
1: No.
3: De moment no.
1: És que deixem per un següent programa, és que és molt extens.
3: És molt extens, no?
1: Extens.
3: Bé, ens queda alguna cosa sobre la taula? Alguna pregunteta o alguna més?
1: Bueno, que jo només volia dir-te això. Els números van relacionats amb tota la vida, no? Les lletres, els números, si és la matemàtica pura... És el tot, no? És el...
2: Bueno, això és el que creia Pitàgores, que el món estava fet en base als números.
1: Exacte.
8: La informàtica no també va relacionada
2: però sí
8: amb els números.
2: És veritat que estan més presents del que creiem. Al final, també, nosaltres, tal com estem creats, també hi ha un ordre, i quan hi ha un ordre, hi ha un número, hi ha una geometria darrere.
9: Hi ha un número...
2: els estels, el seu moviment, hi ha una geometria, si hi ha una geometria, hi ha un número, també, o uns números, o unes seqüències.
3: Doncs mira, jo em quedo amb aquestes paraules, no?, de que la numerologia, almenys és el que a mi m'agrada, no?, és molt més extensa, de que és una disciplina mil·lenària que estudia la relació entre els números i els esdeveniments de la vida. Jo em quedaria amb aquestes paraules, ja és molt més de lo que bueno, al principi doncs hem comentat. Vull dir, per mi, doncs, no sé si és ciència o no és ciència, o què és, però deu ser com l'astrologia, perquè inclús aquest dia aquí, a Temps de Salut, parlant doncs, amb un bon astròleg, el recordarem, i des d'aquí una abraçada, en Josep Guarch ens va deixar dit que l'astrologia és ciència, i ens ho va demostrar-ho. Eh? El que passa que no es contempla com a ciència, dos, pels motius que siguin, perquè tot s'ha de verificar, comprovar, les hipòtesis, ja sabem el mètode experimental, almenys en psicologia també el vam conèixer, i són molt rigorosos, però de veritat, l'astrologia ens va deixar dit que era una ciència. La numerologia també podria ser una ciència, i a partir d'aquí, doncs una ciència d'autoconeixement. Amb aquestes paraules ja, no sé, en Joan ja m'indica que ens queda un minutet, no? Sí, em diu que sí. Doncs res, hem de tancar la barraqueta, que sempre diem. La barraca, no? El xiringuito. Però la setmana que ve tornem, i tant que sí, fins sí, aquí tant. El Temps de Salut d'avui. Moltes gràcies, Glòria, per els teus coneixements, la teva saviesa, i que ens ho hem passat bomba, la veritat. I esperem reveure't amb un altre tema, ja ens l'inventarem.
2: Gràcies. Doncs gràcies per convidar-me i... Bueno.
3: Fins aviat.
2: Ens hem passat bé.
3: Sí, i tant que sí. Res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, en Iago Paricio, la Eva Sellers, en Miguel Ángel Segura i la Glòria Vilalta, i a les vies del so, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que som estrelles de pell, la llum que busqueu està dins vostre. Fins al proper programa de Temps de Salut. Abraçades i petons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns 8 de juny, ho ha anunciat el secretari d'Estat de Transport, José Antonio Santano, a una visita a les obres que fa DIF a la infraestructura. Santano també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'any per iniciar les obres després de l'estiu de 2027. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que dilluns que ve es recepcionarà l'obra i començarà les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers, per comprovar que tot és correcte. Les obres de l'R3, en canvi, s'allarguen més del previst i el servei es reprendrà de cop a finals de 2026. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per 2027. Ho ha dit en el seu discurs al Segle d'Economia, on ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. A més, ha dit que seran molt socials.
2: Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: Per cert, que el PSOE ha vinculat la suposada trama descrita als informes de la Guàrdia Civil per protegir Pedro Sánchez, que està assegut avui, dels embats judicials contra el partit i el seu entorn a comportaments individuals de farsants, oportunistes i ressentits, que han utilitzat el nom de la formació en va i en fals. La secretària d'Organització dels Socialistes, Rebeca Turró, admet que els tres contractes recollits als informes són totalment legals i subratlla que si en algun moment es detecta un responsable identificable o un perjudici al partit, les decisions judicials es prendran pertinentment. I Seat ha iniciat avui la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers 100% elèctrics de la planta de Martorell. L'automobilística té capacitat per fabricar 1.200 cotxes al dia i ha començat a fer-los de manera esglaonada. Ho ha escenificat avui la marca, aquest inici de fabricació en un acte a les instal·lacions del Baix Llobregat, on ha participat el president espanyol Pedro Sánchez. I Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a partir de demà dijous al migdia i fins a les 8 del vespre a gran part de Catalunya, amb xàfecs acompanyats de calamarsa i també de pedra que poden superar el llindar dels 20 litres en 30 minuts a la Garrotxa, al Lluçanès, a Osona i al Ripollès. Per tant, ens demanen precaució sobretot entre el migdia i les 8 del vespre. És tot. Molt bona nit i fins demà.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
3: Segur que coneixeu algú que va fer castells perquè trobar-se amb totes les companyes i companys el o la distreu. Pots haver tingut un mal dia que quan comença aquella prova o aquell castell el temps s'atura per moments i només penses a fer que arribi a bon port. Els castells i tots els components que hi van lligats tenen aquesta capacitat de fer que tot s'aturi. Uns hi busquen la part social, altres el repte personal i uns tercers l'assoliment d'un objectiu col·lectiu. Però, sigui com sigui, els castells, molts cops, esdevenen aquell secret automedicat que fa que ens sentim millor. I com tots els fàrmacs miraculosos, quan la temporada s'atura, la manca de castells genera síndrome d'abstinència, un mono que només passa quan entres per la porta del local. Veus les barres a les parets i penses, uf, ja sóc a casa. Al Mirant Amunt tenim la sort de comptar amb dos ungüents miraculosos. Un, com no, són els castells, però l'altre és aquesta estoneta que compartim amb tots vosaltres. Avui, no ho amaguem, ha estat un dia estressant. Ei, però no passa res. Es posa en marxa el llumet vermell del directe, en David diu les paraules màgiques i tot passa, perquè aquí comença el programa número 48 del Mirant Amunt. Ens acompanyes?
1: Me
4: Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
3: Abans de res, us hem de demanar disculpes. La setmana passada us vam fer el salt i va semblar una qüestió d'aquelles improvisades, però no. Aquesta pausa feia temps que apareixia als nostres calendaris, però no vam saber anunciar-ho quan tocava, coses que passen, així que ens toca començar entonant aquest mea culpa. I ara sí, després d'una setmana sense programa, ja ho trobàvem a faltar. Ens posem davant d'un micro per parlar amb tots vosaltres de castells i de tot el que ens passi una mica pel cap. Avui en Nau resoldrà la seva darrera pregunta i plantejarà un nou repte per veure qui és el savi casteller, o sàvia, com no. En Lluïsma ens declararà un cop més amb la seva inesgotable font de dades i tot plegat ho amanirem amb l'ajuda de l'Unai Estevez, que ens portarà el moment de la setmana, i la Sara Suriol, del baròmetre casteller, que també hem de dir que ja ens anirà bé actualitzar una mica resultats després del cap de setmana. No perdem més temps, comencem. No ens podíem posar en marxa, però, sense repassar l'actualitat, i quan parlem de notícies i de castells hem de parlar de la Carol Martín. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Ha estat un cap de setmana mogudet, el del 8M, manifestacions, reivindicacions, pluges, molts castells. Per on comencem?
5: Doncs, si vols, comencem per aquí mateix, per les reivindicacions i els castells, perquè dissabte es van fer força actes reivindicatius, en els quals no hi pot faltar mai algun pilaret o algun castell. Van participar-hi colles com els Emboirats de Vic, els castellers del Prat de Llobregat, els de Viladecans, els de Caldes de Montbui, els castellers de Vilafranca, etc. I diumenge va tenir lloc l'homenatge a Heroïnes Anònimes Carme Alomà a Vilafranca del Penedès. Hi van actuar els Xicots de Vilafranca i els castellers de Barcelona, tot i que hauríem de dir que tot el protagonisme va ser per les xicotes i les castelleres. Les vilafranquines van alçar un 3 de 6, un 4 de 6 i un 5 de 6, totalment femenins, i les castelleres de Barcelona un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6.
3: Però a banda dels castells més reivindicatius, cal destacar que aquest cap de setmana ja ha estat un cap de setmana de ple rendiment, com a mínim pel que fa a l'agenda. Diumenge, els capgrossos de Mataró van completar la primera construcció de 8 pisos de la temporada, el 3 de 8. Va ser a la diada de l'aniversari dels Esparxats de l'Estany, que van completar els dos castells bàsics de 7 i els castellers de Caldes i els Guillats de la Selva, que van tenir el 5 de 6 com a millor castell. Van destacar també els resultats de la plec de Sant Madí, a Sant Cugat del Vallès, amb el 7 de 7 de la colla local i dels castellers de Sants, el 5 de 7 dels castellers de la Vila de Gràcia o els castells bàsics de 7 dels castellers de Sarrià. Els Minyons de Terrassa van estrenar la temporada amb un gran ventall de castells de 7 i de gamma alta de 7, i la nòmina de castells de la gamma alta de 7 la completen els castellers de Sabadell i la jove de Barcelona, Bàrbara del Vallès, i els castellers de la Sagrada Família a l'antiga fàbrica d'Am en una diada que va arribar a reunir fins a 8 colles castelleres.
5: I, per cert, com que no vam fer programa la setmana passada, se'ns va passar a explicar la diada del 15è aniversari dels Emboirats de la Universitat de Vic. Fem ara el destacat no tant pels resultats, sinó per la composició del cartell, ja que la colla universitària va compartir plaça amb els Penjats del campus de Manresa i els Xoriguers de la UDG, que fins aquí és normal, però també amb els Sagals d'Osona, que bé, tot i no ser la primera diada que combina colles universitàries amb convencionals, no ens deixa de cridar l'atenció i per això també us la volíem explicar i esmentar.
3: Seguim amb un tema que lliga conceptes d'actualitat, i és que els castellers de Vilafranca han esdevingut protagonistes perquè la setmana que el Tribunal de Comptes ha detectat irregularitats en els comptes d'Aliança Catalana, un vídeo promocional del partit ultra, liderat per Sílvia Orriols, n'ha desviat l'atenció. El cas és que en aquest vídeo apareixen imatges dels castellers de Vilafranca entre proclames com Catalunya ha de tornar a ser catalana i aturar la immigració massiva. Us sona allò de Make America Great Again? Total, que la colla ha demanat que s'elimini la seva imatge immediatament.
5: Spoiler, el vídeo encara el podeu trobar als perfils de X, anterior Twitter, de la seva líder, però no el del partit, ni els perfils de Blue Sky, xarxa on, per cert, ens hem traslladat per no fer el joc al senyor aquell de l'extrema dreta que governa amb Donald Trump.
3: I amb tot plegat, la que ens ha quedat molt enrere ja és la notícia de la setmana, que hauríem equiparat el dia de la marmota, si no fos perquè per a les colles implicades la notícia no ha perdut importància, per més que es repeteixi cada any. I és que els administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès han fet públic el cartell de la Diada de Sant Fèlix de 2025. Un any més, els vilafranquins s'han decantat per la Colla Jove de Tarragona per acompanyar les dues colles de Valls i els castellers de Vilafranca. Això vol dir que els minyons s'han quedat fora. Un fet que no deu haver agradat gaire quan el seu president ha citat a xarxes socials la frase «El telèfon de Jaume Maeso no va sonar», amb la qual escenificaven la informació a la revista Castells i l'ha acompanyat d'un «no va sonar», ni ha de sonar. És la seva festa major i tenen tot el dret d'organitzar-la com considerin. Que sí, que justament els dona la raó, però que sona a que la notícia toca tos.
5: I no volíem marxar sense explicar que la cantautora de Prats del Lluçanès, Mar Pujol, ha estat reconeguda amb el premi al millor disc de cançó d'autor, segons la revista Enderrock. Des del Mirant Amunt volíem enviar-li la nostra felicitació i aprofitar per recordar-vos que la temporada passada vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-la per descobrir la seva relació tangencial amb el món castellà universitari. Així que si voleu saber-ne més, només cal que remeneu entre els episodis que trobareu penjats a Spotify, aneu fins al programa número 24 i recupereu la seva entrevista.
6: Paròmetre casteller.
7: Hola, amics del Mirant Amunt. Un total de 21 colles han estrenat construccions aquest passat cap de setmana. Avui repassarem el més destacat de les 56 novetats que han il·luminat el baròmetre estrella. Els capgrossos de Mataró han tornat a fer el primer castell de 8 de l'any. Han obert la gamma de 8 amb el 3 de 8, castell que el curs passat no va arribar a la plaça fins a primers d'abril. Les altres estrenes han estat de 7. Els castellers de Barcelona i la Jove de Barcelona han presentat el 3 de 7. Els minyons de Terrassa i els castellers de Sabadell han encetat el calendari amb el 5 de 7 de sostre, mentre que els castellers de Sant Cugat s'han estrenat amb el 7 de 7 per bandera i els castellers de la Sagrada Família han posat de sostre el 4 de 7 amb l'agulla. Seguim amb més estrenes de 7. Els de l'esquerra de l'Eixample han posat de sostre el 3 de 7. I els esperxats de l'Estany han obert la temporada amb el doblet bàsic de 7. Els castellers de Sarrià han presentat el 4 de 7 i els castellers de Cerdanyola han debutat amb un 3 de 7. L'any passat no el van fer fins l'octubre. La resta han estat novetats en els 6 pisos. Per part de Xicots, Montcada, Caldes, La Selva, Castellà, Cubelles, L'Hospitalet, Gelida i Sant Feliu. En total, ara tenim 36 colles estrenades. Ho podeu veure tot al blogspot del Baròmetre Casteller. I això és tot per avui. Ens retrobem en el proper programa.
6: El moment de la setmana amb Unai Esteves.
8: Durant la setmana passada, els administradors de la Festa Major de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès van anunciar el cartell de la Diada Castellera de Sant Fèlix 2025. Tindrà com a protagonistes la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Les quatre millors colles amb millor registre del calendari casteller 2024. Durant els últims anys, les colles protagonistes de Sant Fèlix no han canviat gaire aquest cartell i quan canvien sempre s'alternen la Jove de Tarragona i els Minyons, que podem dir que és la quarta colla a disputar aquesta plaça. Per tant, avui, al moment de la setmana, recordarem diferents curiositats en relació a les colles protagonistes a la Diada de Sant Fèlix i els uns canvis que han destacat en aquests anys d'història. Primer, per contextualitzar, la Diada de Sant Fèlix és protagonitzada per quatre colles des del 1994. És així i des d'aleshores no ha tornat a canviar. Anteriorment, sí, és veritat que hem vist diades amb tres colles participant, però els anys 88 i 89 van arribar a ser 5 a conseqüència de la participació de dues colles vilafranquines, els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per trobar una participació diferent a les 5 colles més habituals i als xicots, ens hem de remuntar al 1978, en la que va ser l'última participació dels nens al Vendrell a la Festa Major vilafranquina. Entre els anys 1968 i 1971, aquells 4 anys, la Diada es va convertir en un concurs de castells que s'anomenava Enxaneta de Plata. Les 4 edicions les van guanyar els nens del Vendrell, destacant l'absència de la colla vella dels Xiquets de Valls. L'última vegada que una colla vellenca va caure del cartell va ser l'any 2011, quan la Joves de Valls va ser substituïda per la Jove de Tarragona, que destacava molt en aquell moment. L'any següent, la Colla Vermella va tornar a la plaça de la Vila Vilafranquina i des de llavors no ha fallat. Avui hem fet una mica de dades diferents i variades per tenir en compte coses en relació a la Diada de Sant Fèlix i sobretot al seu cartell. Nosaltres ja esperem amb ganes el 30 d'agost per gaudir dels millors castells del moment, tot i la calor que farà. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies.
3: Han passat ja uns quants dies des de l'última secció del Savi Casteller, el miniconcurs casteller del Mirant Amunt, així que avui toca tornar a posar les coses una mica a lloc. Nau Puig, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: Ara feia dies que no ens veiem, eh? L'últim cop que vas venir vas aprofitar que els Govindes, els castellers de l'Índia, tornen a estar de moda per preguntar-nos, com es deia, el recipient que es penja en les seves actuacions amb l'objectiu que els castellers hi arribin i el trenquin. Explica'ns una mica quines eren les opcions, quina és la correcta, com ha anat aquesta setmana.
9: Bé, o sigui, hi ha hagut bastanta gent que ha respost. I, de fet, lo guai és que, com que hi ha formes diferents i el programa surt un dia, però el reel surt més tard, però hi ha gent que l'ha escoltat i ho ha enviat per missatge privat, aquesta setmana otorguem 4 punts extres.
3: Molt bé.
9: Els 4 que ens ho han dit secretament, via mail, via privat per Instagram, o hi ha el primer en el reel.
3: Uh-huh.
9: Això ha modificat una miqueta el panorama del rànquing.
3: Explica'ns, va.
9: La paraula, òbviament, era el handi. Handi és el gerro ple de llet o carmels, o depèn de la colla, no sé si es diu colla, de fet, del

0: explicar a nosaltres, però sí que arriba per correu electrònic i no per xarxes.
1: Exacte. Sí, bàsicament és abans que alguna altra persona, sense que les altres persones hi hagi una pregunta, una resposta abans.
0: Uh-huh.
1: Per últim, tenim una notícia. En Gio continua sent al final de la llista, però empata amb l'Alquer.
0: Molt bé.
1: Per tant, potser hi ha un...
0: Bastant solitari.
1: Ja, exacte. Potser aquí...
0: Està posant les piles.
1: No, no, continuen a zero igual, eh?
0: Bueno, però dona-li marxa, dona-li marxa.
1: Aleshores, si voleu, anem a la pregunta...
0: Sí, si vols, ja saps com va. Ara el David ens tirarà la musiqueta de concurs i tot teu.
1: Doncs mira, ja que has parlat abans de que hi havia revolucions una miqueta així amb les... amb les grans places, no?, amb aquests grans fets. Jo la pregunta d'avui us la porto una mica relacionat amb aquest tema. És una mica història, val? Perquè va passar fa uns quants anys. Però la idea va una miqueta igual. I la pregunta, bàsicament, és... Quina colla va rebutjar participar al concurs de Tarragona de 1972 per estar en desacord amb les bases?
0: Mhm.
1: Repeteixo la pregunta, vale? Perquè potser no s'ha entès. Intento que la pregunta sigui el més clara possible. Quina colla va rebutjar participar al concurs de Tarragona de 1972 per estar en desacord amb les bases d'aquell any? Sí? Us donaré tres opcions. La primera opció és Colla Xiquets Jove de Vilafranca. Ai, perdó, de Valls. Colla Jove Xiquets de Valls. N'hem dit, perdó. Segona opció és Matalassers de Tarragona. I tercera opció és Nens del Vendrell. Una d'aquestes tres colles va rebutjar participar aquell any, el 1972, al concurs de castells.
0: Molt bé. Doncs ja ho sabeu, si voleu participar en el Savi Casteller, només cal que poseu un comentari a xarxes socials si quan aparegui aquest reel, que ja sabeu que apareix sempre el dia després de publicar el programa, però si us voleu avançar podeu enviar el missatge, com dèiem, per correu electrònic, al correu mirantamuntradio@gmail.com.
1: Recordeu que la secció està patrocinada per gegants.cat i al final, entre els tres primers, farem un final apoteòsic de veure qui és el savi o sàvia castellera del Mirant.
0: És la manera de dir-ho, final apoteòsic, ja ho veuràs. Perquè us feu una mica la idea de com ha estat el dia d'avui i la setmana, de fet, normalment abans d'escriure el guió, jo intento parlar amb els nostres col·laboradors per saber de què parlarem, perquè al final sempre són idees genials, la veritat, no res a dir, però lluny de fiscalitzar les seves accions, això sí que em serveix per poder fer aquestes enredetes i explicar-vos alguna cosa abans de començar. Doncs bé, avui farem una cosa que crec que no havíem fet encara aquesta temporada, que és que donarem la benvinguda a en Lluisma, responsable del portal Castellmanies, la persona que sempre converteix tot allò que diem en dades i estadístiques. Bon dia, Lluisma.
2: Hola, bon dia, Efren.
0: I ho farem així. En Lluisma també, ha entrat avui i ha dit vaig a repassar de què he escrit. Doncs, la veritat, jo avui no sé de què ens parlaràs, per sí, tant... No? Explica'ns-ho.
2: I sort que no m'has preguntat, perquè igual que no ho sabia quan m'ho preguntava.
0: Veus, és que anem tots apurats a última hora.
2: Doncs mira, la temporada passada vam fer un divertiment avaluant per municipis i comarques com d'habitual era l'activitat castellera per veure si les dades acabaven efectivament plasmant el mapa casteller que més o menys tenim al cap, no? I avui, amb un joc similar, aquest cop hem analitzat el millor castell assolit en cada municipi en el que va de segle XXI,
0: uh-huh.
2: Vale? O sigui, des de l'1 de gener del 2001, no ens equivoquéssim. I doncs, a partir d'aquí he mirat de categoritzar els diferents tipus de comarques castelleres. Per començar, la clàssica exempció de responsabilitat. Això que en diuen disclaimer, però allò del que el concepte de comarca és molt poc homogeni i van des dels tres municipis de l'Alta Ribagorça als 68 municipis de l'Alt Empordà. Vale?
0: Jo esperava el disclaimer de totes aquestes dades han sortit de la coordinadora i, per tant, no ens fem càrrec de res que pugui passar.
2: Aquest és l'asterisc que sempre està posat a sota. Doncs bé, començarem amb dades de

0: quilòmetre zero, i veurem que el Maresme, junt amb el Tarragonès, són les úniques comarques on s'hi han fet com a mínim castells de set en totes les seves poblacions. A banda d'aquesta cosa del barcelonès i els seus cinc superpobles que ens alteren qualsevol mostra, no? I en aquest sentit, el Vallès Occidental, l'Alt i el Baix Penedès quedarien fora aquesta fita, respectivament, perquè en el acabar de segle no s'hi han fet castells ni a Gallifa, en el cas del Vallès, ni a Font-rubí, en el cas del Penedès, i a Sant Oliva s'hi han fet com a màxim un castell de sis bàsics. O sigui, pels pèls aquests no entren. Tot i aquesta coincidència, Maresme i Tarragonès divergeixen absolutament pel que fa a les màximes construccions aconseguides. De fet, els de Tarragona encapçalen el grup de les nou comarques, diguem-ne, prèmium, o sigui, on s'han assolit castells de 10 o desfolrats, i a més són la comarca amb més municipis que n'han vist, o sigui, fins a 4, seguits del Baix Penedès amb 3 i l'Alt Camp amb 2. I en aquest grup s'inclouen a més l'Alt Penedès, el Baix Camp, Barcelonès, Garraf, Gironès i Vallès Occidental. A l'altra banda, el Maresme encapçala un grup de 5 comarques on s'han vist castells de gamma extra, però no les premium. Aquestes comarques són, a més, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Segrià i el Vallès. Però es dona la curiositat que la Lliure i Tropical és l'única d'aquestes comarques que té una colla que els de castells de gamma extra. Clar. De les altres hi ha l'Anoia, que té una colla de nou, però les altres no tenen ni castell de nou. I, de fet, si hagués fet la trampa de comptar l'any 2000, encara hagués pogut colar el 4 de 9 net que van carregar els Minyons i haguéssim pujat de categoria, però aquí no fem aquestes coses. Vale? Aquestes comarques sobretot es caracteritzen perquè l'activitat de la colla local s'ha acabat traduint en un nucli irradiador a la resta de municipis de la comarca, on s'hi han vist castells de 8 de gamma alta, castells de 8 bàsics i castells de 7 arreu, no? I és un fet que s'escala de forma anàloga a nivells inferiors, on hi ha comarques que tenen colles de 8 i han acabat veient castells de 9 pel nivell de les actuacions que organitza, no? Com poden ser el Bages o Osona, o colles de 7 que han repercutit en actuacions de 8, com per exemple la Garrotxa o el Pla de l'Estany. En aquest grup de places de gamma extra que dèiem, el Segrià precisament és l'excepció, perquè en cap altre poble del Segrià fora de Lleida s'hi han vist castells de 8. De fet, el que seria la segona plaça de... La segona plaça pròpia dels castellers de Lleida és a Agramunt, però està a l'Urgell, no pertany a la comarca. I, de fet, aquest patró de comarques que han vist castells de nou i amb activitat d'una colla local, però que ha tingut una mínima expansió al nivell del voltant, es reprodueix també a l'Alt Empordà, al Berguedà, al Montsià o fins i tot al Solsonès, no? I un cas extrem, i a banda, serien els bolets absoluts, no?, de castells de nou executats en comarques de nul·la tradició, però en els que s'ha celebrat un acte puntual, no? Els casos més clars, per exemple, són el Pallars Jussà o la Ribera d'Ebre, que en els dos casos, els verds, el 2012 i el 2023, van alçar un 3 de 9 a la Pobla de Segur i a Escó, no? Vull dir...
1: Aquelles coses que passen, no saps com, ja està, però no? Que sí.
0: Vull dir, la realitat de la resta de la comarca i d'anys anteriors i posteriors és la que és, i és molt diferent aquesta, no? Llavors, després de tot això, pues, resten les comarques que, per veïnatge amb totes les anteriors, pues, veuen eventualment algunes actuacions amb castells de 7, podríem parlar les Garrigues per proximitat amb Segrià, per exemple, no, diverses, i després les colles que són lluny de tot, parlant de tot, del tot casteller i del que no és casteller, segurament, i que abraça principalment tot el que són les comarques del Pirineu i de l'Aran, on s'hi han vist petits castells i on la gran majoria d'actuacions no tenen, de poblacions no tenen ni actuacions. I, per últim, la dada curiosa, no? El Garraf és una comarca petita que compta amb 6 poblacions i es dona el cas que cadascuna, el nivell màxim que ha vist, està en un nivell diferent. O sigui, tenim... Cantelles tinc aquí, em sembla que és, no ho sé, no ho he apuntat bé.
2: Canyelles.
0: No, Canyelles, perdó. Canyelles, que no té castells. Cubelles, que s'hi han fet que castells de sis bàsics. Sant Pere de Ribes s'hi han fet castells de nou. Sitges de Gama Extra i Vilanova de 10. Vull dir que al final és una progressió ascendent per cada poble.
1: Molt bé. Ostres, doncs jo anava fent el mapa, eh? Cada cop que anaves dient algun lloc, que es fa complicat, però és curiós com les colles porten els castells al seu voltant i com... I això, eh? Com després apareixen bolets que no saps d'on han sortit, però que sempre n'hi ha.
2: M'he adonat que he de repassar les comarques de Catalunya, clarament.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Quan repassàvem l'actualitat, hem deixat força pel final la notícia sobre la tria del cartell de la Diada de Sant Fèlix, i no ha estat casual. Tot i que la notícia es repeteix des de ja fa alguns anys, no ens podem enganyar, el tema es converteix sempre en tema de conversa a totes les tertúlies entre castellers. Per això, avui hem volgut aprofitar aquesta oportunitat per parlar de castells de les Diades, de cartells de les Diades, o com molts cops expliquem, allò de la propietat de les places castelleres i de les actuacions més emblemàtiques. Per explicar-ho, però, abans donem la benvinguda a la Núria Vigas, membre dels castellers de Vilafranca.
3: Ai, hola.
1: A la Griselda Riera, ex-cap de colla i cap d'acollida dels Segats d'Osona.
4: Hola, bona tarda.
1: Cinta Lleixà, cap de pilars dels castellers de Barcelona.
5: Bones.
1: I estrenem tertúlia aquesta temporada, perquè fins ara ho havíem intentat, però no hem acabat de trobar-nos. Cugat Comas, cap de pinyes dels Capgrossos de Mataró, politòleg, periodista, amb molts mitjans de comunicació. Benvingut.
6: Molt bon dia.
1: Fem una cosa, fem com cada setmana abans de començar. Us demanaré una ronda ràpida amb la vostra opinió sobre les places i les diades castelleres. Han de tenir propietari? I encara afegiria una més. Han de tenir sempre un cartell fixe?
3: No.
1: No. Molt bé, resposta curta. Així m'agrada. Hem dit curtes?
4: Estem d'acord. Jo també penso que no.
1: Que no han de tenir propietari?
4: No han de tenir propietari.
1: Ni cartell fixe.
4: Ni cartell fixe.
1: Molt bé, Cinta.
7: Jo crec que tampoc han de tenir cartell fixe. I propietari, a veure si és la teva diada. Sí? Si és una diada que s'organitza lliurement per algun ajuntament, doncs no.
1: Sort que ho has dit, perquè pensava que ningú volia actuar a la seva plaça.
6: Propietari no, anfitrió, és una cosa lògica, no? És el que juga, és el que és a casa i és el que té més motius per actuar-hi. Però jo, ni que sigui perquè si no... No, tertúlia va de portar-se a la contrària, no?
7: Ja ho trobarem, ja ho trobarem.
6: Jo crec que és normal que... O sigui, no ho negativitzem. Jo crec que és normal que les colles, més enllà de les places a les quals fem d'anfitrions, ens sentim partíceps o ens sentim amb una certa connexió especial amb una sèrie de places que al llarg de la història, per castells i a vegades per resultats castellers, però a vegades per altres coses que està dins del món del casteller, però que potser no té forma d'un castell concret o d'una diada concreta, doncs ens estableixen una connexió especial. Per tant, no tenen propietaris, no sempre ha de ser sempre el mateix, no, però carai, si per exemple, no, ja posar un exemple molt dels Capgrossos, si nosaltres a Lleida, que cada any ens l'allunyen una mica més, perquè això no es diu, però Catalunya s'està llenegant, i Lleida, bueno, és que sembla que estigui al País Basc quan hi vas de lo que dura el trajecte, però si a Lleida, que està on està, ens hi sentim com a casa i tenim una relació especialíssima amb els castellers de Lleida, jo crec que això s'ha de conrear. Jo soc propietari de la paeria? Ja m'agradaria, no? No ho soc, de propietari de la paeria. I faig anfitrió? No. És una plaça que em puc sentir, posem-hi totes les cometes que vulguem com a pròpia? Doncs mentre em deixin els de Lleida, sí.
1: Ara ho has dit, mentre em deixin els de Lleida. Aquest any hem viscut canvis en les colles que participaran en diades tan importants com la de Santa Teresa, el Vendrell, a les Neus, a Vilanova, la Mercè a Barcelona, o ara mateix, dèiem, la Diada de Sant Fèlix. Com de traumàtic és per una colla caure d'un cartell d'una diada molt important en la que hi has participat sempre?
6: Home, jo crec que d'entrada et descol·loca. Jo entenc els canvis, però em solidaritzo amb les víctimes, per dir-ho. Segueixo posant cometes, a tot arreu, però amb les víctimes d'aquests canvis. Per tant, si tinguin amb altres exemples, si un dia els de Lleida, ara que l'agafava, ens diuen que no anem a Sant Miquel, jo d'entrada em quedé descol·locat. Per altra banda, potser també és una oportunitat per reconduir alguna diada i per refer una mica el calendari. Crec que té una part bona, que no sigui exactament sempre el mateix l'esquema de distribucions. I crec que té mèrit. Jo no sé, aquest ball que hi ha hagut aquest hivern, no sé qui va començar, o sigui, no sé qui va tocar la peça de dominó que va començar a desencadenar les altres, si és que van així, però crec que té mèrit que per mi un dels moviments més valents que hi ha hagut és el dels nens del Vendrell, o l'Ajuntament del Vendrell, no sé qui ho decideix, fent el canvi per la Fira de Santa Teresa, perquè el calendari entre nord i sud, entre zona tradicional, és molt pesat parlar sempre d'això. Però sí que és veritat que es va separant cada vegada més, no? Sembla allò la conferència est i la conferència oest de la NBA. Uh-huh. Doncs com que els del nord gairebé només actuen amb els del nord i els del sud gairebé només actuen amb els del sud, que des del Vendrell, l'urna de la tradició, la colla realment de gana, bla, bla, bla, bla, bla, agafin i diguin, pum, porto els minyons i porto els minyons al lloc de les joves de Valls, doncs em sembla un moviment molt valent, que com tots els moviments pot sortir bé o pot sortir malament.
7: Bé, jo crec que al final també tot depèn de per quin és el motiu pel que et fan fora, entre cometes, o deixen de comptar amb la teva presència. Al final crec que hi ha la majoria de diades, qualsevol colla anfitriona, qualsevol ajuntament organitzador, el que vol és tenir un bon nivell de castells. Per tant, tu al final et bases en això i si sí, has de fer canvis perquè el nivell de la diada pugi, doncs de vegades et pot saber més o menys greu, però toca i també és una manera que les colles es posin a vegades una mica a les piles, perquè et pots sentir una plaça pròpia, perquè hi has anat sempre, però no per això l'has de menys tenir. Llavors, si tu no puges al nivell, n'hi haurà un altre que sí que ho farà, i més si hi ha gent que té ganes de venir a pujar al nivell.
3: Jo li agafo el relleu a la Cinta, i a favor dels administradors de la Festa Major de Vilafranca diré que sí que és veritat que la majoria de temporades els minyons fan millor temporada al final d'any que la Jove de Tarragona, però a 30 d'agost els minyons acaben d'arribar de vacances i Jove de Tarragona ha estat tot l'estiu fent castells i en aquelles dates la Jove de Tarragona sol estar més en forma que els minyons.
2: Mm-hmm. I discussió aquí.
1: Clar, aquí, cada cop que parleu d'algú que aquí fem fora, sempre parlem de, ostres, deia el Cugat, que valents que han estat de convidar els minyons a la zona tradicional. Però clar, sempre hi ha una colla que surt i és molt complicat decidir qui és la colla que sortirà i per què.
5: Però és que jo crec que no hi ha d'haver un per què. Vull dir, no hi ha d'haver un perquè una surti, potser hi ha un perquè una entra, i al final pues, no podem fer sempre un concurs de Tarragona, no? Vull dir que potser se li dona massa importància al fet de que algú no hi vagi, i és més important qui hi va, no? Això, és que... jo entenc, perquè jo si no els convidéssiu a les Santes... potser que era molt poble. Però bueno, pues passa i ja està, no? Potser en aquell any vol que vingui una altra colla. Però per això, vull dir que sí que hi haurà unes raons, però segurament hi ha més raons per portar la que estàs portant que no perquè no vingui la que queda fora. No?
2: Home, si tinguessis motius per fer fora algú, i aquesta colla segurament ja faria temps que no hi és. Vull dir, si estàs portant cada any una colla és perquè hi ha una mena de feeling, claro. Hi ha alguna cosa entre... Què fa? Que la colla que ve de fora arrossegui castellers i, per tant, tinguin ganes d'actuar allà, i tu, com a colla que els estàs acollint, els estàs donant alguna cosa que els hi fa sentir bé. Per tant, també els hi deus estar fent pinya, estàs devent crear alguna energia que ells agraeixen.
5: Si els ajuntaments tinguessin pressupost, bueno, les colles i espai, segurament pues, potser faríem actuacions molt més grans. Bueno, i temps o això. Però vull dir que això... Tots voldríem tenir els millors sempre, no?
1: Però jo ara pensava, quan tu deies, si no ens convidéssiu a les Santes, cremaria el poble. Jo ara pensava que, clar, aquesta sensació la tenen totes les colles aquí... Poso aquelles cometes que heu estat posant tots que m'han semblat molt divertides, s'han fet fora d'una diada castellera. Sí. Clar, aquest any, per exemple, els minyons de Terrassa quedaven fora de la diada de la Mercè. I segurament haurien cremat Barcelona. i al final la Diada de la Mercè aquest any passa a tenir 4 colles en lloc de 3. És bo que passin aquestes coses?
7: No. O sigui, per una banda sí, si tu com a colla el que vols és reivindicar la teva presència en una plaça, perquè és una plaça i una diada que realment t'estimes i valores, evidentment endavant. Però llavors fes les coses de manera que ho demostrin. Al final les paraules són paraules, demostra-ho. Vine i dona-ho tot, però vine sempre a donar-ho tot. No com que tens el lloc assegurat, entre cometes. Puc venir aquí i un any sí, baixo una miqueta el nivell, tampoc passarà res. Bueno, no passarà res fins que sí. Però llavors després tothom apreta per venir. Doncs aquest any 4 colles, i la Mercè ja és llarga, a veure què tal.
2: A veure si és sostenible aquesta diada en aquest format. Bueno, això només ho podrem saber un cop acabi la Mercè i l'any vinent es prenguin les decisions que s'hagin de prendre.
1: Jo he de dir, per tothom que ens està escoltant des de casa, que hi havia molts nos en aquest estudi mentre deies ja veurem si és sostenible. El cas és que abans la Mercè ja havia passat per un format de 4 colles i sí que és veritat que sembla que la Mercè estava fugint d'aquest format per alguna cosa, però clar, és el que dèiem, no? Al final hi ha un G5 o un G6 en el món casteller i a les diades castelleres normalment hi ha 3 colles. Com ho fem per decidir qui convidem a la nostra diada?
7: Bueno, jo crec que al final és una qüestió de temps, també, i logística, i espai a plaça. I al final, si tu vols fer una diada gran i portar colles grans, has de saber que en aquella plaça hi ha d'acabar totes les colles més tot el públic que hagis d'absorbir. Més enllà d'això, tot el tema logística i organització, serveis mèdics. O sigui, nosaltres a la Mercè constantment hem de parar perquè estan saturades les ambulàncies per la gent del públic que es desmaia. I aquest any ja es va demanar que, si us plau, fessin un hospital de campanya fora per la gent del públic, perquè no pot ser que haguem de parar una diada perquè es desmaia la gent. Si aquest any, en lloc de 3 colles, som 4, i que ara estem parlant d'una Mercè on el nivell de castells és molt més gran que potser fa uns anys, evidentment, tot això també és temps de més. I a part, en una ciutat on sembla que cada cop vulguin comptar menys amb els castells, quan et donen hora límit per fer una diada, com Santa Eulàlia, 1 hora i quart per 8 colles, i a la Mercè, 3/4 del mateix.
8: Jo potser poso el dit a la llaga, però també crec que és una miqueta per comoditat de les colles. O sigui, jo a Gràcia veig relacions públiques trencar-se el coco per fer un calendari, i amb colles grans el calendari molts cops ja el tens fet. Per tant, que et treguin d'una diada potser t'obliga a buscar altres diades, i això et treu d'una comoditat de tinc l'any fet, no? Com ho veieu?
5: Sí.
3: Bueno, primer tanquen calendaris les colles grans i a mesura que va avançant el mes de, bueno, a finals de temporada, com més petita ets, més tardes a tancar-lo, perquè la colla mitjana està esperant que el de la colla gran li digui a veure si podrà venir, per dir-li al de la colla més petita, bueno, ara ja no et necessito, que ja tinc el gros.
2: Total, és que passa això. Crec que quan parlàveu dels cartells fixes, vosaltres, bueno, em sembla que en general heu dit de manera general que no us agrada, clar, i jo pensava, ostres, a mi sí que m'agrada que hi hagi un cartell fixe, perquè quan jo estava en una colla petita, i no teníem, és a dir, jo sí, hem repetit algunes actuacions, però jo no sóc conscient de quines actuacions s'han repetit i quines no. No tinc ni idea de quines són les actuacions que tindré aquell any, fins que no me les diuen o fins que no... I vaig venir a Capgrossos fa uns anys i, ostres, començo l'any sabent exactament que primer comencem per Banyoles, no? Que acabarem... És a dir, que hi ha diverses actuacions durant l'any que pràcticament sempre són aquestes, no? I és veritat, és una mica de mandra, això que dèieu, teniu tota la raó del món, és a dir, no sé si mandra dels castellers d'haver de reacomodar el nostre calendari mental o les relacions públiques a buscar diades, però també trobo que li dona el fet de que tu saps que en aquella actuació actuen tal, tal i tal. Ostres, li dona un prestigi a aquella actuació el fet de ja saber quines colles hi van, que això no passa amb determinades festes majors. És a dir, quan jo estava a Castellers de Badalona, no, és que no tenia ni idea de qui ja aniria a la festa major de Molins de Rei, m'explico. Llavors, ostres, en canvi, al Prat sí que sé qui va normalment. Llavors, que també és un canvi de,
1: aquest
2: de
1: any...
2: cartell, d'altra banda.
6: Podem parlar aquest any del Prat, Déu-n'hi-do.
1: Al començament parlàveu d'anfitrions i jo ara pensava, abans que els capgrossos actuessin a Mataró, per exemple, i dic aquesta perquè és la que m'ha vingut ara al cap, els castellers de Vilafranca ja hi actuaven. Llavors, són... qui és l'anfitrió? I mira, ara m'ho poseu al peu, eh? Al Prat de Llobregat...
6: Qui pregunta? La pregunta d'aquest any, quin dia és la Diada de la Santa, és qui la fa? Els verds en els nosaltres, que sabem que quin és, o al revés? Doncs...
2: Adjudicat.
7: Quin dia és qui ho sap?
6: Ah, fins aquí podíem arribar.
1: No. De fet, aquest fins aquí podríem arribar és el que es viurà al Prat aquest any, per exemple. I és que abans que hi haguessin uns castellers del Prat, hi havia uns castellers de Cornellà que van actuar durant molts anys. I van aconseguir que hi hagués una diada continuada cada any i que es mantingués aquesta cultura castellera, que al final va fer que naixés una colla a la pròpia ciutat. Llavors, sí, era una pregunta enverinada, però en el fons arriba un dia aquest any en el que els castellers del Prat decideixen que és la seva diada i que volen decidir quines colles hi van i que Cornellà no hi va. Llavors, què passa en aquestes situacions en les que tu eres anfitrió i passes a no ser-ho?
8: Hauries d'estar orgullós que aquella plaça hi hagi castells.
7: Sí, i que al final tiren sense tu. Vull dir, tu vas començar-ho, que evidentment et sap greu, perquè si durant molt de temps ha sigut com una plaça una mica teva i ha sigut l'anfitrió de la diada i el que has fet que allò funcionés i seguís viu... Però bueno, a Barcelona també passa amb alguns barris. No hi ha colla, hi ha una colla que hi va sempre, apareix una colla, segueixes anant, desapareix la colla, segueixes anant, ho mantens viu, torna a aparèixer la colla, i hi ha anys que hi caps i anys que no hi caps. Bueno, mentre es facin castells, al final...
2: A més, sovint aquestes coses passen quan realment dins del teu calendari aquella diada no encaixa bé. És a dir, et costa molt que sigui la teva una diada de màxims. És a dir, a Cornellà per ells no era una diada de màxims, en el Prat. Em sap, bueno, almenys les diades que jo he vist feien castells, però no feien els seus màxims castells. Feien castells més importants potser per la seva diada o... Ah. O bé, ara potser m'estic anant molt enrere i si m'equivoco em corregeixes, però... No sé si era Castellers de Sabadell o Castellers d'Esparreguera que actuaven cap al nord, on ara actuen maduixots, a Blanes o
1: bé,
2: Pineda.
1: Blanes és un altre dels llocs, sí, que hi ha rivalitats de veure qui es quedava a aquella plaça. Si és que al final
2: que
1: parlem maduixots, de propietats. Sí.
2: Però clar, que aquestes colles que ja estan anant i que se senten una mica abandonades al moment en què hi ha una colla pròpia o una colla propera i apareixen, ostres, aquesta diada tampoc t'estava caient, és a dir... No treu res del calendari, no deixaràs de fer el teu primer 4 de 8 de la temporada, no realment és una qüestió més d'honor que no de gestió del calendari.
5: És orgull, no honor.
7: És orgull, és orgull.
0: Si ara surt una colla a Girona...
5: Ja.
7: Art de Troia, eh?
0: Parlant de la festa major del Prat, eh? Ficció, no? Dius.
5: Però jo crec que si
6: allò,
5: si
6: ens hauríem d'explicar, perdó, ens hauríem d'explicar llavors, seguint l'exemple que deia la Núria, si ens fan fora l'altre, ens hauríem d'explicar quins dels dos pobles hem de cremar. Perquè hi ha un carrer que no sap si estàs a Sal o Girona, llavors, per no equivocar-nos, no?
5: Si sortís una colla a Girona, hi hauria tot un procés, no?, en què aquesta colla es fes gran i llavors hi hauria aquest punt d'inflexió. O sigui, no és que es creï una colla a Girona i els marrecs de Sal deixin d'anar-hi, no? Llavors jo crec que aquest procés...
1: De fet, abans que els marrecs organitzessin la diada de Festa Major a Girona, els castellers de Terrassa ja hi havien anat un any abans i van fer la primera diada castellera a Girona. Vull dir que, al final, les propietats són com... fan mal de dir, perquè, bé, sempre poden passar coses. Que això em fa pensar fins a quin punt una colla castellera ha de decidir en l'organització d'una diada de Festa Major, per exemple. Ho dic tenint en compte, per exemple, que Sant Fèlix no l'organitzen els castellers de Vilafranca, sinó els organitzadors no són ni l'Ajuntament, són els administradors de la Festa Major.
6: Aquí tornem al tema de la zona tradicional. A la zona tradicional, els tècnics de cultura saben muntar, perquè les han muntat tota la vida, saben una mica de castells i com va la cosa, que no vol dir que ho facin sempre igual, perquè també hi ha cartells de diades que ara semblen superfixes, com per exemple el cap de setmana abans de Sant Fèlix, amb el Catllà i amb l'Arbós, que fa 15-20 anys, ara no sé si 15 o 20, sí. Però que les colles rotaven entre les places d'Igualada i l'Arbós, no? Que és el diumenge anterior, i ara no roten, per posar
2: per
6: l'exemple.
2: Per no parlar de la Bisbal.
6: Exacte. Sí. Per nosaltres, a la zona on hi ha menys tradició de castells, tu vas a un ajuntament i l'has de convèncer de que serà millor portar una segona colla pel bé de la diada. Li has de recordar tu que haurà de contractar les ambulàncies. Li has de, saps, de dir totes les necessitats, perquè no hi estan acostumats. Llavors, acaben fent aquesta manera, aquest tracte amb el qual les colles ens arrepengem i tendim a la trampa, també val a dir-ho. No? Som una mica trilaristes, no? Que és allò de dona'm els diners i ja monto jo la diada. Això, si ens està sentint algú de comptabilitat pública, no passa, no hi ha cap irregularitat absolutament enlloc, eh? Però a vegades és allò de dir dona'm, faig i passo favors, però és una qüestió de practicitat, perquè si no potser dius, sisplau, munta'm una diada castellera i quan arriba està muntat allà la carpa del circ, no? I dius, hòstia, no anava així la cosa.
1: Llavors, si els tècnics de cultura de l'Ajuntament X, el que sigui fora de la zona tradicional, perquè ja sabem que la zona tradicional i tot allò, sabessin de castells, sabessin organitzar una diada castellera, preferiríeu que la vostra colla no tingués res a dir en la diada de festa major?
7: Sí, home. És que jo crec que al final cada colla té com el seu aniversari, la seva diada i la seva festa major. Llavors, jo crec que sí que totes les colles han de participar a la festa major del seu poble, ciutat, vila, barri, com li vulguin dir. I, a part, la teva diada i el teu aniversari. Més enllà d'això, si un ajuntament X organitza una festa perquè vol celebrar l'arribada de la primavera, doncs aquí, si jo no estic convidat, és la festa de la primavera, doncs convidar la colla primavera, vull dir, m'és igual, en veritat.
2: Però també si l'ajuntament o el tècnic o la tècnica de cultura específica organitzés pel seu compte, al final també hi hauria fílies, perquè, vull dir, la Bisbal, per exemple, depenia, no sé si del color de l'Ajuntament o de la persona que muntava la dia d'aquell any, m'explico? És a dir, perquè al final, si entens de què va el món casteller, tens fílies i fòbies, i aquest any aquesta colla sí, l'any vinent no. I també hi hauria situacions injustes i absurdes com s'han donat al llarg d'aquests anys en els calendaris.
0: Bueno, i organitzar la diada, la teva festa major, et permet tenir trumfos a l'hora de negociar calendari. Vull dir que això... Per el que dèiem abans, no? Dius, hosti, tinc una actuació... Si una actuació potent del calendari tenim per gestionar, normalment és la de la teva festa major, que segurament serà la més potent de l'any, crec que a qualsevol nivell, a qualsevol municipi. Per tant, a l'hora de buscar qui porto, qui ve, qui no sé què... Clar, si això ho deixes en mans de l'altre i que l'Ajuntament organitzi la diada, tu aquí perds dos pals.
1: Que si va anar a l'Ajuntament i vol fer una gran diada, potser hi haurà un dia que no et convidarà a l'actuació de festa major, no?
2: Sí, sí, tal qual.
5: Pues pot passar. Sí. Ha passat.
8: Però sí, us podria passar al revés. O sigui, un ajuntament en el qual el color polític no és de cultura popular i el que vol és fer una festa, però no vol fer grans castells ni vol fer grans d'allò, sinó que es vol gastar poc, però que hi hagi una festa castellera, per tant, deixa de convidar colles grans. I se'n va convidar colles petites perquè hi haurà menys accidents, són menys ambulàncies.
5: Bueno,
8: depèn.
5: A veure.
7: Parlem-ne.
3: Sí, parlem-ne. De quines colles petites fan bastantes animalades.
8: Petites...
5: Bueno. Crec que les estadístiques no parlen en favor d'això, eh? Sí, hi ha més caigudes amb colles més petites, no?, que amb colles grans.
7: Bueno, però potser sí que baixar una mica el nivell, i llavors és una mica més econòmic, t'assegures que és una colla igualment que fa el fet i cobreixi bé i ja està.
2: A nivell de gestió portes menys gent i, per tant, ja està, és més fàcil de gestionar, no has de tallar carrers, no has de, pràcticament, és a dir...
1: Jo ara estava pensant en la Mercè, quan has dit totes les colles tenen dret a actuar a la seva festa major, després s'ha acabat dient també del seu barri, que m'ha agradat el... Però, i llavors, lligant-ho amb allò que dèiem dels tècnics de cultura, si en saben o no en saben, potser el que cal és establir protocols. Vull dir, pensava en Vilafranca, on una de les colles participants és una colla de la ciutat, però si no estigués al nivell, saltaria, en principi, en funció d'aquest protocol. A Barcelona això no passa així, a Tarragona tampoc ben bé, perquè sempre hi ha les dues colles més importants de la ciutat. Seria una solució establir un protocol que funcioni sempre i que et permeti que l'Ajuntament s'encarregui, tu et rentes les mans i el dia que t'has d'enfadar amb una colla perquè la fas fora, llavors
7: no tens res a veure. Clar. Bueno, al final a Barcelona hi ha dues festes majors, la d'hivern i la de tardor. Una és Santa Eulàlia, on anem totes les colles de la ciutat, i l'altra és la Mercè, el 24 de setembre, on anem totes les colles de la ciutat. I cada cop som més, que colla que entra, colla que arriba i colla que ve. D'aquí poc farem fora el públic perquè no cabrem les colles. Però seguirem venint totes. És la festa major, hem d'estar totes i estem totes.
8: Per això està en malla, el públic.
7: Clar,
5: però jo crec que o sigui, crear un protocol és homogeneïtzar. Gràcies. Massa. Vull dir, la idiosincrasia de cada plaça és molt diferent. Mm-hmm. Llavors, no pots igualar això pues, als castells de la Franca van a la seva festa major perquè coincideix que estan dins d'aquestes...
2: Però xicots no.
5: Sí, o la jove
2: no,
5: de Vilafranca.
2: No, correcte. No, no, coi, però què és? Sí.
5: Perquè no arriben al nivell. Llavors, clar, no pots comparar això amb no sé, amb la festa major de Sabadell o la de Banyoles, o no sé si són de Banyoles els despatxats, o la Mercè. Vull dir, fer un protocol que ho reguli tot igual no és possible en un món tan diferent com és el món casteller.
1: Mm-hmm. Tot igual, no, però potser cada poble o cada ciutat hauria de tenir el seu protocol. De fet, el protocol de Tarragona és molt diferent al de Barcelona i al de Vilafranca.
5: Pensava que deies un protocol únic.
1: No, volia dir, aquells llocs que no tenen un protocol per establir la seva festa major, si creieu que és una bona opció o si millor no toquem res, que ja està bé com ho tenim.
6: Amb els protocols festius passa moltes vegades que a intentar ficar a escriure acabes perdent la consuetud o l'hàbit. O sigui, hi ha moltes coses de les que volem protocolitzar en aquesta vida que ja ho estan de protocolitzades, no? Mm-hmm. Però, el dinar de Nadal de cada família ningú el té escrit exactament
5: i tothom sap què li toca fer.
6: No? Que primer ve l'escudella i després ve la carondolla sense que ningú hagi hagut de dictar. Llavors... jo crec que més que forçar-ho, o és necessari un protocol als llocs on és susceptible d'interpretació una mica polèmica. O sigui, jo ignoro si a Barcelona han hagut de protocolitzar sí. què és la Mercè històrica, no, que en dieu, i què és la Mercè del 24.
7: Es va fer.
1: Clar, la Mercè tenia un protocol...
7: Bueno, perquè el dia 24 era la diada de Castells de Barcelona i sempre actuàvem el 24 com a diada pròpia i coincidia amb la festa major. Llavors, en el moment en què van començar a aparèixer més colles i van voler actuar el dia 24 perquè era el dia de la festa major, nosaltres vam decidir que passàvem la nostra diada el diumenge més proper a festa major i el dia 24 era festa major de Barcelona i venien totes les colles de Barcelona. Per això és la històrica.
1: Si us sembla bé, fem una cosa. Arribats a aquest punt on podem prendre mal, comencem a fer passetes enrere mirant cap a una altra banda. Moltíssimes gràcies a tots, ha estat molt interessant. Jo crec que ara ja ens col·locaríem en jardins que serien problemàtics.

0: Si bé fa un parell de setmanes encara ens lamentàvem de la poca activitat castellera per les places, també avisàvem que amb l'entrada del mes de març la cosa s'animaria. I, de fet, sense més preàmbuls... De fet, déu-n'hi-do el que s'ha arribat a animar. Sense més preàmbuls i per ordre cronològic, la primera gran diada que trobem al calendari és entre setmana i forma part de la temporada universitària.
1: Correcte. El dijous 13 de març, a les 3 de la tarda, a la plaça de l'Acadèmia del Campus de la UAB, se celebra la macrodiada pel 30è aniversari dels Ganàpies. Participen moltíssimes colles. Jo diria que totes, però no m'he posat a comptar-les, la veritat. No he comparat si em falta alguna. Intentarem no deixar-nos en cap i ens estalviarem els noms de les universitats, perquè si no seria infumable el llistat. I trobarem els Ganàpies, esclar, però també els arreplegats, els bergants, els escargolats, els emboirats, els engrescats, els grillats, els llunàtics, els marracos, els passarells, els pataquers, els penjats, els trempats i els xuriguers.
0: Després diuen que no ens agraden els universitaris, no sé, amb aquests noms. I un cop celebrat el dijous universitari, saltem ja cap al cap de setmana. El focus se'n va el dissabte, dia 15, a Cerdanyola del Vallès.
1: Sí, els castellers de Cerdanyola celebren la diada del local a les 6 de la tarda, al carrer del Remei 15. Els acompanyen els castellers de la Sagrada Família, els Minyons de Terrassa i els Tirallongues de Manresa.
0: Però no és l'única cita de dissabte. Si esteu pel Garraf, us podeu apropar fins a Sitges.
1: La colla jove de castellers de Sitges celebra la diada de primavera, també a les 6 de la tarda al passeig de la Ribera, i actuaran conjuntament amb els castellers de Viladecans.
0: I l'endemà, diumenge 16, el dia de les diades castelleres per excel·lència, la màquina no s'atura. Per qüestions de temps no podem esmentar-les totes, però intentarem seleccionar-vos les més interessants de la jornada.
1: Si esteu a la capital, a Barcelona, us podeu apropar fins al Poble Sec, a la plaça Santa Madrona a les 12 del migdia. Hi actuaran els castellers del Poble Sec, els castellers de Cornellà, els de la Vila de Gràcia i els matussers de Molins de Rei.
0: Si us trobeu una mica més al nord, podeu anar a Sabadell, a la diada castellera del tèxtil.
1: La diada serà al carrer de Sant Quirze, a les 12, amb els castellers de Sabadell, els de Sant Cugat i els Minyons de Terrassa.
0: A l'Anoia Pro també s'hi veuran castells a la diada de les Cotxeres, a Igualada.
1: Correcte, al local de les Cotxeres, on hi actuaran la colla local, els moixiganguers, conjuntament amb els castellers de Berga i els castellers de Terrassa, a les 12.
0: I dues actuacions en solitari, per una banda, Sant Cugat, Ses Garrigues.
1: On els castellers de Vilafranca ja enceten la temporada, a les 12, a la plaça de l'Església.
0: I per l'altra, no ens podíem oblidar, a Mataró, aquí a la plaça Santa Anna.
1: Els capgrossos organitzen la diada d'inici a les 12, però abans també cal recordar que hi haurà un mega taller per la canalla obert a tothom, a tota la ciutadania de la ciutat i la comarca.
0: I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta. Tornem d'aquí 7 dies, ara sí, a les vostres emissores habituals, Mataró Ràdio, Ràdio Arenys i Ràdio Calella Televisió, a través del podcast de Spotify que trobareu enllaçats a tots els nostres comptes a les xarxes socials. Aprofiteu per fer-hi un repàs perquè hi trobareu veritables joies com l'entrevista a la Mar Pujol que us comentàvem en l'actualitat. No m'enrotllo més, recupereu tots els programes i doneu-los una segona vida. Salut i castells. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts sigueu a una nova edició de Perifèries. Avui, com sempre, amb l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui ens quedem a casa. Hem decidit que no sortim i ens quedem a casa per repassar el que ha donat de si, el que està donant de si últimament el panorama musical català.

Doncs hem encetat el nostre programa d'avui amb el segon disc de Minibús Intergalàctic, el Quintet de Girona, que ens continuen agradant molt amb aquest treball. L'àlbum es diu Moviment Oscil·lant Polinòmic i acaba de sortir. És el segon àlbum i aquesta banda sorgida del projecte de Cases de la Música continuen fent una mena de rock bastant psicodèlic, però molt, molt personal i que em sembla molt, absolutament convincent. Això es deia l'agredolça lliçó de la vall del Mas Daurat. I ells són el grup més interessant que han sortit últimament de les Terres Gironines, Minibús Intergalàctic. Insistim, segon LP, molt interessant, Moviment Oscil·lant Polinòmic.

0: Moviment oscil·lant polinòmic. Segon LP ja de Minibús Intergalàctic. Tota una realitat ja dins del panorama de casa nostra. I atenció, si aquest era el segon LP d'un grup, ara anem amb el quart treball de la Ludwig Band.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que...

Ja és el seu quart àlbum i realment la Ludwig van mostren que són la banda probablement més interessant i intensa de l'escena catalana actual. Pel Barri es comenta, així es diu aquest àlbum, el quart treball d'aquest grup de barcelonins que es van juntar a l'Espolla, allà a l'Albera gironina.

Efectivament, és Joan Miquel Oliver, nascut a Sóller, a Mallorca, a l'any 74, llicenciat en Filosofia per la Universitat de Barcelona, escriptor, cantautor, ex-Antònia Font. Si Antònia Font era un grup personal i únic, realment la carrera discogràfica de Joan Miquel Oliver encara ho és més.

Miquel Oliver, l'ex Antoni Afont, ara en solitari amb el seu nou treball. Es titula Ruïssos. I una altra novetat que ens ha sorprès molt però que ens ha encantat és el nou treball, i van ja, de Maria del Mar Bonet.

La veu de la Maria del Mar Bonet no presenta signes de cansament i la veritat és que aquest treball, L'aigua no cansa, és un dels millors treballs que l'hem sentit en els últims anys, en els últims decennis. Probablement el millor treball fet, sobretot amb l'aire mallorquí de la producció de Toni Pastor, amb col·laboracions de Toni Cuenca, Antoni Pereira Fons o Mauro Pagani, el músic que va ser membre de la Premià Tafoneria Marconi, també productor de Fabrizio D'André, que col·labora en aquest magnífic L'aigua no cansa, últim treball de Maria del Mar Bonet.

0: Aquesta jota es diu Blau si sol de roses blanques i forma part d'aquest magnífic treball L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet, un dels millors treballs i sobretot de les millors notícies de sentir encara a la Maria del Mar Bonet amb 79 anys amb una veu realment magnífica, esplèndida. Com també sempre ha estat magnífica la veu de Sílvia Pérez Cruz.
1: Des del

Una altra de les novetats més destacables de les últimes setmanes, el nou treball de Sílvia Pérez Cruz. Es diu Oral Abissal. I també un altre treball que ens ha cridat l'atenció és Azimut. El signa un veterà cantautor com Joan Isaac al costat d'un experimentat i excel·lent guitarrista com és Eduard Iniesta. L'àlbum es diu Azimut.

Sant Xerim Aresté, el de Flix, és un dels músics més brillants i més ocults de l'escena catalana actual. Aquest ja és el seu 8è àlbum, es diu Punt de Creu, i és una de les millors gravacions que portem escoltades dins del que és aquest any 2026. I una altra sorpreseta molt interessant ha estat el single que ha publicat Mishima, ja sense el Marc Lloret, i que es titula Només Amics.

Mishima, amb un single que ens ha sorprès. Es diu Només Amics. I un altre àlbum que acaba de sortir és el nou treball de la lleidatana Renaldo i Clara, és a dir, de Clara Vinyals, amb aquest àlbum que es diu L'Encant.

La lleidatana Clara Vinyals, endavant amb el seu projecte que es diu Renaldo i Clara. L'àlbum L'Encant, i acaba de sortir, com també fa algunes setmanes ha sortit el nou treball d'Anna Ferrer. Es diu Pa. La...

L'últim treball d'Anna Ferrer que ens ha fascinat es diu Pa, i la Maria Norquina demostra ja tenir una experiència magnífica en això de barrejar lo antic i lo nou fent usar les músiques tradicionals, cosa que fa el mateix també Júlia Colom. Ella és de Valldemossa, Mallorca, i amb ella ens acomiadem. L'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i la setmana que ve ens tornarem a trobar, com sempre, en un nou Perifèries. Fins llavors.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TFC.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...